0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
3: que vagi molt bé.
1: Visca l'Empordà.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: prop.
1: 25 anys.
2: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
3: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenint la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm les històries, les

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. Quina calor que fa.
2: Calor que fa.
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Divendres 3 de juliol del 2026. A Cruïlles han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 42 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 23 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el darrer supermatí d'aquesta temporada, aquest programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que una explosió de gas a la Bisbal l'ha deixat a 2 persones ferides. A més, destacarem que diversos autònoms de Bellcaire denuncien que l'Ajuntament els fa pagar 250 euros de taxa d'escombraries, tot i de no disposar de local comercial. I també que la Bisbal ha recuperat la gestió directa de la recollida selectiva i ha iniciat un nou model de gestió de residus. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb el gerent de la Regió Sanitària de Girona, el senyor Jaume Heredia, sobre la nova unitat de semicrítics que s'ha estrenat a l'Hospital de Palamós justament aquest mes de juny. I com cada dos divendres, concretament, parlarem de salut i de nutrició amb la nostra nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. De seguida ampliem tota aquesta informació. Abans però hem d'anar a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Primer de tot, saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
1: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que una explosió de gas a la Bisbal ha deixat 2 persones ferides, un home i una dona. Els fets es van produir aquest dimecres a 9:15 PM a l'edifici 23 del carrer Ample del municipi, en ple nucli antic.
1: Segons apunten fonts properes, l'home ferit va detectar un eixam d'abelles al teulat de l'edifici i va pujar-hi amb una escala i un bufador amb gas per cremar el rusc. A causa de l'intent d'eliminar l'eixam, l'home va causar una explosió que va afectar el primer i el segon pis.
0: I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que autònoms de Bellcaire de l'Empordà denuncien que l'Ajuntament els fa pagar 250 euros de taxa d'escombraries, tot i de no disposar de local comercial.
2: L'Ajuntament defensa que la mesura respon a la normativa vigent i que durant molts anys els autònoms no han hagut de pagar taxa d'escombraries del municipi, però admet que en el futur es podrien diferenciar millor les activitats segons els residus que generen.
0: I tornem a la Bisbal perquè el municipi recupera la gestió directa de la recollida selectiva i inicia un nou model de gestió de residus.
2: El projecte inclou una nova empresa adjudicatària, la renovació dels contenidors i una reorganització del servei amb l'objectiu d'augmentar el reciclatge i reduir els costos de tractament.
0: I la cooperativa Sostre Cívic ha inaugurat aquest dijous l'edifici Terra de Mar, el primer habitatge cooperatiu de nova construcció de les comarques gironines que ha aixecat en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós i el suport de diverses administracions. La promoció de 34 habitatges amb protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d'ús està situada a l'Avinguda Catalunya, a l'entrada del municipi, i la cooperativa ja ha entregat totes les claus a les 50 persones que ja hi poden entrar a viure. Sostre Cívic ha assenyalat que aquest edifici contribueix a combatre la pressió turística i és un exemple de col·laboració público-cooperativa per ampliar el parc d'habitatge assequible, estable i fora de mercat a Catalunya. I 22.701 migrants han sol·licitat la regularització a comarques de Girona, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Carla.
1: Girona és la segona demarcació catalana amb el nombre més elevat de sol·licituds, només per darrere de les comarques de Barcelona, que n'han registrat 192.000 aproximadament. Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat espanyol on més sol·licituds de regularització s'han tramitat, amb un total de 257.602.
0: I l'aeroport de Girona Costa Brava ha recuperat aquest dijous els vols amb destinacions de l'Estat espanyol gràcies a l'estrena de la nova connexió amb Palma, operada per la companyia Air Nostrum. La ruta estarà activa fins a finals d'agost i suposa el retorn dels vols domèstics a la terminal gironina després de 3 anys sense aquest tipus de servei.

0: I que l'illa de Palafrugell viurà des d'aquest divendres 3 dies marcats per la música, les havaneres i la cultura popular. La programació vinculada a la 59a cantada d'havaneres convertirà el nucli costaner en un dels principals pols d'atracció cultural de l'estiu al Baix Empordà. Carla.
1: La programació arrencarà avui amb la cantareta d'havaneres infantil en format concert. L'activitat es farà al Passeig del Canadell i reunirà alumnat de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà.
0: I Palamós acull una exposició per promoure una alimentació saludable i també sostenible, Joan.
2: La mostra forma part d'un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà que inclou activitats educatives a les escoles i futures sessions per a les famílies. L'objectiu és conscienciar sobre els efectes dels productes ultraprocessats, el malbaratament alimentari i la importància dels hàbits saludables.
0: I el Festival Nits de Jazz de Platja Aro enceta avui una nova edició amb una programació formada per 9 concerts que se celebraran a la Platja Gran.
2: El certamen organitzat per l'Ajuntament de Castellero, Platja d'Aro i Segaró i l'empresa cultural Simulat manté l'aposta per acostar el jazz a tots els públics en un entorn privilegiat com és la zona del Cavall Bernat, amb concerts cada divendres durant 2 mesos.
0: I nosaltres, com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses i les repassem. I és que la ciutat de Barcelona es torna a llevar avui commocionada per un tiroteig mortal. És el 7è d'aquest 2026. A la capital del país ja ha tingut lloc poc abans de la mitjanit al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Era un adolescent de només 15 anys la persona que ha acabat morint per aquest tiroteig. I hem d'anar fins a Andalusia perquè Juanma Moreno ha assumit la prioritat nacional de Vox i ha pactat una vicepresidència amb la formació de Santiago Abascal per tornar a ser president de la Junta d'Andalusia. La Cambra Legislativa Andalusa ha aprovat aquest dijous la reelecció del conservador amb el vot dels seus 53 diputats i els 15 de Vox, que xifres que si es sumen superen la majoria absoluta de la Cambra. I un home de 74 anys ha mort ofegat aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni al municipi de la Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Segons Protecció Civil, cap a la 1 del migdia, el telèfon 112 ha rebut un avís que alertava d'un banyista que havia entrat de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense cervell de vigilància a prop d'Aramunt. I encetem la plana esportiva perquè la selecció espanyola no decep i continua en pas ferm el seu camí al Mundial. I és que la vigent campiona d'Europa ha controlat el partit contra Àustria i amb 2 gols de Mikel Oyarzabal, un a la primera part i un a la segona i un de Pedro Porro, han estat suficients per passar a 8ens de final, on es trobarà amb la selecció de Portugal, que també ha guanyat aquesta matinada el seu partit contra Croàcia. I Barcelona dona el tret de sortida al Tour de França amb el gran départ, i és que la competició arrencarà dissabte, però aquest dijous a la tarda s'ha fet la presentació en un gran acte a la capital catalana. La cerimònia ha servit per lluir el patrimoni modernista de la ciutat amb els prop de 200 ciclistes que han sortit de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau i han acabat arribant a la Sagrada Família.

I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè la calor continuarà sent la gran protagonista del Baix Empordà durant els pròxims dies. I és que després d'un juny molt càlid i sec a Catalunya, l'atmosfera es manté estable i, per tant, seguiran aquestes temperatures altes. I és que el divendres serà una jornada plenament estiuenca amb cel serè i amb alguns núvols alts poc importants. Les temperatures aniran dels 30 als 34 graus, sobretot a l'interior de la comarca, i també ens acompanyarà aquest vent de nord-oest que puntualment pot arribar a superar els 50 km per hora. El dissabte continuem amb aquest temps estable i assolellat. Les temperatures podrien arribar fins als 35 graus, sobretot a l'interior de la comarca. A la costa es quedarien més moderades, entre els 28 i els 30, i de cara a diumenge continuarà aquest predomini del sol i les temperatures es podrien acabar enfilant encara una mica més, sobretot en aquesta façana litoral, que poden arribar als 31-32. Per tant, aquest temps plenament estiuenc que ja ens ha anat acompanyant els darrers dies i les darreres jornades. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Superestrella d'Aitana.

0: Supermatí.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: L'Hospital de Palamós ja ha començat aquest passat mes de juny amb el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona, amb la posada en marxa d'una unitat de cures semicrítiques dotada amb 8 llits. I nosaltres avui al Supermatí tenim amb nosaltres el gerent de la Regió Sanitària de Girona, el senyor Jaume Heredia, que ens explicarà una mica més tot aquest desenvolupament, tot aquest desplegament que s'està fent d'aquesta unitat de semicrítics. Jaume Heredia, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, esclar, com funciona aquest nou sistema de semicrítics que s'ha implementat a l'Hospital de Palamós i com es fa aquesta connexió amb el Trueta Santa Caterina, no?, quan parlem d'aquesta unitat?
9: Doncs bé, al final el que fem és aportar aquest nivell d'especialització, no?, de medicina intensiva des de l'Hospital Trueta Santa Caterina de Girona a aquest hospital, a l'Hospital Comarcal. Ho fem doncs mitjançant tecnologia, com no pot ser d'una altra manera. El que hem fet és connectar tot l'aparatatge que està a l'entorn d'aquest pacient directament amb aquests intensivistes que estan en remot, estan veient les pantalles i fins i tot poden arribar a veure el pacient des de la unitat territorial de medicina intensiva del Trueta de Santa Caterina. Aleshores, el que s'estableix és una relació molt directa entre els professionals que estan treballant, tocant el pacient, diríem, no?, físicament, i aquells que exporten, que importa l'expertesa, no?, de la medicina intensiva des de l'hospital de referència.
8: Mm-hmm. Perquè quan parlem, no, de casos o pacients que ens podem trobar en aquesta unitat, quins podríem trobar? És a dir, m'estan vinguent molts exemples, però no sé si es pot concretar tot això.
9: Sí, de fet, això ha sigut una feina prèvia de moltes setmanes, molts mesos, posant-nos d'acord exactament quin tipus de pacient seria aquell que podria beneficiar-se d'estar en aquesta unitat de semicrítics, en aquest cas a l'Hospital de Palamós, amb un suport des de l'hospital de referència i amb quines patologies diríem no, això ho fèiem de forma segura. El que hem de deixar molt clar és que aquells pacients que siguin pacients crítics i que necessitin un entorn d'UCI, no? Doncs evidentment seran traslladats, s'han de traslladar al lloc adequat. Però hi ha un seguit de pacients que sí que amb un suport remot, doncs poden quedar-se en proximitat. Això fa que el pacient estigui en un entorn més proper al seu domicili i sobretot doncs que les famílies no hagin de patir aquest sobreesforç d'haver-se de desplaçar, sempre i quan ho fem d'una manera segura. I aquest crec que és l'element que hem d'anar remarcant, no? Fem allò que és segur i que és d'alta qualitat en proximitat.
8: Mm-hmm. A més, parlem d'aquesta seguretat, no?, que és clau en el cas d'aquest model, no?
9: Sí, és evident que no tots els pacients seran candidats a quedar-se en proximitat, perquè el que volem fer és que tot aquell pacient que ho necessiti doncs tingui accés a aquesta medicina intensiva. Fins ara, la Regió Sanitària de Girona doncs disposava d'un seguit de recursos, que són recursos limitats, i que en alguns casos el que feia és que s'haguessin de traslladar pacients fins i tot fora de la Regió Sanitària de Girona. Ara el que fem és triar molt bé quins pacients necessiten aquest nivell d'intensitat de cura, i aquests els traslladem a Girona. Amb això preservem alguns llits que estaven ocupats per pacients que es podien ser atesos en altres llocs, i aquells que poden ser atesos en altres llocs els deixem en origen amb el suport d'aquesta medicina intensiva en remot. Actualment, penseu que la tecnologia ens permet veure instantàniament el que està passant en aquell pacient, vull dir, perquè els oients ens entenguin, no? Doncs aquelles gràfiques que a vegades veiem a les televisions, aquells monitors amb aquelles curves de l'electrocardiograma o la de respiració, en aquests moments l'intensivista que està en remot el veu en directe.
8: A part, aquest model sí que és cert, no?, que s'ha implementat primer a l'Hospital de Palamós, en aquesta regió del Baix Empordà, però que la voluntat és que es vagi estenent arreu de comarques gironines.
9: Exactament, és un model que no implica només aquests dos centres, és un model territorial, és un model de regió sanitària, el que vol dir que durant tot aquest any i probablement el primer semestre de l'any vinent doncs anirà estenent als altres hospitals comarcals. De fet, ja tenim previst el darrer trimestre d'aquest mateix 26 que l'Hospital d'Olot i l'Hospital de Figueres ja s'incorporin també en aquest pool de llits de semicrítics de regió. Nosaltres el que volem és construir un servei territorial de medicina intensiva.
8: Perquè parlàvem, no, ara de beneficis, sobretot, per exemple, per les famílies que no han de fer aquest trasllat, per exemple, no sé, estic pensant de persones que viuen a Torroella que han de visitar un pacient a la unitat de crítics o semicrítics a qualsevol dels hospitals de Girona. Però quins altres beneficis té aquest model respecte al que s'estava fent fins ara? I sobretot també beneficis de cara al pacient, no? Que entenc que, per exemple, és menys allò brusc haver-lo d'estar traslladant d'un centre a un altre.
9: Sí, de fet, els pacients, quan els dius que els has de traslladar a un altre centre, el primer que pensen és m'està passant alguna cosa greu, no? I per tant necessito, no? I aquí a comarques gironines tots tenim la referència del Trueta. Escolta, si m'han de traslladar al Trueta, vol dir que les coses no van prou bé. I no sempre és així, Llavors, en aquest cas, el que intentem és preservar, primer, que l'equip que ja està portant aquest pacient, amb el que ja s'ha creat un vincle, s'ha creat una confiança, doncs pugui continuar estant al capdavant d'aquella patologia. És evident que de vegades necessitem el suport d'especialistes, en aquest cas d'intensivistes, que ens poden ajudar a fer encara millor les coses, a incrementar el grau de qualitat. El que estem fent és donar una equitat, no?, d'accés a tots els pacients de tota la regió sanitària. Per posar un exemple, o sigui, per què un pacient que viu a Girona i que ara ingressa a l'Hospital Trueta té a prop un intensivista i un pacient que ingressa a l'Hospital de Palamós no l'ha de tenir. Aleshores, el que volem és precisament acostar, no?, aquest intensivista. El que volem és que, en comptes de traslladar el pacient a la UCI, traslladem la UCI cap al pacient, eh? I aquesta és una miqueta la idea, i és per això que creiem que aquest projecte al final el que fa és garantir una equitat d'accés a tot el territori.
8: Parlem d'equitat i em ve al cap, no, que aquest model es podria arribar a estendre a altres zones de Catalunya, no? Perquè sí que és cert que la zona de Barcelona potser no tindria tant de sentit, perquè els hospitals i les connexions són més properes, però estic pensant en zones com el Pirineu, on anar a un hospital doncs potser et porta una mica més d'estona. No sé si altres regions sanitàries podrien arribar a replicar o a imitar el model que tenim aquí a comarques gironines.
9: A veure, totes les regions... Hem d'aprendre que el punt de partida d'aquest projecte, en el fons, és una necessitat real que tenim en el territori. El nostre territori té una mancança de llits de crítics i semicrítics que ens obliga a ser imaginatius, a buscar aquesta fórmula tant com per donar resposta a aquestes necessitats com per preservar aquells llits de crítics que tenim a la regió i que són pocs comparats amb altres regions. Segurament hi ha regions a Catalunya que no tenen aquesta necessitat, per tant no, aquest model no els hi servirà. Mm. Hi ha altres regions, com molt bé dius, les distàncies són molt grans entre hospitals. Bueno, potser que en algun moment es plantegin fer un projecte similar al nostre, o bé que decideixin fer doncs projectes semblants o de caire diferent, o potser no, potser simplement aquest trasllat és la millor garantia. Al final el que volem és que tots els pacients, estiguin o no estiguin del nostre país, tinguin les mateixes oportunitats d'accés a tota la medicina, no? Llavors això ho podem fer de diverses maneres. A Girona hem optat per fer-ho d'aquesta manera, amb el consens dels professionals, amb el consens de tots els proveïdors, i des de la regió sanitària hem volgut impulsar aquesta fórmula perquè pensem que precisament garanteix això, garanteix fer les coses amb qualitat, amb seguretat i amb proximitat.
8: Perquè quines condicions té comarques gironines, no?, quan parlem de termes sanitaris, que hagi vist necessari implementar aquest model, no? Perquè a vegades és el que diem, no?, que potser tocant-ho és més real. Però, esclar, no sé per què aquí a comarques gironines és tan bàsic poder tenir aquesta opció.
9: En primer lloc, pel que he comentat, hi ha una necessitat d'una manca de llits. Tenim una ràtio de llits de crítics en relació a la població que tenim, tan estable com la que ens arriba en aquest tercer trimestre de l'any, precisament, que està per sota de la mitjana de Catalunya. Llavors necessitàvem buscar alguna fórmula per poder encabir aquesta necessitat. I l'altre, i que per mi és molt destacable, és que la forma de fer dels proveïdors, del Servei Català de Salut a comarques gironines sempre ha estat molt col·laborativa, sempre ha tingut aquesta visió molt territorial, de treball en xarxa, d'ajudar-nos, de tenir una sola referència, no? En la nostra referència tenim molt clar que és l'Hospital Trueta, que cada vegada més és Hospital Trueta Santa Caterina, perquè mm-hmm. aquesta aliança cada vegada és més present i més potent, i aquest tarannà ha fet que això sigui relativament senzill de fer a nivell clínic. Ha sigut complexa a nivell administratiu, perquè aquestes coses són complexes a nivell administratiu, però no ha sigut difícil a nivell clínic. Els clínics de seguida han entès aquesta necessitat i que això era una oportunitat precisament de tenir millor cura dels nostres conciutadans.
8: Mm-hmm. Canviant de tema i parlant de la cura dels ciutadans, ara arriba una època complicada aquí a comarques gironines, que és la temporada d'estiu. Complicada en el sentit de que molts pobles dupliquen, tripliquen, quadrupliquen la població. És clar, a nivell sanitari, què suposa això i com espereu que vagi aquesta temporada, no? Perquè ja hem començat, no?, patint alguns episodis de justament l'altre dia. Jo, per exemple, estava a la platja de Palamós i ja vaig veure l'helicòpter fent algun servei. Mm-hmm. Esclar, com espereu que vagi aquesta temporada i no sé com creieu que impacti la calor, perquè aquesta calor és cada cop més intensa i més...
9: Fem les dues parts. El tema, si vols comencem pel tema de la calor. El tema de la calor ja fa molts anys que posem l'accent en aquest període estival, perquè la calor causa morts, i causa morts que podríem equiparar el nombre de morts que es causen a l'hivern per l'epidèmia de la grip, per exemple. En canvi, sempre hem focalitzat moltíssim l'epidèmia de la grip i una mica menys el tema de la calor. El canvi climàtic ens està portant a temperatures extremes, extremes, en períodes més perllongats cada vegada, i això fa que cada vegada doncs, hi hagi més exposició aquest, o tinguem un risc més elevat per aquesta exposició. A banda, també s'ajunta que la població va envellint, la població, hi ha molta gent que viu sola, aleshores hem de buscar fórmules perquè la combinació d'aquestes tres coses, la calor, l'envelliment i la soledat, no acabin perjudicant doncs, a la ciutadania. I aquests dies llegia algun article on ja parlava de centenars de morts causats precisament per la calor. Estem en un país on bueno, més o menys estem acostumats a tenir calor, per tant, els locals, molts locals estan climatitzats, moltes cases doncs, tenen possibilitat de tenir accés a aires condicionats o ventiladors, d'altres no, malauradament, però en general el nostre país doncs, sí que està acostumat a onades de calor, però potser no ni tan intenses ni tan llargues. Llavors això sempre és una alerta que tenim posada, no? I per això tots els equips d'atenció primària saben que durant aquesta època doncs han d'estar una mica més a l'aguait, no?, d'aquestes persones grans que viuen soles, hem de fer aquestes recomanacions de beure aigua sovint, de protegir-se sobretot en les hores de més insolació, doncs no estar a fora, no fer activitats a l'aire lliure durant aquestes hores, i bueno, anar repetint aquests consells, no?, que en el fons és responsabilitat de salut, però també és responsabilitat de tota la comunitat, no? Fem salut des de qualsevol punt de la ciutadania, no? Això per una banda. Per altra banda, el tema de l'increment poblacional. I penseu que nosaltres parlem de la regió sanitària de més del milió de persones, quan en el fons hi vivim 940.000, però en el tercer trimestre de l'any incrementem la població de forma global amb més d'un 23%, no? És una població que tensiona els serveis, I d'això ja fa molts i molts anys que hem anat aprenent que durant aquesta època alguns serveis que habitualment funcionen a l'hivern s'han de redistribuir i, per tant, els hem d'acostar més cap a la costa, que és on es concentra la major part d'aquesta població estival, i, evidentment, hem d'afegir més recursos, no? I aquest any, per exemple, com a anècdota, doncs cada dia hi ha 224 hores més d'ambulància en la nostra regió sanitària que en un dia d'hivern, no? I això és un petit exemple de l'obertura de diferents centres d'atenció primària amb hores que habitualment no estaven obertes o algun consultori local. És a dir, nosaltres cada any ja preparem aquesta temporada per fer front a aquest increment poblacional, perquè si hi ha més població hi ha més probabilitat que hi hagi gent que es posi malalta o que tingui un accident, per tant això ja ho fem. De fet, això ho planifiquem més cap a l'hivern, Doncs, no. Actualment sí, no, perquè estem planificant la temporada de grip. Estem ja treballant amb la campanya de vacunació de la grip d'aquesta propera temporada, l'any 26-27. Per tant, aquesta no vull dir que la tinguem oblidada, però ja sí que ja la tenim planificada des de fa mesos i ara el que estem fent és el seguiment d'aquestes mesures que hem anat prenent.
8: Canviant una mica de tema, també m'agradaria parlar una mica de com es troba l'àmbit sanitari gironí, tenint en compte els passos endavant que s'està fent ara mateix, no?, per aquest futur campus de salut que es projecta entre Girona i Salt. En quin moment està? Com ens trobem? Quins són els passos de futur per arribar a que es construeixi tota aquesta infraestructura que al final ha de servir com a punt neuràlgic de la sanitat de les nostres comarques, no?
9: Jo crec que la comunitat sanitària, no?, de tota la regió el que està és molt il·lusionada, no? El que veu és que aquest projecte que fa tants i tants anys que anhelem, doncs va caminant, que va fent passos ferms, que cada vegada el veiem més a prop. Penseu que han sigut molts anys abans no s'ha arribat a un consens d'on ubicar-lo, després s'ha hagut de fer un pla funcional, s'ha hagut de dimensionar, no?, què necessitaríem i com volíem treballar, sense d'on ubicar-lo, després s'ha hagut de fer un pla funcional,

0: dos anys en poder-la fer, però que cada vegada veiem més a tocar, i jo penso que la comunitat sanitària de comarques gironines el que crea és il·lusió, perquè això serà un pol d'atracció per a professionals, per poder fer investigació, per fer recerca, per fer docència. Per tant, són oportunitats per tots aquells professionals que treballem a comarques gironines, evidentment per la ciutadania, perquè tindrem encara millor dotació, no?, d'eines per poder fer front a les patologies que tenim. I a veure, al final també tenir a dins la regió sanitària un campus de referència, no?, que inclou totes aquestes branques, doncs sempre és un orgull, i és un exercici de, bueno, doncs, per intentar aconseguir, doncs, els millors professionals i la millor assistència possible.
1: Fins i tot a nivell industrial seria interessant, per exemple, per la indústria farmacèutica, quan parlem de campus de salut de referència aquí a comarques gironines.
0: Exactament, i en aquest sentit penso que ha estat molt encertat la incorporació d'aquest hub empresarial a dins el mateix campus de salut, on les empreses, emprenedores o bé farmacèutiques puguin assajar, no?, amb simulació ja de colze a colze amb els professionals que després utilitzaran, doncs, tant eines d'electromedicina com mecàniques com farmacològiques, no? I aquesta és una de les grans fortaleses, unir tot el que és la investigació a través de l'IDIPG, el hub empresarial, aquest hub tecnològic, i tota la docència i la recerca i tota l'assistència, fer-ho en un mateix espai. Això crea unes sinergies que penso que a pocs llocs del país passa, i això es veu amb una excel·lència brutal.
1: Ja per acabar, perquè un dels punts, no, que ha causat allò una mica d'inestabilitat en aquest sentit durant aquests primers 6 mesos de l'any han estat les vagues del sector de metges que van acabar fa poques setmanes. Esclar, no sé com s'afronta des de la regió sanitària aquestes reivindicacions que fan des del sector, sobretot parlant, no, d'aquestes hores extra i també d'aquesta equiparació dels salaris. No sé com s'afronta des d'aquí.
0: Però en primer lloc, amb absolut respecte, no? És evident que hi ha un col·lectiu, que en aquest cas és el col·lectiu mèdic, que fa una reivindicació que és legítima. Per tant, amb absolut respecte, evidentment això té un impacte a nivell assistencial a la població. Estem fent menys cirurgies de les que haguéssim volgut fer, estem fent menys proves diagnòstiques de les que volíem fer. Llavors, des de la regió sanitària, el que es tracta és de buscar elements que puguin ajudar, primer, arribar a aquest consens, encara que hi ha moltes d'aquestes reivindicacions que no estan a les nostres mans, però sí que els hem de poder acompanyar, i per l'altre intentar corregir d'alguna manera aquesta mancança, no?, aquest dèficit d'activitat que haurem de recuperar d'alguna manera, no? I en això estem treballant.
1: Doncs hem parlat amb el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia. Gràcies per ser aquí al Supermatí. Esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu i que hi hagi molts èxits i encerts amb aquest futur campus de salut que es projecta a Girona i a Salt.
0: Esperem que així sigui. Moltes gràcies per haver-me convidat aquí a Ràdio Capital.
1: Gràcies.

0: I quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, seguim aquí amb el repàs informatiu. I és que una explosió de gas a la Bisbal deixa 2 persones ferides, un home i una dona. Els fets es van produir aquest dimecres a 8:45 del vespre a l'edifici 23 del carrer Ample del municipi, en ple nucli antic. Tots els detalls, Carla.
1: Segons apunten fonts properes, l'home ferit va detectar un eixam d'abelles al teulat de l'edifici i va pujar-hi amb una escala i un bufador amb gas per cremar el rusc. A causa de l'intent d'eliminar l'eixam, l'home va causar una explosió que va afectar el primer i el segon pis. Les mateixes fonts deixen clar que no va haver-hi cap explosió d'una bombona de gas i apunten que l'edifici no ha patit danys estructurals. La deflagració va fer que caigués una terrassa, una part d'un mur i una teulada del segon pis sobre el primer, on hi havia la dona, que també va resultar ferida. L'home ferit va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La dona també va ser evacuada a l'Hospital Trueta, tot i que en estat menys greu i ja ha estat donada d'alta. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 20:51 i van enviar-hi 5 dotacions. També s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de la Bisbal, a més del servei d'emergències mèdiques. L'home ferit continua ingressat a l'Hospital Trueta amb algunes fractures, però està fora de perill, segons fons

0: coneixedores de la situació.
1: I autònoms de Bellcaire d'Empordà denuncien que l'Ajuntament els fa pagar 250 euros de taxa d'escombraries, tot i de no disposar de local comercial. L'Ajuntament defensa que la mesura respon a la normativa vigent i que durant molts anys els autònoms no han hagut de pagar taxa d'escombraries, però admet que en el futur es podrien diferenciar millor les activitats segons els residus que generen, Joan.
2: Una de les afectades és Eva Serra, consultora de comunicació i estratègia de marca. Explica que fa 5 anys que viu al municipi i que aquest any ha rebut per primera vegada una liquidació de 250 euros en concepte de taxa d'escombraries per activitat econòmica. El seu company, també autònom i amb domicili fiscal a la mateixa adreça, ha rebut una taxa equivalent. Entre tots dos, la despesa supera els 500 euros anuals, als quals cal afegir la taxa domèstica que ja assumeix l'habitatge.
3: En el nostre cas particular, el que una mica ens sobte és que, clar, això ens passa a la meva parella i a mi, que tots dos som autònoms, que tenim domicili al mateix lloc, que és a casa nostra, Bellcaire. Llavors, això significa 500 euros d'escombraries per la nostra activitat professional que fem, que és molt desorbitat, a més de les taxes d'escombraries que ja paga el propietari, no? Que acaben sent, doncs, no sé, 700 euros l'any per un domicili de 80 metres quadrats, 90 metres quadrats.
2: Serra considera que l'ordenança municipal equipara situacions molt diferents. Segons denuncia, es tracta de la mateixa quota que paga un local comercial obert al públic.
3: I la nostra sorpresa ha sigut que, veient el quadre on hi han totes les tarifes, la tarifa més baixa són 250 euros, i escaig, i equiparen en un mateix nivell una persona que és autònoma, com és el nostre cas, amb una persona que té un local comercial obert al públic. I després, si el local és més gran o té algun requeriment específic de d'escombraries, sí que està com restauració, etc., i ja està detallat a sota i hi ha una quota més elevada.
2: També remarca que la seva activitat professional genera molts pocs residus i que durant els darrers anys havia desenvolupat bona part de la seva feina a un espai compartit de treball a Ullà.
3: Vaig donar d'alta com a autònoma el 24 de febrer, però la taxa s'aplica ja des de l'1 de gener, i alhora jo he estat fa 3 anys que estava treballant en un coworking a Ullà, del qual tinc, doncs, un contracte i unes factures, etc. Per tant, la meva activitat econòmica, a més, no estava ni a casa, és a dir, jo treballava efectes pràctics al coworking d'Ullà. Però tot això no serveix de res, perquè el que ha mirat en aquest cas l'Ajuntament i el que ha fet el Consell Comarcal és enviar una llista de totes les persones que tenen activitat econòmica al municipi, sense mirar si treballen o no en una banda o una altra.
2: L'afectada ha presentat una instància de recurs davant l'Ajuntament i espera una resposta formal. També reclama que es revisin els criteris aplicats i que es tingui en compte la realitat dels professionals que teletreballen, ja que considera que la taxa actual és injusta i desproporcionada. L'ordenança fiscal de Bellcaire, aprovada a finals de l'any passat, fixa una quota de prop de 250 euros per a la categoria de locals comercials, professionals i altres activitats. El text no estableix diferències entre negocis amb atenció al públic i activitats desenvolupades des d'un habitatge particular. Els afectats asseguren que hi ha alternatives a altres municipis. A Torroella de Montgrí, per exemple, els professionals que treballen des del domicili habitual disposen d'una bonificació de prop de 2/3 de la quota. A Girona, les activitats que generen pocs residus poden sol·licitar una tarifa adaptada al volum real de deixalles que produeixen.
1: Per la seva banda, l'alcalde de Bellcaire d'Empordà, Josep Molines, defensa en una entrevista a Ràdio Capital que la revisió de la taxa respon a la normativa que obliga els ajuntaments a cobrir el cost real del servei de recollida de residus.
2: Segons explica, durant anys una part d'aquest cost havia estat assumida pel consistori i ara la legislació obliga a repercutir-lo als usuaris, però l'augment ha estat superior per l'increment del cost de la gestió dels residus.
4: Nosaltres ja fa 2 anys vam fer una molt petita pujada d'un, crec que va ser un 12% de la taxa, vale? I la previsió era fer 12% aquell any i un més o menys un 30% ara, vale? Que és més o menys els càlculs que havíem fet. Però és el que diem, no? La inflació, el cost del preu del quilo, de la tonelada de residus s'ha incrementat moltíssim, però moltíssim és, poder 1000%, moltíssim. Què passa? Que aquests càlculs han hagut de ser una mica per sobre.
2: Molines també assegura que la revisió va permetre detectar activitats econòmiques que fins ara no contribuïen a la xarxa. De fet, considera que la taxa d'escombraries de Bellcaire d'Empordà era beneficiosa per als autònoms abans de la pujada dels últims anys, ja que no havien de pagar res. L'alcalde vincula aquesta reforma a la futura implantació d'un sistema d'aires tancades de recollida de residus, que identificarà els usuaris mitjançant targetes d'accés i permetrà un control més precís del servei. Per això reconeix que en els pròxims anys es podrien introduir categories més específiques per distingir entre activitats que generen residus molt diferents.
4: aquí és on haurem de filar prim ara en un futur, que evidentment nosaltres com a municipi petit primer hem fet una taxa intermitja, val? Ni la més alta ni la més baixa, i ara potser en els següents anys intentarem discernir, no?, aquestes taxes. En aquest cas, pujarà, baixarà, doncs en funció del negoci. Que això ens hem fixat que hi ha municipis més grans, amb més recursos, que ho discerneixen, no? No és el mateix un que té una peluqueria amb el que té una gestoria, o el que té una farmàcia, no? O el que té un... No? Depèn del tipus de comerç o d'ús o de feina que estiguis fent.
2: La legislació estatal obliga els ajuntaments a disposar d'una taxa específica per a la gestió dels residus d'activitats econòmiques. Tot i això, la normativa deixa en mans dels municipis la definició de categories, bonificacions i possibles excepcions. És precisament en aquest marge d'actuació on els autònoms afectats reclamen canvis perquè la taxa tingui en compte la realitat del teletreball i la generació efectiva de residus.
1: I la Bisbal recupera la gestió directa de la recollida selectiva i inicia un nou model de gestió de residus. El projecte inclou una nova empresa adjudicatària, la renovació dels contenidors i una reorganització del servei amb l'objectiu d'augmentar el reciclatge i reduir els costos de tractament.
2: La primera fase del projecte inclou la incorporació d'una nova empresa empordanesa encarregada del servei i l'entrada en funcionament de nous vehicles per millorar l'eficiència i la capacitat de resposta davant les incidències. Segons el consistori, l'objectiu és disposar d'un major control sobre la recollida de les diferents fraccions, conèixer amb més precisió les dades de reciclatge i corregir les mancances detectades en els darrers anys. La reforma arriba en un moment en què el municipi encara té marge de millora en matèria de reciclatge. Actualment la recollida selectiva se situa per sota de la meitat dels residus generats, mentre que el volum de rebuig continua sent elevat. Precisament el tractament del rebuig concentra prop de 2/3 de la despesa municipal vinculada als residus. Durant l'any passat, la gestió global va superar el 1 milió d'euros i la major part d'aquest import es va destinar a tractar la fracció que no es recicla. La segona fase del projecte està prevista per al setembre i inclourà la renovació dels contenidors i la reorganització dels punts de recollida. El municipi passarà a tenir més d'un centenar d'espais de contenidors a una cinquantena d'àrees completes amb totes les fraccions disponibles. L'objectiu és facilitar el reciclatge i optimitzar les rutes de recollida. La tercera fase arribarà l'any vinent i servirà per decidir el model definitiu de gestió. Entre les opcions que es plantegen hi ha sistemes com el porta a porta o els contenidors intel·ligents, adaptats a les exigències de la normativa ambiental actual. L'Ajuntament fa una crida a la implicació ciutadana per millorar la separació de residus i reduir la quantitat de rebuig amb la voluntat d'avançar cap a un model més eficient, més sostenible i econòmicament viable.
1: I la cooperativa Sostre Cívic ha inaugurat aquest dijous l'edifici Terra de Mar, el primer habitatge cooperatiu de nova construcció a comarques gironines que ha aixecat en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós i diverses administracions. La promoció de 34 habitatges en protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d'ús està situada a l'Avinguda Catalunya, a l'entrada del municipi, i la cooperativa ja ha entregat les claus a les prop de 50 persones sòcies que hi han entrat a viure. L'entitat senyala que aquest edifici contribueix a combatre la pressió turística i és un exemple de col·laboració pública o cooperativa per ampliar el parc d'habitatge assequible. L'edifici s'ha construït sobre un solar públic cedit per l'Ajuntament mitjançant un dret de superfície de 75 anys que manté la titularitat pública del sòl. La cooperativa és propietària de l'edifici i les sòcies hi accedeixen amb un dret d'ús indefinit, sense compra ni revenda especulativa. L'edifici, dissenyat per Omar Arquitectes, té 34 habitatges de protecció oficial d'entre 39 i 60 metres quadrats en planta baixa i amb 5 plantes amb places d'aparcament i 155 metres quadrats d'espais comuns. Incorpora criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica i, a més, el projecte inclou un conveni amb la Fundació 3C que reserva un habitatge per a una persona amb discapacitat intel·lectual amb els suports necessaris per a la vida independent. Sostre Cívic assenyala que Terra de Mar s'emmarca en un context de forta pressió residencial i turística a Palamós i al conjunt de la Costa Brava. Davant aquesta realitat, la cooperativa subratlla que ofereix una alternativa estable a la compra i al lloguer convencional, no basada en la propietat, però on les veïnes poden viure de manera indefinida. Les quotes mensuals es calculen a preu de cost i no estan subjectes a la lògica del mercat immobiliari. La viabilitat econòmica de Terra de Mar ha estat possible gràcies a la combinació de finançament públic, crèdits públics i aportacions de les sòcies. El pressupost global d'uns 6,1 milions d'euros prové del principal finançament de l'Institut de Crèdit Oficial, sent l'únic projecte en cessió d'ús que s'ha finançat a través d'aquesta entitat. També ha rebut subvencions a la promoció d'habitatge protegit de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, de fons Next Generation i ajuts d'Habitacop del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. I 22.701 migrants han sol·licitat la regularització a comarques de Girona segons les dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. És la segona demarcació catalana amb el nombre més elevat de sol·licituds per darrere de les comarques de Barcelona, Carla.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat espanyol on més sol·licituds de regularització s'han tramitat, amb un total de 257.602. Per la seva banda, les comarques de Tarragona i Lleida s'han realitzat 27.254 i 15.492 peticions respectivament. En el conjunt, a l'Estat s'han fet 1.174.878 sol·licituds, la major part de forma telemàtica. Pel que fa al perfil de les persones sol·licitants, el 87% es troba en edat laboral. Per gèneres, el 57% són homes i el 43% restant són dones. A la vegada, el grup més nombrós és el comprès entre els 35 i els 44 anys. Per nacionalitats, Colòmbia és el país que concentra més sol·licitants, amb un 25,9%, seguida del Marroc amb el 13,3% i Venezuela amb l'11,8%.
1: I l'aeroport de Girona Costa Brava ha recuperat aquest dijous els vols amb destinacions a l'Estat espanyol gràcies a l'estrena de la nova connexió amb Palma, operada per la companyia Air Nostrum. La ruta estarà activa fins a finals d'agost i suposa el retorn dels vols domèstics a la terminal gironina després de 3 anys sense aquest tipus de connexions. La nova línia també representa la recuperació dels enllaços directes amb Mallorca, inexistents des de fa més d'una dècada. El primer vol ha arribat aquest dijous al migdia a l'aeroport de Vilobí d'Onyar en un acte institucional amb representants del sector turístic, empresarial i administratiu. La companyia ha programat una trentena de vols durant els mesos de juliol i agost i oferirà més de 2.000 places. Durant les dues primeres setmanes de juliol, la connexió funcionarà un cop per setmana cada dijous. A partir de la segona quinzena del mes s'hi afegirà una segona freqüència setmanal els diumenges. Els vols es realitzen amb avions de 70 places i els dijous sortiran de Palma. A 3:15 del matí tornaran des de Girona poc abans del migdia. Diumenges les sortides es faran al migdia des de Mallorca i a primera hora de la tarda des de Girona. La connexió està pensada principalment per facilitar la mobilitat entre Catalunya i les Illes Balears. La nova ruta forma part de l'estratègia impulsada per les institucions gironines per reforçar l'activitat de l'aeroport i captar noves connexions. En aquest sentit, la iniciativa busca consolidar la terminal gironina com una infraestructura clau per a la mobilitat i també per al desenvolupament turístic a les comarques gironines. I nosaltres fins aquí aquest repàs informatiu. Ara gaudirem d'aquesta secció sobre nutrició amb l'Anna Pujol. I com sempre, abans d'acabar el supermatí de divendres, hem de parlar amb la nostra dietista, nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. Anna, com estàs?
5: Bon dia, Maria. Molt bé. Tu què tal?
1: Doncs molt bé. Una mica espantada, perquè és que ja em comencen allò els dinars d'estiu, sopars d'estiu... I això em té una mica preocupada, perquè és que últimament porto menjant bé, no? Allò de tenir una bona alimentació, i em fa una mica de cosa no poder-ho portar bé durant l'estiu.
5: Vale. Això que et passa, Maria, li passa a tantíssima gent. I avui vull parlar una mica sobre aquest tema. Com enfoquem l'estiu en relació amb l'alimentació i la gent que vol cuidar-se i portar un estil de vida saludable, no? Com diem, arriba el juny, que ja comença a fer calor, al final de curs, canvia molt el ritme, no? I ens pensem que, com que no podré tenir el control de tot el que menjo, doncs ja ho estaré fent malament, no? Si vaig a menjar fora, si surto amb amics, quedades i això, menjaré diferent que a casa, i això és com que m'estic saltant la dieta.
1: Clar.
5: I ja vam parlar, doncs, que això no ho hem de veure d'aquesta manera. Vale? Clar, inclús em trobo gent que em diu al juny, ara que arriba l'estiu passo de fer dieta i ja ens hi posarem al setembre. I és com, uau! Tres mesos? Què vol dir que tres mesos?
1: És el que n'hi diuen, no? A vegades que ja no faig operació biquini perquè el biquini ja està aquí i ja m'hi posaré al setembre, no?
5: Clar, és com perds la motivació total, no? I aquest és el problema de veure-ho amb el o tot o res. Mm. O faig dieta o no faig dieta. I això és un problema greu. Per què? Perquè al final tu has de menjar cada dia. I si mentalment ja t'has dit al setembre m'hi posaré, què vol dir? Que la teva ment està pensant aprofitar ara que al setembre no podràs, o la teva ment està pensant ara puc permetre'm tot el que vulgui i després ja no. I crees una mala relació amb el menjar i també una desmotivació mental. Vale? Llavors aquest és el problema principal, de veure o tot o res, o faig dieta o no faig res. I no es tracta d'això, i això és el que hem de començar a canviar.
1: Clar, per què l'estiu és un bon moment per cuidar-se i per mantenir aquests hàbits de vida saludable al final?
5: Correcte. Sí, i tant. I és que molta gent pensa que l'estiu és molt difícil cuidar-se. Sembla que ens han venut aquest pensament, no?
1: Jo ho penso a vegades, que dic.
5: Sí,
1: però...
5: i avui vinc a demostrar-te el contrari, eh? Vull donar-te arguments per deixar de pensar que l'estiu és totalment incompatible i és que no és cert. Sí, sí, totalment. I no és cert, no? Llavors, tingues en compte que l'estiu sí, és un altre ritme, perquè els dies són més llargs, fa molta calor, hi ha persones que tenen vacances, i arriben, doncs, bueno, les rutines pot ser que es vegin alterades i canvis. Però això no és una cosa negativa, vale? Això no és que t'estiguis portant malament i estiguis fent les coses malfetes. Vale? Tingues en compte que també els aliments varien una mica, perquè les fruites i les verdures d'estiu són molt més, amb més contingut d'aigua respecte a les d'hivern, no? Llavors també te venen de gust aliments molt més frescos i t'és molt més agradable menjar-te una amanida, una sopa de meló, un gazpacho, perquè són refrescants i tens la base de verdures garantida. Ja no et ve de gust una
1: un
5: cosa
1: estofat
5: molt contundent, exacte, un estofat, vale? Llavors això també t'ajuda a incloure aliments que són rics en fibra, rics en aigua, que t'hidraten i ho necessites, i aportar una base en vegetals molt positiva i molt bona, que és totalment compatible amb cuidar l'alimentació. Per tant, aquí, perfecte. També hi ha gent que a l'estiu té menys gana, perquè fa calor, te quedes més aixafat i no tens... Sí, a mi també. Llavors, ja no fas un excés de menjar, perquè és que tampoc t'entra. Llavors ja menges justament el que necessites i punt, o també beus molta més aigua, perquè és que presta beure més aigua, és inevitable, no?
1: Sí, sí, exacte. No, no, i a més aquests aliments que comentaves, no? Jo, per exemple, tinc molta mania a la nit de prendre un got de gazpacho i alguna cosa de proteïna, i ja està, eh? Vull dir, res més. Amb això ja vaig servida i cap
5: ja
1: a dormir.
5: Ja fas bé. Sí, total, això és una cosa que pots prendre perfectament, això, pues un sopar més lleuger i així, que a l'hora de descansar també t'anirà bé. I és una cosa que dius, això a ple hivern no ho faràs pas.
1: No, exacte.
5: Llavors, l'estiu és un bon moment també per incloure fruites i verdures que potser al llarg de l'hivern no t'aprens, o tens la cinta, tens el meló, tens la pinya, que entra molt més. Llavors, contingut en vegetals el pots augmentar fàcilment. Això és facilíssim. Hi ha gent que em diu, és que també m'avenen molt de gust els gelats, la cervesa fresqueta, les terrassetes... Està genial, no dic pas que no ho puguis fer. La qüestió seria de no caiguis en l'hàbit de cada dia...
1: Cada dia, és que és el que estava pensant. És el que estava pensant. Dic jo penso, al cap de setmana, a mi em presta més fer-me un gelat de postre o anem a fer el vermut allò a mig matí. És diferent, no? El ritme és diferent, jo crec.
5: Sí, i està bé, jo t'ho dic que te'l facis, aquest gelat, i tant. Però ja que has de fer un gelat, agafa't un gelat de qualitat. No agafis qualsevol cosa del supermercat, que sigui el que sigui, però agafa't un gelat de gelateria, gaudeix-lo. Menja'n, però menges menys i de més bona qualitat. I això aplicat a qualsevol cosa que mengis. Sí? Però aquí fiquem la qualitat per davant. Inclús quan si vas a prendre alguna cosa i et ve de gust, un refresc, una cervesa, el que sigui. Primer, beu aigua, perquè al final el teu cos necessita hidratació. Llavors, si tu tens molta set i el primer que et demanes és una cervesa ben fresca, te la beuràs molt ràpid i en demanaràs una altra.
1: I a més,
5: llavors,
1: a més,
5: aquí el que busquem... Sí, digues.
1: No, que deshidrata la cervesa, vull dir. Per molt que ens diguin, les begudes alcohòliques...
5: Sí, sí, totalment.
1: Poca hidratació.
5: No, ja... I els refrescos amb sucre també fa que en vulguis més una vegada i una altra.
1: Clar.
5: La sensació de que sempre en vols més. Llavors, solució, primer beus aigua i després ja et demanes el que et vingui de gust. I així et sents que pots compaginar bé la vida social, el sortir i les vacances amb una bona alimentació i no fer excessos sense fi, no? Llavors, no t'ho vegis com algo tan negatiu.
1: Exacte, sí, sí. Esclar, i per aquells que tinguem vacances, no? A vegades hi ha gent que marxa de viatge, esclar, aquí la rutina canvia totalment, no?
5: Sí, sí, sí, però fixa't, quasi que millor. Mira, no sé, però tu i jo tenim una feina molt d'estar assegudes tot
1: el
5: dia.
1: Sí, malauradament sí.
6: Malauradament, com tanta gent, no? Llavors, a l'acabar de vacances i viatges, una cosa que té és que no pares de caminar tot el dia. Mm-hmm. La quantitat de passos diaris es duplica, no? Perquè si vas a viatjar no t'aniràs a seure a passar la tarda sentada,
1: no, exacte, no?
6: Vas
1: no,
6: a visitar coses, o només que has d'anar a l'aeroport i ja t'has de fer una gran patejada.
1: Sí, sí, bàsicament sí.
6: Total. Llavors, a les vacances també tendim a moure'ns més. Llavors fem esport d'una forma diferent, doncs perquè camines més, surts, vas aquí, vas allà, i no te'n dones compte i et mous molt més. Inclús m'atrobo gent que durant les vacances és com més activitat física fan respecte a quan estan treballant, no? Per tant, l'estiu també és un molt bon moment mm-hmm. per fer esport de diferents maneres, i també el dia és més llarg, llavors també et presta doncs a fer esport doncs a ben sopat o a la tarda, a última hora del dia. També tens aquest espai, cosa que a l'hivern se te limita molt ràpid.
1: Mm-hmm. Jo he de dir que en el darrer viatge que vaig fer, vinculat a això, hi va haver un dia que la meva parella i jo, sense adonar-nos compte, vam acabar fent 20 quilòmetres caminant.
6: Sí.
1: 20 quilòmetres, o sigui...
6: Sí. Que dius, ni els millors dels meus pensaments no hi ha això.
1: No. Per això, vull dir que totalment, si es va de viatge es pot aprofitar per fer aquest esport diferent. Sí,
6: total, sí.
1: Sí.
6: És així, que si tu de vacances dius, oi, és que preocupada perquè menjaré més, aniré al restaurant cada dia, el que sigui. Sí, però també fixa't a l'altre costat, t'estàs movent sense parar, tens mm-hmm. una despesa energètica també més alta. Mm-hmm. També pensa que amb la calor també el nostre cos gasta energia per regular la temperatura corporal, suem més, perdem més aigua, llavors queda una mica molt contrarrestat, no? Llavors no pensis que l'estiu és un mal moment per cuidar-te, perquè no és veritat, és un moment igual que qualsevol altre. Pensa mm-hmm. que també al setembre la gent comença molt a pinyó i tens més estrès, més nervis, no tens temps per res i has de dedicar a altres coses, sobretot si tens nens encara més. Llavors, aprofita l'estiu si tens més temps per tu, si vas més relaxada o pots agafar-t'ho d'una altra manera per prioritzar-te tu, no? És a dir, dedicaré temps a menjar millor, a fer més exercici, descansar, beure aigua i portar l'estil de vida que vull.
1: Doncs crec que amb aquestes reflexions quedem, perquè crec que, o sigui, ho resumeix perfectament, perquè m'has tret allò, estava pensant la idea, no?, de que aquest sentit de cuidar-se no és únicament ara, sinó que ho podem fer al llarg de tot l'any i buscar aquest temps per nosaltres, que l'estiu sembla que en tenim més, però que realment si el busquem el trobem.
6: Correctíssim. Llavors, no caiguis en la trampa de pensar al setembre ja m'hi posaré, perquè això és l'excusa per excel·lència.
1: Exacte.
6: No caiguis en aquest error i comença a pensar en el teu dia a dia què pots millorar, petites cosetes que et facin sentir millor i et portin a la versió de tu que vols ser i que t'agradi i amb l'alimentació i tot el que ho acompanya, no? Per tant, ja no tens excusa.
1: Exacte. Anna, moltíssimes gràcies i esperem que passis un molt bon estiu
6: i que
1: gaudim de tots aquests hàbits, de tots aquests consells que ens has anat donant al llarg de tota aquesta temporada. Per tant, moltes gràcies.
6: A vosaltres. Que vagi molt bé,
1: tot,
6: Maria.
1: Bon estiu.
6: Adéu.

I nosaltres recordem aquest cap de setmana amb temperatures plenament estiuenques que podran arribar tranquil·lament a superar els 30 graus. Nosaltres ens acomiadem d'aquest supermatí, també de tota aquesta temporada que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar a partir del setembre. Esperem que passeu un molt bon estiu, que gaudiu de tot aquest sol, de tota aquesta calor, de totes aquestes platges de la nostra comarca i donar-vos les gràcies, com cada temporada, per la confiança que ens feu i per aquest seguiment de tota la informació aquí a les nostres comarques. Doncs que vagi molt bé i ens tornem a retrobar a partir del setembre. Bon estiu, que vagi bé!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spark de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe Spark de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
9: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
10: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
11: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
10: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
11: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
12: Maxil·loestètic.
1: a la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
12: Ens divertim,
7: descobrim
12: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
7: De cap a cap. El radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
12: De luxe.
13: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
14: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
5: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
10: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
9: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre,

0: camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
1: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
9: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
6: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
1: Ràdio Capital.
6: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
1: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
0: I el manteniment?
1: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
2: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola la Comunicació.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: 25 anys de cançons i territori.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Nil Moliner, que arriba des de la ràdio de l'Empordà amb les seves guitarres i el seu bon rotllo habitual, i aquesta que es diu Tu Cuerpo en Braille.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
7: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
11: Amb Marc Clapés.
10: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
11: La primera llista.
12: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
13: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.

0: Quina calor que fa.
1: Quina calor que fa.
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Sean Spirou amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
1: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
2: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap.
1: Ens acompanyareu a què?
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Quan arriba
4: a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà.

0: cafè.com.
1: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
2: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Parc de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: És la una. Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.
2: Hola, bon dia. Comencem aquest especial informatiu en motiu de l'incendi agrícola que crema al sud de la Bisbal des de quarts d'11 del matí. Protecció Civil, a més, una és alerta als habitants de la Bisbal i ara l'última notícia, segons Catalunya Ràdio, apunta que s'ha demanat el confinament de la població de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní. Saludo a la Maria Alzina. Maria Alzina, bon dia.
3: Bon dia, Carla.
2: Ens expliques l'última novetat a part d'aquest confinament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura?
3: Doncs sí, perquè justament l'Ajuntament de Santa Cristina també està evacuant la urbanització de Vallrepòs i s'està habilitant també aquest espai Ridaura per a les persones que es troben evacuades d'aquesta urbanització. En concret, que es troba bastant a prop de l'incendi, és una carretera propera a la carretera de la Ganga, que és la carretera GI 660, que és la que es troba afectada per aquest incendi en la zona del Pou de Glaç aquí a la Bisbal d'Empordà.
2: Si us sembla bé, fem una mica de recopilació. Recordem, aquest incendi s'ha declarat a les 10:21. És un incendi que crema al sud de la Bisbal, a la carretera GI 660, una carretera que és popularment coneguda com la carretera de la Ganga, i en un primer moment ha obligat a confinar per seguretat el nucli de Sant Pol i la zona de la casa de colònies al Pou del Gras, on hi ha fincades 150 criatures que bombers ha confirmat que es troben bé. Inicialment, bombers ha confirmat que estaven treballant-hi amb 22 dotacions, 17 de terrestres i 5 d'aèries. L'avís de bombers l'han rebut a les 09:17 i la carretera estava totalment tallada, és a dir, no es podia passar, no es podia anar des de la Bisbal fins al nucli de Sant Pol, i des de primera hora del matí la columna de fum de l'incendi era visible des de diferents punts de la comarca. Uns minuts més tard, a 10:45, Protecció Civil ha emès una alerta als habitants de la Bisbal on s'informava del confinament de Sant Pol i es recomanava tancar portes i finestres. A les 11:37, bombers ampliava el nombre de dotacions fins a 30, amb 24 de terrestres i 6 d'aèries, 4 d'elles avions de vigilància i atac i 2 helicòpters bombarders. Asseguraven que el tipus d'incendi feia que vagin sortint focus secundaris. També tenim tall de veu de l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio, que en un primer moment assegurava que no hi havia cap perill per la població, tot i que admetia que la dificultat és la tramuntana que fa que es creïn petits focus d'incendi.
4: En aquests moments, les últimes notícies és que no hi ha cap perill per la població, està tot perimetrat i, per tant, el foc no avança cap a aquesta zona habitada, i la dificultat que hi ha és la tramuntana que fa que hi hagi vagin obrint diferents focs o petits focus que estan passant no cap a direcció cap a la Bisbal, sinó, i el que és perillós, cap a les Gavarres, cap a direcció Talonja, per tant, doncs, en una zona amb alta densitat boscosa i, per tant, amb molt de perill de que es pugui descontrolar l'incendi.
2: A les 12:39, els bombers informaven que la prioritat era el terç del flanc esquerre i que de moment treballaven perquè no s'obrís foc en aquesta zona. I també han informat que han sol·licitat la tasca dels amfibis tipus foques. A les 12:45 s'ampliava l'ordre de confinament de l'incendi de la Bisbal, i a part de del confinament del barri de Sant Pol i de la casa de colònies del Pou del Glaç, també s'ha confinat la població de masies i cases de la zona sud del barri de Sant Pol, és a dir, tot el que són els barris de Sant Martí i Sant Francesc de la ciutat de la Bisbal. Com deia la Maria, com dèiem a l'inici d'aquest programa, l'última hora és que, segons Catalunya Ràdio, s'ha ordenat el confinament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, i, a més, també des d'altres punts del Baix Empordà es demanava alerta. Per tant, estem molt pendents, anem actualitzant les notificacions. Insistim, és un foc que està actiu, que semblava en un primer moment, segons ens apuntaven fonts de Protecció Civil, que seria un foc fàcil, però que hi havia molt de fum pel tipus de combustible que cremava, però anem actualitzant, no tenim cap novetat de seguida que...
3: Carla, el que sí que podem recuperar és un petit tall de l'Isaac Vilà, que és el nostre meteoròleg de confiança aquí a Ràdio Capital, i és que explicava concretament que les condicions meteorològiques per aquest incendi són actualment desfavorables perquè ara mateix fa calor i el vent de tramuntana també bufa, com hem pogut comprovar al llarg de tot el matí, i afecta a les tasques d'extinció per part del cos de bombers. Si voleu, escoltem aquest àudio.
5: Les condicions meteorològiques al voltant d'aquest incendi continuaran sent desfavorables gran part d'aquesta jornada. Temperatures per superiors als 30 graus, humitat relativa ben baixa, inferior al 30%, i un cops de vent de tramuntana ara mateix que anirà perdent intensitat però continuarà bufant al llarg fins pràcticament aquest vespre. Ara bé, tenim un petit bri d'esperança i és que a l'altre costat de les Gavarres aquesta tarda s'imposi el vent de Garbí i això faria pujar la humitat i com a mínim fer que la temperatura no fos tan alta. És aquesta l'esperança que ens podem agafar per intentar veure que aquesta evolució de l'incendi no vagi a més. Però en general, gran part d'aquesta jornada encara el vent de tramuntana continuarà bufant amb menys intensitat cada cop, però continuarà bufant i posant en risc aquestes tasques d'extinció de l'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà.
2: Digue'm, Maria.
3: No, que aquest incendi, vull dir, s'ha anat fent visible. Si consulteu la pàgina web de radiocapital.cat podreu veure algunes imatges de punts del Baix Empordà des d'on es veia l'incendi, punts com per exemple Palamós, Calonja, des d'aquí Sant Feliu de Guíxols també és visible, i a més justament la columna de fum deixa caure una mica de cendra aquí al municipi de Sant Feliu de Guíxols, per exemple. També la columna de fum era visible des de Vulpellac, des de l'Estartit i també fins i tot des de Begur. Vull dir que aquests punts de la comarca des d'on es veu tota aquesta columna de fum.
2: I un cop més, la preocupació màxima és perquè l'incendi no salti al massís de les Gavarres.
3: Correcte.
2: Que aquesta és la, sempre que hi ha incendis a l'Empordà, és la principal preocupació. I seguim insistim que la informació de que Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura estarien demanant el confinament és de Catalunya Ràdio. Encara no tenim confirmació oficial de bombers ni de Protecció Civil, però Catalunya Ràdio fa cosa d'uns minuts ha dit que es confinava o que es demanaria el confinament d'aquest municipi, que recordem és municipi veí de la Bisbal, però com hem dit, des d'arreu de la comarca es veu aquesta columna de fum. I, per tant, properament, d'aquí uns minuts, parlarem amb Manel Magrinyà, que és un veí del barri de Sant Pol de la Bisbal, aquest nucli que ha sigut el primer que ha estat confinat. Mentre no tenim en Manel amb nosaltres, anem actualitzant aquestes notificacions i esperem
3: justament,
2: que...
3: Justament Protecció Civil ha emès aquesta tercera ordre de confinament per l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Acaben de publicar-ho fa pocs minuts i és que expliquen que s'amplia aquesta zona de confinament fins a la urbanització de Vallrepòs. Concretament no es reconfirma aquesta informació que donava l'Ajuntament de Santa Cristina. Recordem-ho, aquestes persones evacuades poden anar fins a l'espai Ridaura, que allà hi haurà doncs, totes les persones i serveis per poder-los atendre mentre duri aquest confinament en aquesta zona.
2: Anem actualitzant. Òscar Aparicio sí que ha entrat en directe a 3CAT Info i ara intentarem recuperar les seves o explicar el que ha dit, però hi estem pendents de confirmar de que ens confirmin a Bombers i Protecció Civil aquesta informació que dona Catalunya Ràdio del que es demanaria el confinament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní. Recordem-ho que Bombers ha sol·licitat els agents foques, que són uns avions que opera l'exèrcit aeri de l'estat espanyol i que per tant fan també ajuda en aquestes tasques d'extinció de l'incendi de la Bisbal, que ara ha pujat les dotacions de bombers, s'han informat que s'han pujat a 50 per intentar extingir aquest incendi. Recordem que bombers apunten que la prioritat és el tercer terç del flanc esquerre i que estan treballant precisament amb aquests foques, que són aquests avions de l'exèrcit espanyol d'aire, i per tant, si voleu anar seguint totes les novetats, també podeu a la xarxa X, l'antic Twitter, podeu posar Coixinet i F Bisbal d'Empordà, i allà hi ha totes les actualitzacions de bombers, de Protecció Civil, etc. Nosaltres les anem actualitzant per explicar-vos tot, però anem veient per les xarxes diferents imatges que en diferents punts, ja no només del Baix Empordà, sinó també d'altres zones de les comarques de Girona, veiem aquest incendi que s'ha declarat, insistim, a les 9:17 és quan han rebut l'avís bombers d'aquest incendi que, recordem-ho, en un primer instant ha confinat la casa de colònies del Pou del Glaç, que està ubicada al barri de Sant Pol, insistim, al sud de la ciutat de la Bisbal, i que dintre la casa hi ha 150 nens que estan perfectament, ho ha confirmat bombers, també ho ha confirmat Òscar Aparicio en la seva intervenció a 3Cat Info, i per tant anem seguint l'última hora, anem actualitzant, i no sé, Maria, si tenim nova informació.
3: Doncs sí, és informació d'altres municipis que estan ben a prop de les Gavarres, concretament de Castellgaró, Platja d'Aro i Segaró, i és que l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, a través del seu perfil a Instagram, explica que s'ha activat la prealerta per incendi que afecta aquesta zona de les Gavarres. I és que explica que el vent podria fer que afectés la zona nord de les urbanitzacions d'aquest municipi, és a dir, tota la zona del Masnou, que està enganxada amb aquesta zona de les Gavarres i el punt on afecta aquest incendi, que caldria veure com estan activats bombers, policia local, ADFs i protecció civil per mirar de minimitzar els efectes que pugui tenir el territori aquest incendi, però de moment en aquesta zona de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró s'està fent aquest treball d'intentar tenir el territori preparat i dur a terme aquests plans d'autoprotecció, que recordem, aquests plans d'autoprotecció són claus quan ens trobem amb incendis d'aquest tipus. I és que en la darrera roda de premsa de bombers per presentar la campanya contra la campanya forestal contra els incendis, com el que tenim avui, explicaven que les mesures d'autoprotecció són claus en aquest sentit. Ho estem veient en diversos barris, diverses zones del Baix Empordà que estan confinades i que fan servir aquests plans d'autoprotecció per mirar de minimitzar els efectes que pugui tenir l'incendi sobre aquesta població.
2: I precisament des de xarxes ens arriba una imatge d'un meteoròleg de Camprodon que ens diu que l'incendi de la Bisbal d'Empordà es veu des de Vallter. Per tant, la columna de fum ja arriba també als Pirineus, en aquesta zona de Vallter, per tant, haurem d'anar veient. I ens confirmen també...
3: Expliquen que a la una i mitja es farà atenció a mitjans amb el cap d'operacions de la regió policial de Girona, en Ferran Garcia, per mirar de donar més detalls sobre aquest incendi, sobretot per veure si aquestes actuacions en aquest flanc del terç esquerre, que és el que preocupa més els bombers, més que res perquè l'incendi està concentrat en aquesta zona, no?, de la carretera GI 660, i volen evitar que arribin a aquesta zona més boscosa de les Gavarres, que al final és un espai que té molta superfície forestal i que, tot i que les ADFs i bombers al llarg de l'any treballen per intentar minimitzar aquests efectes, per tenir els camins adaptats per si es produeix una situació d'aquest tipus d'incendi forestal, doncs és un risc a l'hora de que hi hagi incendis d'aquest tipus. Per tant, estarem pendents d'aquesta roda de premsa en Ferran Garcia, cap d'operacions de la regió de Girona. Doncs aquí estarem pendents, Carla.
2: Ara sí, podem tenir... Hola, Manel?
6: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Estem parlant amb Manel Magrinyà, que és veí de Sant Pol de la Bisbal. Esteu confinats, no?, des de ja fa unes quantes hores.
6: A veure, jo és que visc en un mas a les afores de Sant Pol, per tant, gairebé sempre estic confinat, vull dir que no tinc cap problema. Però sí, des d'on estic he pogut veure perfectament com ha anat evolucionant el tema. Ja em diràs.
2: I quan heu rebut aquesta alerta i quan has començat, per exemple, a veure el fum? I estem veient precisament des de l'estudi el fum de l'incendi de la Bisbal ara mateix.
6: Mira, jo no he rebut cap alerta al mòbil. A mi m'ha trucat una coneguda per avisar-me que hi havia un foc que no m'havia assabentat. Serien 9:15 quan he mirat i efectivament he vist les columnes de fum, més o menys, que he detectat que més o menys era per la zona del Pou de Glaç, més o menys per la carretera de la Ganga. El foc, mica en mica, s'ha anat estenent. Bueno, han començat a venir helicòpters, avions. El foc s'ha anat estenent més o menys a esquenes. Jo tinc el mas justament esquenes de Sant Pol, amb la qual cosa tinc la visió de la plana. Si tens alguna pregunta, Carla, millor em preguntes tu.
2: Sí, no, era per saber si les autoritats us transmeten tranquil·litat. Amb les informacions que tenim, esteu tranquils?
6: A veure, jo m'estic, perquè estic connectat, llavors un grapat de gent, de coneguts i amics m'estan trucant, enviant-me missatges per saber com estic, vull dir que si tot està controlat, però jo no he rebut ni cap alert, ni s'ha posat en contacte amb mi cap autoritat, ni res de res.
2: Val, Manel, doncs si et sembla et podem tornar a trucar en una estona per veure com va evolucionant aquest incendi i que ens comentis, d'acord?
6: Sí. Molt bé, si em fas el favor de dir-me més abans a quina hora em trucaràs, perquè visc sol i tinc algunes coses que fer, també.
2: T'avisarem, vale?
6: Molt bé, merci.
2: Perfecte, gràcies, Manel.
6: A vosaltres.

0: I precisament amb la Maria estàvem recordant que, que són molt importants aquestes tasques que fan moltes vegades ramats per fer aquest netejament, diguem-ne, dels camps, no?, i del sotabosc. I precisament a Ràdio Capital n'hem parlat moltes vegades sobre aquesta tasca que fan això, no?, ramats, de rucs, també de cabres, sobre aquesta tasca tan important perquè com passin esdeveniments com el d'avui, doncs sigui més fàcil a l'hora d'extingir l'incendi. I atenció, que agents rurals confirmen que l'incendi iniciat a la Bisbal d'Empordà afecta de moment una superfície de 30 hectàrees. Per tant, ja tenim aquesta primera dada de més o menys quantes hectàrees són les afectades i veiem una altra imatge, en aquest cas des de Tossa de Mar, que corre per les xarxes socials, on també es veu perfectament la columna de fum que arriba des de la Bisbal d'Empordà, des d'aquest nucli de Sant Pol, on recordem la població està confinada, la població a part de la Casa de Colònies de la Casa del Pou del Glaç, també està confinat a les masies i cases del nucli de Sant Pol, però també totes aquelles cases i pisos del sud de la Bisbal, del sud de la ciutat. Per tant, com diem, tenim aquesta dada provisional d'unes 30 hectàrees afectades i com bé recordava també la Maria, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro informa que per indicació a la CECAT es detecta el confinament de l'urbanització de Bellrepòs davant l'evolució de l'incendi i especifiquen que no es tracta d'una evacuació i que totes les persones que es troben a l'urbanització han de romandre a l'interior dels seus habitatges. Estem pendents...
1: Carla,
0: digue'm.
1: A més, acaben d'enviar Protecció Civil un SOS doncs, per ampliar aquest confinament en aquesta zona que comentaves ara mateix, a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, i com deies, es manté aquest confinament a la zona sud i al barri de Sant Pol i a aquesta casa de colònies de Pou de Glaç que està justament al final d'aquesta carretera GI-660.
0: També estem pendents, insistim, perquè a Catalunya Ràdio dona la informació que es demanaria el confinament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, que és una població veïna, que també té, està al terme de les Gavarres, i per tant estem pendents de confirmar aquestes notícies que ens arriben. L'Ajuntament de Sant Feliu, que diu que ha rebut diverses informacions de fum en alguns punts de la ciutat al llarg del migdia i també, com deies Maria, presència de restes de cendra, però avisen que no és cap incendi actiu, que es tracta de les restes de cendra i columnes de fum que arriben portades per la tramuntana en aquest incendi forestal declarat a la Bisbal d'Empordà, en concret en aquest terme del sud de la ciutat de Sant Pol de la Bisbal. L'Ajuntament de Sant Feliu també recomana les zones afectades pel fum romandre a l'interior dels habitatges amb les portes i les finestres tancades i d'anar seguint l'evolució del foc pels canals oficials dels bombers, que és també el que estem fent nosaltres, seguint tota la informació a través de Protecció Civil, bombers i agents rurals, que insistim, acaben de donar aquesta informació que de moment la zona afectada seria d'unes 30 hectàrees, per tant ha cremat 30 hectàrees, insistim, que el que preocupa més és aquesta tramuntana, perquè com bé ens apuntava el nostre meteoròleg, hi ha molta tramuntana, l'Empordà sabem que és zona de tramuntana i per tant preocupa aquesta tramuntana, són dies que en fa molta i per tant la principal preocupació és aquesta tramuntana, però també que no salti aquest incendi al massís de les Gavarres, que és, recordem-ho, una zona protegida. No sé si podem recuperar el tall de veu de l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, on ens deia que no hi ha cap perill per la població.
2: En aquests moments, les últimes notícies és que no hi ha cap perill per la població, està tot perimetrat i, per tant, el foc no avança cap a aquesta zona habitada i la dificultat que hi ha és la tramuntana que fa que hi hagi vagin obrint diferents focs o petits focus que estan passant no cap a direcció cap a la Bisbal, sinó, i el que és perillós, cap a les Gavarres, cap a direcció Calonge, per tant, doncs, en una zona amb alta densitat boscosa i, per tant, amb molt de perill de que es pugui descontrolar l'incendi.
0: I recordem pels oients que ens escolten des d'arreu de les comarques gironines que aquest matí els bombers han rebut l'avís a les 9 i 17 minuts d'un incendi que afecta la Bisbal d'Empordà, en concret el nucli de Sant Pol, que es troba situat al sud de la població i que de moment, segons informacions d'agents rurals, està afectant unes 30 hectàrees. D'aquí poc veurem si podem tenir en directe la roda de premsa que donaran des de bombers o des de Protecció Civil sobre com avança aquest incendi i quines són les principals preocupacions que tenen des dels cossos com ara bombers. Per tant,
1: concretament, Carla, aquesta atenció la farà el cap d'operacions de la regió de Girona, Ferran García, que probablement ens donarà més dades i més informació actualitzada sobre les hectàrees que hi ha provisionalment cremades. Parlàvem d'aquestes 30 hectàrees, tot i així la columna de fum segueix allò cremant i veurem com acaba afectant.
0: I recordem que aquesta columna de fum tenim a la nostra web a radiocapital.cat en el minut a minut que anem fent sobre aquest incendi diferents imatges de com es veu aquesta columna de fum de l'incendi de la Bisbal d'Empordà des de diferents punts, com ara, per exemple, Palamós, Sant Feliu de Guíxols o Vulpellac. I també recordem que no només es veu a la comarca del Baix Empordà, sinó que també aquest incendi es veu, per exemple, des de punts com Vallter. Ens arribava una fotografia d'un meteoròleg de Camp Prudon que es veia perfectament com es veia aquesta columna de fum, o també des de Tossa de Mar a la Selva. Per tant, l'incendi és considerable i es veu des de diferents punts. Insistim, des d'aquí als estudis de Radio Capital podem veure també el fum de l'incendi i que ha arribat i que també fa que caiguin restes de cendra com aquí a Sant Feliu, no, Maria?
1: Sí, exacte. Justament estava acabant de treballar a casa, perquè una cosa que permet la ràdio és fer aquestes actualitzacions des de diversos punts del territori. Concretament jo sóc a casa meva, Sant Feliu de Guíxols, i des de la mateixa terrassa que tenim a casa nostra, doncs es veia com queia la cendra. Ara mateix, mirant cap a fora la finestra, es veuen restes, no?, que van cremant. A més, es veu una columna de fum força gran que, tornant de camí cap aquí, doncs ha anat creixent i bueno, segueix amb aquests colors que denoten que l'incendi doncs ha agafat unes mides preocupants que potser a primera hora del matí no es plantejava que fos tan intens, però que, com dèiem, no, aquest vent, aquestes altes temperatures que ens han anat acompanyant al llarg del dia han fet que aquest incendi hagi anat creixent. Veurem si en aquesta roda de premsa hi ha actualització de la informació i si podem allò donar més detalls sobre a les afectacions que està tinguent sobre el territori.
0: I si us sembla bé, tornem a fer un repàs des del moment que s'ha declarat aquest incendi i anem veient, perquè bombers ha començat treballant amb menys dotacions i ara, ja recordem, són una cinquantena. A les 9:17 els bombers rebien aquest avís d'aquest incendi agrícola que crema al sud de la Bisbal d'Empordà, en concret al nucli de Sant Pol, a la carretera GI 660, una carretera que és molt coneguda com la carretera de la Ganga i que en un primer moment ha obligat a confinar la casa de colònies del Pou del Glaç, on s'hi troben 150 criatures que, insistim, segons bombers, estan en perfecte estat. Més tard s'ha obligat a confinar el nucli de Sant Pol, nucli, cases i masies. A 9:45, Protecció Civil ha emès un SOS alert als habitants del municipi de la Bisbal, on s'informava del confinament de Sant Pol i es recomanava tancar portes i finestres. A les 11:37, bombers ha informat que ha ampliat el nombre de dotacions fins a 30, amb 24 de terrestres i 6 d'aèries, on 4 eren avions de vigilància i d'atac i 2 helicòpters bombarders, i asseguren que el tipus d'incendi fa que vagin sorgint focus secundaris, que precisament és el que també preocupa sobretot aquest flanc esquerre. A les 12, l'alcalde Òscar Aparicio ens explicava que no hi havia cap perill per la població perquè l'incendi estava perimetrat i que admetia però que la dificultat és la tramuntana que fa que es creïn petits nous focus d'incendi. No sé si podem recuperar l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
2: En aquests moments, les últimes notícies és que no hi ha cap perill per la població, està tot perimetrat i, per tant, el foc no avança cap a aquesta zona habitada, i la dificultat que hi ha és la tramuntana, que fa que hi hagi diferents, vagin obrint diferents focs. o petits focus que estan passant no cap a direcció cap a la Bisbal, sinó, i el que és perillós, cap a les Gavarres, cap a direcció Calonge, per tant, doncs, en una zona amb alta densitat boscosa i, per tant, amb molt de perill de que es pugui descontrolar l'incendi.
0: A les 12:39, els bombers informaven que la seva prioritat era el terç del flanc esquerre i que de moment treballaven perquè no s'obrís el foc en aquesta zona, i també s'han sol·licitat les tasques dels amfibis tipus foques, que són uns avions de l'exèrcit d'aire, per tant, l'exèrcit espanyol, que també col·labora en aquestes tasques d'extinció. A 12:45 s'ampliava el confinament per l'incendi aquest que afecta a Sant Pol de la Bisbal, al terme municipal de la Bisbal, i es confinava, a més de les zones de la Casa del Pou del Glaç i del barri de Sant Pol, també es confinava tota la població de la zona sud de la Bisbal d'Empordà. Per tant, hi estem pendents novament de confirmar aquesta informació de Catalunya Ràdio, que es confinava Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. No sé si tenim notícies, Maria?
1: De moment no, de moment s'està treballant en aquest confinament a la zona de Santa Cristina, aquesta és la darrera. El que sí que Agents Rurals dona dades, i és que demanen precaució, vull dir, aquí a la Bisbal no n'hi ha hagut prou, perquè hi ha perill d'incendi molt alt en 170 municipis de 17 comarques diferents arreu de Catalunya, una d'elles som nosaltres, i ho podem comprovar amb aquest incendi a la Bisbal d'Empordà. Tot i així, anirem actualitzant la informació i mirarem a veure si podem doncs, tenir la informació confirmada de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Carla, crec que abans de fer doncs, tot aquest seguiment hauríem de connectar un moment amb la publicitat i llavors entrarem en directe amb aquesta roda de premsa per parlar de les dades més recents d'aquest incendi.
3: Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio, especial informatiu en emissió conjunta.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
6: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
7: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.

0: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.
1: Tornem a ser aquí de nou en aquest especial informatiu que estem fent en motiu d'aquest incendi de vegetació que afecta la Bisbal d'Empordà, en concret al punt del nucli de Sant Pol. I està compareguent ja Ferran García, que és el cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona. Però abans us donem les últimes informacions que ens han arribat, i és que la Bisbal d'Empordà ha habilitat el pavelló per si calgués un desallotjament, i també s'ha tancat la piscina municipal per establir el centre de comandament de l'incendi, que és precisament des d'on el cap d'operacions dels bombers està tenint els mitjans. I segons apunten les primeres investigacions, segons 3CAT Info, l'origen del foc hauria estat per l'ús d'una radial. Per tant, sentim ara Ferran García, cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona.
2: L'incendi, tenim un vehicle allà i quan hagi passat l'incendi podran sortir. Una vegada passat l'incendi, que és terra cremada, és una zona segura, però necessitem que passi l'incendi, que estiguin allà amb aire net i no exposats ni a fum ni a temperatura. I res d'estar a les piscines, res. No, això no ajuda res. Tots tancats. Són 150. Hem pogut fer una primera evacuació, però llavors no ens hem vist en cor, tal i com estava anant l'incendi, d'estar prou segurs de treure aquestes mainades. Creiem que estan molt més segurs confinats que exposats.
3: Quan parlem de l'enfoca per a Puig d'Arques, és evident que això ja són els massís de les Gavarres.
2: Sí, estem al massís de les Gavarres. Ja hi és, el massís de les Gavarres.
4: Sobre l'origen del foc, la zona on ha començat?
2: No hem tingut temps, però sé que agents rurals, que és la seva, i Mossos d'Esquadra, sé que estan treballant amb això, però nosaltres hem anat a l'incendi.
5: I quantes hectàrees o menys?
2: No t'ho puc dir. Tenim un potencial molt important, però això encara no t'ho puc dir, perquè no ho tenim monitoritzat.
4: Un potencial, ja.
2: El potencial és que ens arribi a les 100 hectàrees cap a Puig d'Arques, però treballarem, si això ara quan hi hagi el CCB, que venen els analistes i això ho tenen nosaltres, estem apamant aquesta part estratègica de dir què no volem que faci l'incendi respecte al que ell vol fer. I l'estem, és una baralla, això és el foc i nosaltres és una baralla. Pues què no volem que facis i què ens interessa que no facis, perquè quan les condicions de vent canvin, aquest flanc dret ens preocupa moltíssim.
4: De quina manera s'intenta escanyar el foc?
1: Els bombers estan lluitant ara mateix contra tres... Tornem a ser aquí en directe amb noves informacions, perquè segons ens ha dit Ferran García, el cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona, de moment no poden dir les hectàrees. Sí que agents rurals ens ha informat que serien unes 30, però que el potencial d'hectàrees seria d'unes 100, que no vol dir que 100 estiguin cremades, sinó que és la potencial. I també ha confirmat que el massís està arribant al límit, que l'incendi, perdoneu, està arribant al límit d'aquest massís de les Gavarres. Maria, no sé si tenim nova informació.
6: Doncs sí, escoltant la roda de premsa del cap d'operacions de la regió de Girona, Ferran García, doncs explicava que la previsió és que si l'incendi segueix cremant d'aquesta manera pugui arribar en menys d'una hora a la zona de Puig d'Arques, que recordem-ho és on hi ha aquesta zona de tensió meteorològica a Puig d'Arques. A més, parlaven dels desallotjaments d'aquestes urbanitzacions a Santa Cristina d'Aro per mirar de fer prevenció en aquest sentit, per mirar de promoure aquests plans d'autoprotecció i evitar que les flames puguin posar en risc la vida d'aquestes persones. El que hi ha preocupació és que de cara a la tarda arribi aquest vent de garbí i acabi girant el vent cap a aquest flanc on es troba la zona de Cruïlles, i per això també s'estarà treballant moltíssim en aquesta zona. Cal detallar, però, que hi ha dos incendis més a comarques gironines que estan afectant l'arribada d'efectius en aquest incendi de la Bisbal, i que per això estan treballant amb els mitjans que poden, que de seguida que s'extingeixin aquests dos incendis que es troben ara mateix actius, que si no vaig errada són el Gironès i el Pla de l'Estany, els bombers que estan treballant en aquesta zona afectada per aquests dos incendis acabaran anant a l'incendi de la Bisbal per mirar de portar el màxim d'efectius i que es puguin començar aquestes tasques més d'extinció i de control de les flames que estan cremant aquí a la Bisbal. Sobretot el que comentava Ferran García, el que preocupa més ara mateix són les cases aïllades que es troben en aquest massís de les Gavarres. De moment, recordem-ho, s'està desallotjant aquesta zona de Santa Cristina.
1: Sí, i recordem que també hi ha confinades diverses zones, no només a la Bisbal, on està confinat el nucli de Sant Pol, la casa del Pou del Glaç, la casa de colònies del Pou del Glaç, i els barris del sud de la ciutat, com per exemple el barri de Sant Josep, sinó que també està confirmada aquesta urbanització que comentàvem del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro, i també semblaria que algunes cases de Monells i Sant Sadurní de l'Heura, segons el 3CAT Info, informa. Per tant, recordem, suposo que d'aquí poquet podrem tornar a tenir en directe Ferran García, que és el cap d'operacions, recordem, o que està fent aquesta compareixença davant dels mitjans per informar d'aquest incendi que està havent-hi a la Bisbal d'Empordà, a la zona de Sant Pol, que és la zona del sud de la ciutat. Per tant, no sé si podem, no tenim encara en directe, però podem recuperar l'alcalde Òscar Aparicio al matí, que ens explicava que de moment l'incendi no hi havia perill per la població.
7: En aquests moments, les últimes notícies és que no hi ha cap perill per la població, està tot perimetrat i, per tant, el foc no avança cap a aquesta zona habitada, i la dificultat que hi ha és la tramuntana, que fa que hi hagi vagin obrint diferents focs o petits focus que estan passant no cap a direcció cap a la Bisbal, sinó, i el que és perillós, cap a les Gavarres, cap a direcció Calonge, per tant, doncs, en una zona amb alta densitat boscosa i, per tant, amb molt de perill de que es pugui controlar l'incendi.
1: Doncs seguidament connectarem amb el nostre meteoròleg, amb Isaac Vilà, perquè ens expliqui. I atenció, tenim una última hora, perquè envien una alerta de confinament, protecció civil, que afecta els municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Per tant, informació d'última hora aquesta que confirma que protecció civil d'aquest ampliament del confinament que afecta a municipis no només del Baix Empordà, sinó també de la Selva. I tot seguit podrem parlar amb el nostre meteoròleg Isaac Vilà perquè ens expliqui una mica quines són les previsions del vent i quines són, com podria evolucionar aquest incendi. Hola Isaac, bon dia.
8: Bon dia Carla, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda per dir alguna cosa. Quines són aquestes previsions? La tramuntana sembla que és molt forta, no?
8: Sí, de fet encara continua bufant, ja es veu ben bé en l'evolució del fum, aquesta fumera com va de nord cap al sud. Una tramuntana que no és estranya que bufi el mes de juliol, alguns episodis sempre n'hem tingut, però ara estem tinguent cops al voltant dels 70, fins i tot algun cop màxim fins als 80 km per hora. Ara bé, a la zona de l'incendi probablement continuem aquesta tarda tinguent aquests cops forts, però lentament, i això podria ser la bona notícia que podríem tenir, és que lentament a partir d'aquest vespre, sobretot en aquesta zona de l'interior del Baix Empordà, la zona de la Bisbal, aquesta tramuntana vagi una mica menys, d'acord? I també aquesta bona notícia vindrà lligada també a que a l'altre costat de les Gavarres, a la zona de Palamós, a la part sud de les Gavarres, entri el vent de Garbí, que no gaire fort, però que com a mínim farà pujar la humitat, el tant per cent d'humitat, i podria ajudar a que aquest incendi no se pogués acabar d'arribar més endins de les Gavarres. D'acord? Aquesta és la petita bona notícia que podria dir, que aquesta tramuntana de mica en mica no desapareix del tot avui, però de mica en mica va menys i quedaria restringida més a la costa, a la façana litoral, i que per l'altre costat, al sud del Baix Empordà, aquest vent giraria Garbí, no tan intens com aquesta tramuntana, i que ajudaria a que la temperatura no fos tan alta i que l'humitat sigués una mica major.
1: D'acord, Isaac, doncs ens agafem en aquesta informació que ens dones i esperem que l'incendi evolucioni favorablement. Estem en contacte per si calgués que ens tornessis a actualitzar aquesta informació, per si hi hagués algun canvi, esperem a positiu.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Seguirem informant, sempre aquí.
1: Adéu.
8: Que vagi bé.

0: Recordem que Protecció Civil acaba d'emetre una ordre de confinament que afecta les poblacions als municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Per tant, hem de veure com evoluciona aquest incendi, però recordem que l'alcalde ha confirmat que han habilitat el pavelló per si calgués fer un desallotjament i que també s'ha tancat la piscina municipal, que és on s'ha establert el centre de control. I també, com ens apuntava la Maria, està havent-hi uns dos altres incendis més petits a les comarques de Girona, i que les primeres investigacions, segons apunta el 3cat Info, seria que l'origen d'aquest incendi seria per l'ús d'una radial, i que l'incendi ja està arribant al límit del massís de les Gavarres i que té una potencialitat d'unes 100 hectàrees, i que recordem que ha confinat aquestes localitats que acaben de ser confinades. I no sé, Maria, si tenim més novetats.
1: Doncs ara mateix et diré que no, perquè estem intentant contactar amb els alcaldes, concretament amb diversos alcaldes que es veuran afectats per aquest confinament. Estem intentant treure més informació, sobretot d'aquestes zones que, per exemple, com Santa Cristina, hi ha aquest barri confinat de Bellrepòs. També intentarem contactar amb l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura per veure si podem acabar de fer aquesta confirmació de les informacions. De moment, com dèiem, abans hi havia dos incendis que es trobaven actius, a part del de la Bisbal d'Empordà, a comarques gironines. Concretament, en tenim una font coberta, on els bombers també hi estan treballant. En aquest cas, l'inici de l'incendi s'ha declarat aproximadament a les 12:30 del migdia, i a més, hi ha un altre incendi a Bescanó que crema des de les 11:53. En tots dos casos són incendis forestals, i per tant hi ha diversos efectius de bombers que estan treballant per mirar d'apagar també aquests dos focs per poder centrar tota la intensitat de cos de bombers en aquesta zona de la Bisbal.
0: I nosaltres ara recuperarem un extracte de la roda de premsa de Ferran García, que és el cap d'operacions de bombers a la regió de Girona, que acaba d'atendre els mitjans fa pocs minuts en aquest centre de comandament que s'ha establert a la piscina municipal de la Bisbal.
2: L'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar i guanyar tot el flanc dret que puguem, que és l'objectiu d'ara.
0: Ara estem mirant de poder parlar amb alcaldes del Baix Empordà, sobretot d'aquestes poblacions confinades, perquè ens expliquin una mica les mesures que es prendran i com evoluciona l'incendi. No sé si podem anar un moment a publicitat i seguim per parlar amb els alcaldes.
3: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespa, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
7: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, villes catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.

Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.

Dos quarts i dos minuts de 3 de la tarda d'aquest divendres nefast per la nostra comarca. L'última hora de l'incendi de la Bisbal continua marcada per una situació molt complicada i per un empitjor fast per la nostra comarca. L'última hora de l'incendi

0: Segons les últimes informacions, sobre el terreny hi treballen 45 dotacions de bombers, 35 dotacions terrestres i 10 dotacions aèries. Els helicòpters i avions continuen fent descàrregues sobre els focus secundaris mentre les unitats terrestres intenten consolidar el perímetre. També s'ha activat el suport dels avions amfibis Foca per reforçar les tasques d'extinció. Els comandaments dels bombers consideren que el sector més delicat és el tercer tram del flanc esquerre, on s'estan concentrant bona part dels esforços. Una de les notícies més importants o impactants de les últimes hores també és l'ampliació dels confinaments. Ja no afecten només el veïnat de Sant Pol, això és a la Bisbal, i a la casa de colònies Pou de Glaç. Protecció Civil ha anat ampliant les restriccions davant l'evolució del foc i del fum. Es mantenen confinats Sant Pol, les masies del sud de la Bisbal, l'entorn de la casa de colònies, la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i també alertes que s'han enviat als mòbils i que fan referència a Platja d'Aro, a Calonge i Sant Antoni i a Santa Cristina, com dèiem. La carretera G660, la Bisbal, continua completament tallada entre la Bisbal i Calonge. El fum continua sent molt dens i, de fet, aquest fum ja es veu de manera claríssima des de qualsevol punt de la comarca del Baix Empordà. Fins i tot ens han enviat missatges de comarques llunyanes, com per exemple la Selva Marítima, on ja s'està parlant d'una columna de fum important, que és la que es veu des de l'Empordà. Per altra banda, les dades meteorològiques continuen jugant també en contra dels equips d'extinció. La tramuntana bufa amb ratxes d'entre 40 i 50 km per hora. A la zona de l'incendi s'estan registrant temperatures superiors a 32 graus i una humitat relativa al voltant del 34%, condicions que afavoreixen la propagació de les flames i la generació d'aquests focus secundaris que dèiem. A aquesta hora no hi ha cap comunicació que parli o que faci pensar en una possible estabilització de l'incendi i, per tant, estem molt preocupats. Ens diuen ara mateix que des de la zona de Vallter, això és el Ripollès, des de la zona de Vallter, per tant, ens diuen que també es veu aquesta columna de fum. Dèiem, no hi ha previsió ni cap tipus d'esperança que ens pugui fer pensar en una estabilització del foc, en un control del foc per part dels bombers, i per tant això ens obliga a tots no només a tenir màxima precaució, sinó també ens obliga, com a mitjà de comunicació i amb la vocació de servei públic que ens ocupa, a estar-ne amatents i a fer una cobertura especial que hem anat fent ja al llarg del matí i que ampliem i allargarem des d'ara, que són dos quarts tocats de 3 de la tarda i fins que faci falta. Aquesta cobertura la farem amb els serveis informatius i tècnics d'aquesta casa i a aquesta hora de la tarda saludem la Carla Saló. Carla, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Quina és l'última hora en relació amb l'operativa, tot el que està passant amb aquest incendi? Què ens pots explicar que arribi de part de bombers, de protecció civil, etcètera, etcètera?
1: Doncs, com bé comentaves, s'ha ampliat aquest confinament. No només afecta la zona de la Bisbal d'Empordà, sinó que també Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, la Bisbal d'Empordà, Forallà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Llagostera, a la Selva i Santa Cristina d'Aro. També podem sentir talls de Ferran Garcia, cap d'operacions de bombers a la regió de Girona, que ha atès els mitjans de comunicació fa pocs instants.
2: El potencial és que ens arribi a les 100 hectàrees cap a Puig d'Arques, però treballarem, si això ara quan hi hagi el CCB, que venen els analistes i això ho tenen nosaltres, estem apamant aquesta part estratègica de dir què no volem que faci l'incendi respecte al que ell vol fer. I l'estem, és una baralla, això és el foc i nosaltres és una baralla. Doncs què no volem que facis i què ens interessa que no facis, perquè quan les condicions de vent canvin, aquest flanc dret ens preocupa moltíssim.
3: De quina manera sí?
2: És dels grossos que tenim, que no vol dir que es faci gros. Estem aquí.
1: Segons els agents rurals, l'extensió calcinada seria d'unes 30 hectàrees, però com acabem de sentir, Ferran Garcia explica que la potencialitat seria d'unes 100. Els mateixos agents rurals apunten que l'origen del foc seria l'ús d'una radial, aquest incendi que afecta i que fa confinar altres poblacions, no només la Bisbal d'Empordà.
2: És dels grossos que tenim, que no vol dir que es faci gros, estem aquí perquè no es faci gros, però estem posant l'estructura necessària perquè si aquests incendis fa gros estiguem tots aquí. Per això s'està evacuant, per això s'han fet els potencials, per això hi ha el graf aquí, hi ha tot el que com a bombers tenim avui per fer anàlisi i per poder determinar una bona estratègia, ho tenim aquí. L'únic que passa que se'ns ha solapat dos focs més que ens han debilitat una mica les respostes i ens estan demanant recursos aquí que estan destinats ara a altres incendis.
0: Endavant, Carla, endavant.
1: No, ja la

0: última hora és aquesta, Miquel.
1: Doncs, Carles, saló, gràcies. Dèiem gràcies. Una serra radial que apunta a un operari que estaria, segons diuen, estaria reparant una senyal de trànsit i una guspira hauria estat una mica el detonant, el fulminant que ha generat aquest incendi. I com deia el portaveu, deia, estem treballant perquè aquest incendi no es faci gran. Aquest incendi té conseqüències directes. Maria Alsina, bona tarda. Bé, sembla que no podem parlar amb la Maria en aquest moment. Deia, aquest incendi té conseqüències directes sobre una part molt important del territori i, com sempre, quan passen aquestes coses, qui té la paraula solen ser els responsables màxims dels ajuntaments, també del Consell Comarcal. La Maria Alsina n'està fent un seguiment. Maria, bona tarda de nou.
2: Doncs sí, avui al matí hem parlat, per exemple, amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, que explicava en un primer moment que les flames no afectaven aquesta població, tot i així sí que és cert, no?, que s'han anat confinant aquests diversos barris i que, a més, doncs, s'ha anat treballant en aquest sentit per mirar d'evitar que les flames arribin en zones poblades, sobretot en aquesta zona de la Bisbal. El que sí que estem pendents ara mateix és que s'està treballant, no?, en aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Plats d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Fora Llac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Estarem molt pendents d'intentar contactar amb els alcaldes d'aquestes poblacions per mirar com s'està fent tot aquest confinament i com està responent la situació a la ciutadania a aquestes mesures d'autoprotecció.
1: Crec, Maria, que teníem alguna reacció de l'alcalde de Santa Cristina, és així?
2: Correcte.
1: Doncs endavant.
2: Tenim en principi l'àudio de la conversa que hem tingut amb l'alcalde.
0: I ara tenim en directe a l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Cifra. Bon dia, Josep.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Preguntar-vos com esteu veient aquest incendi que s'ha originat a la Bisbal des de Santa Cristina d'Aro.
3: Bé, doncs des de Santa Cristina d'Aro doncs hem activat el protocol d'emergència perquè tenim doncs la part de les Gavarres que forma part del municipi i tenim dues urbanitzacions que són Vallrepòs, que dona al costat de Cap a Calonge, i llavors la de Sant Miquel d'Aro. Precisament jo hi he pujat ara fa una estona, que havíem pujat aquest matí, perdona, fins a Puig d'Arques, cap a les 12 hi hem pujat, i es veia el foc, ens han avisat del CECAC que possiblement, si seguia així el vent, doncs en dues hores podia arribar a la zona de Santa Cristina, diríem, a la part alta aquesta de l'urbanització. Llavors, nosaltres el que hem fet ha sigut habilitar a l'espai Ridaura, no el pavelló, sinó que l'espai Ridaura, perquè hi ha aire condicionat i potser està com més condicionat aquesta estació de l'any, i a la gent de Vallrepòs, doncs, bueno, per un costat diuen que millor confinament a dintre, llavors els Mossos també ens deien, doncs, bueno, com vulgueu, i si no, doncs, desallotjament, i nosaltres ara hi hem passat la policia local, i la gent que vol baixar, doncs, tots els portem cap a l'espai Ridaura, bueno, com a una mesura de seguretat, i esperem, doncs, que no ens arribi el foc, i que es pugui controlar.
0: Sí, i aquesta evacuació s'està fent la gent que ho vol, no? Perquè no és d'obligat compliment aquesta evacuació.
3: Bueno, d'obligat compliment no és perquè, bueno, clar, els Mossos en diuen que sí, que millor. Però llavors el CECAP diu, bueno, doncs també com que no hi ha el foc, doncs les mesures que es poden prendre són aquestes de confinament. I jo penso que avui que nosaltres el que hem de fer és com a responsabilitat que tenim, doncs adequar un espai en el municipi, que ja dic que l'espai Ridaura, i avisar que hem anat a la policia local, que van porta per porta i avisant a tothom, amb algun altre regidor també, el primer tenent l'alcalde està allà dalt, jo m'he quedat aquí, i doncs per dir-los doncs, que si volen baixar estem a la seva disposició i per desallotjar-los, que vol dir que sigui una traslladar la responsabilitat a cada persona, que sigui la persona que decideixi el que vol fer. Jo crec que el millor és, guaita, baixes al poble, et desallotges, fora nerviosisme ni res més, i guaita, tant de bo doncs, aquesta tarda puguin tornar a pujar cap a casa seva.
0: I hi ha perill que el foc pugui evolucionar cap a la zona de Romanyà o altres urbanitzacions de Santa Cristina?
3: De moment, clar, no sabem. El problema està és el tema climàtic. El vent, que primer a mig matí semblava que havia d'anar com més cap a Calonge i ara doncs agafa cap a aquest altre costat.
0: I ara comentaves que els veïns poden dirigir-se a l'espai Ridaura, oi? Hi ha algun altre espai habilitat?
3: Sí. De moment hem habilitat l'espai Ridaura perquè també hi baixem els infants de la Casa de Colònies de Calendric, que tenen uns 70 nens, més els 10 monitors, doncs dic que baixin tots cap aquí, i de moment tenim habilitat aquest lloc. Lògicament, si se'ns fes petit, que l'espai Ridaura ja és gran, però si se'ns fes petit, doncs agafaríem i d'aquí habilitaríem el pavelló.
0: Perfecte. Doncs Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, moltes gràcies per entrar en directe en aquest especial informatiu de Ràdio Capital.
3: A vosaltres i a la vostra disposició. Moltes gràcies.
0: Fins ara.
3: Bona tarda.
1: A tot això, gràcies Carla, a tot això deia, a 2:15 s'ha declarat un altre incendi a la zona del Pla de l'Estany. Els bombers hi treballen, és un incendi de vegetació a la zona de Fontcoberta i ja s'ha ordenat el confinament de la població a la zona de Vilavenut i també de Palol de la Farga. Malgrat que queda lluny de l'àmbit del Baix Empordà i d'aquest focus que us estem explicant, sí que és una informació recent d'última hora que us expliquem a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i també Empordà Premium, que són les tres emissores que us estem explicant en emissió conjunta. Estem a l'espera de poder parlar amb Jordi Soler, que és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, que ens expliqui també quina és l'última hora respecte al seu municipi. Mentrestant, us expliquem, us parlàvem de confinaments, doncs bé, a 1:45, als vols de 1:45, els bombers han demanat el confinament per l'incendi de la Bisbal. Han demanat aquesta ampliació que afecta a Santa Cristina d'Aro, afecta també a Calonge i Sant Antoni, afecta també a Castell Platja d'Aro.

0: I mentrestant la Carla Saló ens demana pas. Endavant, Carla.
1: Hola de nou, és que ja no sabem ni on estem.
0: Sí,
1: les últimes informacions ens apunten que la prioritat absoluta ara és el flanc dret, que el foc, com ja comentava Ferran García, l'atenció als mitjans, ha entrat a les Gavarres i està cremant amb molta alta intensitat, i que el foc està sent empès per la tramuntana, però que sobretot s'estan centrant molt en aquest flanc dret perquè no avanci.
0: Carla, el flanc dret quin és? És a dir, la zona nord o el que va cap a baix?
1: Doncs ho confirmem i t'ho dic.
0: D'acord, gràcies. Deia la Carla que el foc ha entrat a la zona de les Gavarres i crema amb intensitat. Esclar, això és un problema en la mesura que el vent que bufa és vent de tramuntana i, per tant, vent que va de dalt cap a baix. Per tant, és esperable que aquest incendi es vagi desplaçant cap al sud de la comarca. Com deia, estem a l'espera de parlar amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, el senyor Jordi Soler. De seguida que el tinguem, el posarem en antena per explicar quina és l'última hora del municipi.

0: Bé, doncs ja tenim en línia l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, el senyor Jordi Soler. Senyor Soler, bona tarda i bona hora.
1: Bona tarda.
0: Bé, bona tarda, si és que es pot dir d'alguna manera, vaja.
1: Exacte.
0: Escolti'm, quina és la situació? Digui, disculpi.
1: No, i la de bona hora també. També és, sí. És discutible.
0: Per dir-ho d'alguna manera, sí. Escolti, quina és la situació a l'última hora al seu municipi?
1: Bé, nosaltres aquí, en principi, hi ha una certa tranquil·litat, i si m'ho permets, tranquil·litat intranquil·la, perquè estem molt preocupats. El dematí a primera hora semblava que venia directament cap a nosaltres, perquè pujava a barra amunt. Després s'ha girat i ara semblava que va més cap a la zona del Puig d'Arques i Romanyà, amb la zona de Vallrepòs, que està confinada, però fa cosa de mitja horeta hem rebut l'ordre de confinament de 6 municipis. Llagostera, Santa Cristina, Castellplatja d'Aro, Segaró, nosaltres, la Bisbal i Cruïlles, Ponells i Sant Sadurní. Per tant, vol dir que hi ha molt de fum, això és cert, això pot haver influït amb el confinament, però no hi ha d'haver una situació preocupant amb un foc que s'ha fet molt gros i amb la tramuntana que el va apretant. Vol dir que qualsevol canvi de vent pot fer que torni, no sobre els seus passos, però sí sobre zones no cremades, i llavors tot això pues, és molt preocupant.
0: De fet, sembla ser que a mitja tarda podria canviar el vent, entrar vent de marinada, que justament faria això, no? Empenya cap a una altra direcció. La part positiva és que seria un vent més humit.
1: Sí, la part positiva seria un vent més humit i de mar cap a terra, en teoria el faria recular cap a la zona ja cremada, no? Per tant, esperem-ho que cap allà a les 5-6 de la tarda arribi aquest vent i que ajudi també els bombers, uns excel·lents professionals que amb les condicions de treball que hi ha avui, és que te'n fas creus de la manera que treballen, doncs els ajudi també a controlar una mica més el foc aquest.
0: Alcalde, en l'àmbit del seu municipi, quines són les zones, diguem-ne, perquè vaja, per dir-ho d'una altra manera, entenc que la gent que estigui al nucli o al centre del nucli de Calonge no ha de patir, però em pregunto quines són les zones o quines serien les zones més afectades i que queden més enmig de les gavarres o enmig de la zona on aquest foc potencialment podria arribar-hi, i per tant quines són les zones de Calonge que podrien tenir risc si el foc baixa cap aquí.
1: Bé, bàsicament són l'organització Rio de Oro i l'organització del Maspera. De fet, la ganga s'ha tallat aquí a l'entrada del Riu d'Ebro. Aquestes són les més properes a Coll de la Ganga, i que allà és precisament on s'acaba el nostre terme municipal, just al Coll de la Ganga. La part dreta ja és Cruïlles, i la part dreta és Corallac, i la part esquerra és Cruïlles. Aquestes dues organitzacions són grans. Realment pues, serien les primeres que podrien notar el perill o qualsevol presència de foc.
0: Alcalde, ara li faré una pregunta, ja sé que em dirà que sí, però pateix perquè el foc pugui arribar realment aquí o per les informacions que li hagin pogut dir creu que ho controlarem?
1: Aviam, aquí és molt relatiu, un terme tan ampli com el nostre. Em preocupa molt més Rio d'Oro i m'espera perquè estan tocant directament ja inclús per la pendent de les organitzacions, ja són pràcticament gavarres. Aquests dos nuclis em preocupen i em preocupen moltíssim i per tant em fan patir. Per la resta del nucli, diguem, més tranquil·litat, encara que el foc no pots estar mai tranquil, no? Però sí és cert que semblaria que seríem una mica més allunyats a qualsevol perill de foc. I, evidentment, la zona de Torrontini i Sant Antoni, jo aquesta pràcticament ja la descartaria.
0: Alcalde, Calonge és un poble envoltat de... Vaja, és a la falda de les Gavarres. Vostè coneix molt bé el tipus de bosc que hi ha al voltant de casa seva. Expliqui'ns una mica com són les característiques d'aquest bosc i què fa, més enllà de la idea d'un bosc típic mediterrani, què fa que sigui realment un polvorí quan passen coses com aquesta?
1: Bé, aquest bosc als anys 50 i enrere estava absolutament treballat. Els forns de la Bisbal necessitaven llenya i provenia d'aquí, d'aquests boscos. Estaven, per tant, en una situació d'una neteja excepcional. Amb el temps això es va deixar de fer i amb el temps també el pi va anar substituint l'alzina surera i, esclar, perquè el pi és una planta invasora. El pi és molt més combustible que l'alzina. L'alzina surera, aquesta nostra, aguanta molt bé el foc. I si agafes tot això i poses, a més, que des de la nevada del 2011 va quedar molta porqueria en el bosc, que ja no es va recollir perquè en el bosc ningú el treballa, però això seria tema d'un altre debat, no?
0: Sí, és un altre debat, sí.
1: Si els propietaris tenen ajudes o no. Això i la quantitat de pluja que hem tingut aquest any doncs fa que hi hagués malesa i brutícia important. Per tant, era un polvorí. No res feia presagiar que avui hi hauria un incendi, però suposo que deu haver començat, no ho sabem encara, ja ho sabrem, que ha començat aquí baix al Pou del Glaç, però deu haver començat segurament per alguna activitat humana, i en un dia de tramuntana com aquest no saps fins a on pot arribar. I aquesta és la realitat dels nostres boscos. Pràcticament ara quasi bé tots són pins, menys la zona de Fitor, perquè hi ha un propietari forestal, en Joan Botell, que ho cuida, i encara ell doncs, té explotació forestal.
0: Doncs miri, ens acaben de confirmar que en aquest moment es parla ja de 250 hectàrees de superfície cremades, segons dades dels agents rurals, i vaja, no sabem en quan acabarà, esperem que acabi en poc més que això. Alcalde de Calonge i Sant Antoni, senyor Jordi Soler, gràcies per atendre la nostra trucada i tant de bo que no haguem de tornar a parlar al llarg d'aquesta tarda.
1: Molt bé, moltes gràcies i, com sempre, a la vostra disposició.
0: Que vagi molt bé, agraïts. Fins ara.
1: Gràcies.
0: 3 minuts i les 3 de la tarda.

0: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.
1: Doncs aquest especial informatiu que estem fent des de les tres emissores en el conjunt de les comarques de Girona el fem per explicar-vos aquest incendi forestal que ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, que s'ha anat estenent i que ja afecta el massís de les Gavarres amb totes les conseqüències o potencials conseqüències que pugui tenir això. Ja estem parlant de sis pobles confinats, no només del Baix Empordà, hi ha també Llagostera, que això pertany a la comarca de la Selva. Esperem també poder parlar amb l'alcalde de Llagostera d'aquí uns moments, però per entendre la naturalesa dels incendis, els incendis forestals òbviament són inherents a la previsió del temps o a la situació climatològica, i per entendre-la una mica millor, per interpretar què és el que ha passat i què és el que podria esperar-nos des d'un punt de vista climatològic, tenim a l'Isaac Vilà, que és el nostre home del temps. Isaac, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Miquel. Bona tarda.
1: D'entrada, quin és el motiu pel qual aquest foc s'ha estès tan ràpidament des de la carretera on s'estava treballant i cap al conjunt del massís de les Gavarres i que estigui avançant cap al sud de la comarca?
2: Bé, bàsicament el motiu principal ha estat aquest vent de tramuntana. Clar, l'incendi s'ha originat a la cara nord del massís i, per tant, aquest vent de tramuntana l'empeny cap a tota la vessant nord i per tant té tot aquest bosc forestal per anar cremant, té tot aquest recorregut amb combustible. Ara bé, coses positives de tot això per mirar de trobar alguna cosa positiva. Aquest vent de tramuntana ja anirà de baixa pràcticament a partir d'aquest vespre, sobretot en aquesta zona de les Gavarres. De matinada,
1: a partir d'aquest vespre, Isaac, no sé si podem mirar de concretar una mica més. Què vol dir a partir d'aquest vespre?
2: A partir de les 9, entre les 9 i les 10 del vespre, quan es pongui el sol aproximadament, aquest vent de tramuntana en aquest sector hauria de bufar amb menys intensitat. Durant aquest matí han tingut cops de vent dels 50, 60 o fins i tot algun punt de 70 km per hora, al vessant nord de les Gavarres, i tot això, tota aquesta tramuntana hauria d'anar menys a l'interior del Baix Empordà i s'hauria de quedar restringida a partir d'aquest vespre i nit ja només a la façana més litoral. Aquest seria un punt molt positiu. I una altra cosa que és molt important és que al vessant sud, ara mateix a Palamós, hi està havent un canvi de vent. Està entrant el Garbí, que és una mica més humit i no bufa tan fort com a la tramuntana d'aquestes últimes hores, i per tant això pot ser positiu perquè un cop arribi el foc a dalt de la muntanya, per quan hagi de baixar de vessant, pot ser que aquest vent de Garbí que li bufi en contra ajudi una mica a controlar més el foc un cop estigui en la vessant sud del massís de les Gavarres.
1: Isaac, parlaves pel nostre xat intern fa una estona, deies, és possible que el vent de Garbí, que és de naturalesa una mica més humit, ajudi a apaivagar també una mica les flames per la naturalesa humida del vent. Això és així? Sí, realment és així?
2: Com a mínim tindrem un ambient, és a dir, aquest vent humit, evidentment el bosc, portem molts dies amb molta calor, el bosc està sec, però com a mínim aquest vent humit pot ajudar a crear un ambient no tan sec com el que crea la tramuntana, d'acord? I per tant això podria ajudar a que com a mínim la propagació fos més lenta o com a mínim no fos tan ràpida com la que està vent ara amb la tramuntana, que la tramuntana l'escampa ben ràpid.
1: Vaja, i una altra qüestió, Isaac. Aquest vent que dius que està entrant, ja has dit que ja està entrant, entenc que ja està virant una mica, aquest vent podria tornar a empènyer, és a dir, la idea és que aquest vent empènyi les flames, diguem-ne, de sud cap a nord una altra vegada, és a dir, que tornin pel camí que han vingut, o hi ha algun risc que pugui virar cap a la zona de Palafrugell i les muntanyes de Begú?
2: Jo crec que, sincerament, personalment, cap a la zona de Palafrugell i Begú no correria en perill en aquest sector. És un vent és una marinada, el vent típic que bufa les tardes aquí al sud de la Costa Brava, i d'una naturalesa no tan forta o no tan violenta com està bufant la tramuntana. Estem parlant de que estaríem parlant d'uns 20, uns 20 km per hora, uns 30 km per hora, que és un ventet que com a mínim faria recular les flames o faria frenar les flames cap a la zona cremada. I això seria positiu perquè, com a mínim, podria ajudar els bombers a que no s'extengués més la zona cremada.
1: Isaac, ja per acabar, estem parlant tota l'estona de vent, però aquest vent, òbviament, necessita també de la calor. Quina és la previsió en relació a la temperatura que ens espera? Perquè sembla que el cap de setmana tornaria a entrar una altra onada de calor.
2: Sí, efectivament. Aquesta variable, mira, deixeu-me fer un incís. En meteorologia hi ha una regla dels 30-30-30, que són la 30 graus de temperatura, humitat relativa del 30% i intensitat del vent igual o superior als 30 km per hora. Si se superen aquests, quan conviuen aquests tres factors, els 30, més de 30 graus de temperatura, humitat baixa i vent més important de 30 km per hora, les condicions perquè hi hagi un incendi són molt importants, d'acord? O tenen més números perquè hi hagi un incendi. Ara bé, a partir d'aquests propers dies, el valor de 30 graus serà desfavorable. Per què? Doncs perquè continuarem tenint aquesta situació de calor. I una calor que podrà ser més intensa de cara a la següent setmana. Per tant, continuarem amb risc d'incendi elevat durant totes aquestes jornades i, a més, les jornades que siguin ventoses. No es preveu que a partir de demà, que ja baixa el vent, demà al matí, no es preveu que tindrem una altra situació de vent intens, de moment, d'acord? Però continuarem. La situació, en general, no serà gaire favorable per l'extinció d'aquests incendis.
1: Doncs Isaac Vilà, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una mica més des del punt de vista de la ciència climàtica com actua i què és el que podem esperar, com a mínim, en relació al temps i que es comporti aquest incendi. Gràcies una vegada més, Isaac, que vagi molt bé.
2: Un plaer, anirem informant.
1: Fins ara. Passen 4 minuts de les 3 de la tarda, farem una petita pausa per la publicitat i d'aquí 4 minuts reprenem aquest especial informatiu a Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium, amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà. No marxeu, fins ara.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a Occitània.cat o a info@occitania.cat.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. de fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
13: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno. Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
0: Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio, especial informatiu en emissió conjunta.

0: 3 de la tarda, 9 minuts, en connexió Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium, per explicar-vos l'última hora d'aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a la zona de la Bisbal d'Empordà i que s'ha anat propagant per tota la comarca, també a la comarca veïna de la Selva. Dèiem, no l'incendi, però dèiem sí, les seves conseqüències. Parlàvem ja de confinaments, per exemple, a Llagostera. I en línia tenim amb nosaltres el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, el senyor Enric Marquès. Senyor Marquès, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Expliqui'ns quina és l'última hora que té vostè com a president del Consell.
1: Bé, l'última hora és que el foc segueix actiu i que és complicat pel tema del vent. Això és el mateix que tenim les últimes hores. Sí que és veritat que a Santa Cristina hi havia una casa de colònies que s'ha desallotjat els nois i noies que hi eren, i en aquest moment estan a l'espai Ridaure de Santa Cristina, igual que l'organització que hi havia s'ha donat l'opció a la gent si es volia quedar confinada a casa o anar també en aquest espai, i que a la zona de la Bisbal, doncs, la casa de colònies de la Rosa dels Vents, els 150 nens i nenes que hi ha, doncs, estan confinats a la casa, i al principi sembla que el foc, doncs, va per un altre costat amb el tema del vent. Això ja sabeu que pot anar variant, però des del primer moment és que els bombers han dit que la millor manera era fer-ho així, confinar-los. Uh-huh. Per tant, s'està seguint les instruccions de bombers, és el que hem d'anar fent tot. De fet, jo no es puc dir gaire res més del que ja podeu anar sabent si aneu seguint els comunicats de Protecció Civil, que és qui ha de donar la informació en aquests moments. Comarca, home, estem preocupats perquè ja sabeu al final que el massís de les Gavarres és el que és, i en aquests moments està afectant a 6 municipis de la comarca i el confinament, i hi ha un munt de la Selva que és Llagostera. Per tant, ho tenim, del Gironès, perdoneu, ho tenim complicat en el sentit que també hi ha altres focs que, com que és més fàcil que es puguin extingir, doncs han d'estar també per ells, i nosaltres anar controlant el perímetre de la zona. I bé, el centre de comandament està a la Bisbal, i tenim un tècnic de Protecció Civil, i fins ara ja hem tingut el gerent del Consell Comarcal. Jo aniré d'aquí una estona perquè, bueno, ara ens hem trobat un moment amb el gerent que farem el canvi ara, i estem anant fent el seguiment. Poca cosa més podem fer, seguiment i contacte directe, si convé, doncs, amb algun alcalde d'aquests municipis, per anar veient com ho anem gestionant.
0: Uh-huh. President, vostè, que de fet, gràcies per l'esmena, perquè jo porto no sé quanta estona dient que Llagostera és a la Selva, i certament Llagostera no és a la Selva, sinó que és al Gironès.
1: Jo també ho he començat dient, vull dir, al final, que potser quan estàvem connectant, doncs és per això dic, no, és Gironès, però vull dir que sí, és, bueno, en aquests moments podem dir el que sigui, no hi ha problema, uh-huh, amb això. L'important és fer el seguiment sí, de la notícia, i sobretot que deixar treballar els agents de Protecció Civil i que tot funcioni, que tot acabi resolent-se.
0: Sí, jo volia preguntar-li, vostè com a bisbalenc, hem parlat d'aquesta casa de colònies que els bombers, vostè em deia, els bombers diuen que el millor és tenir-la confinada. Jo li pregunto, aquesta de casa de colònies, en quin espai o on està ubicada, i en relació amb l'incendi, quin grau de proximitat té? Expliqui'm una mica on està col·locada i per què.
1: Bé, la casa de colònies és a Sant Pol, el nucli de la Bisbal de Sant Pol, que és el primer lloc on s'ha confinat a la gent, precisament perquè hi havia la casa de colònies i perquè l'incendi estava bastant a prop. I en principi, bueno, la sensació, doncs, és que, i la feina donava com perquè es anés controlant, però la veritat és que avui està fent un dia d'aquests que fa l'Empordà de tant en tant, que és que bufa la tramuntana i va bufant cap allà on li sembla, i això ha dificultat totes les tasques d'extinció d'aquest foc, malgrat les dotacions que s'hi han anat tenint durant tot el matí.
0: No, li preguntava perquè, diguem-ne, el nucli de Sant Pol està, vostè m'ho dirà millor que jo, però està a 3 quilòmetres de la Bisbal.
1: És a la Bisbal, però en direcció a la carretera de la Ganga, en direcció a l'antiga carretera, bueno, a l'antiga no, i ara, sí, el que ara no s'ha servit, la carretera que va de la Bisbal a Calonja.
0: Sí, no, li preguntava per...
1: I la casa de colònies està just allà.
0: Li preguntava perquè no sé, és possible anar, diguem-ne, és possible marxar de Sant Pol per anar cap a la Bisbal en aquest moment?
1: Jo ara això no t'ho sé dir, però et diria que en principi no, perquè es havia confinat i es havia demanat a la gent que es quedés a casa. De fet, quan et confinen al costat d'un incendi et confinen i a més has de prendre unes determinades mesures. Per tant, si et diuen que no et moguis a casa, és que no et pots moure de casa i és el que es considera tècnicament que és la millor opció. I en el cas de la casa de colònies, des del primer moment s'ha dit que els nois i noies que estaven a la casa que es havien de quedar a la casa perquè era el més segur per ells. Per tant, qualsevol valoració extra sobre, diria.
0: Correspon als serveis tècnics. Perfecte. Enric Marquès, president del Consell Comarcal, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem abans amb l'alcalde de Calonge, esperem que no haguem de tornar a parlar aquesta tarda.
1: Esperem que no, i gràcies a vosaltres per fer el seguiment, perquè és d'agrair al final que tots estem al cas, que hem de vigilar sempre i més en dies com aquests que estem passant ara. Gràcies.
0: Doncs així ho farem. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un quart i un minut de 4 de la tarda. I a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i a Empordà Premium seguim explicant-vos l'última hora d'aquest incendi. Volem fer una recopilació de quins són els fets, què és el que ha anat passant al llarg del matí i com hem arribat fins on estem. Ho farem amb la Carla Saló. Carla, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
0: Doncs explica'ns una mica com ha començat tot això i en quin punt estem.
2: Doncs els bombers han rebut l'avís aproximadament a les 9:017 i en un primer moment s'ha confinat aquesta casa que comentàvem ara, la casa de colònies del Pou del Glaç. Seguidament s'ha confinat el nucli de Sant Pol de la Bisbal i després s'ha confinat, abans d'aquest confinament que ara explicarem els municipis que estan confinats, s'ha confinat també barris del sud de la Bisbal d'Empordà. Ara mateix l'incendi afecta unes 250 hectàrees segons els agents rurals i ja ha entrat al massís de les Gavarres, que aquesta precisament era la principal preocupació que tenien els bombers. La hipòtesi, també segons els agents rurals, és que l'incendi l'hagi provocat una radial. De moment s'han confinat els municipis de la Bisbal d'Empordà, Forallà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Castelldaro, Platja d'Aro i Segaró, Calonge i Sant Antori i Llagostera, el Gironès. Protecció Civil confirma que el confinament es fa preventivament per l'evolució del foc, per la presència del fum i sobretot cal evitar la mobilitat i també recomanen tancar portes i finestres. L'incendi, com hem anat comentant al llarg d'aquest informatiu, és visible des de diferents punts de la comarca, però no només des de la comarca, sinó també des de la resta de comarques gironines, com per exemple en punts com el Vallter o Tossa de Mar. Continua tallada, evidentment, la GI-660, que és la carretera a prop d'on s'ha declarat aquest incendi. Protecció Civil també acaba d'informar que recomana evitar el desplaçament de vehicles procedents de l'àrea metropolitana cap a aquesta zona de l'Empordà, una informació que acaba de sortir ara. S'ha canviat també el centre de comandament de la piscina municipal, que és on s'havia establert en un inici, i ara es fa el centre de comandament està al pavelló municipal. Recordem que també tenim un altre incendi actiu i no sé si podem recuperar les intervencions de Ferran Garcia, cap d'operacions de bombers de la regió de Girona, quan ha atès els mitjans en aquest centre de comandament de la piscina municipal.
3: El potencial és que ens arribi a les 100 hectàrees cap a Puig d'Arques, però treballarem, si això ara quan hi hagi el CCB, que venen els analistes i això ho tenen nosaltres, estem apamant aquesta part estratègica de dir què no volem que faci l'incendi respecte al que ell vol fer. I l'estem, és una baralla, això és el foc i nosaltres és una baralla. Pues què no volem que facis i què ens interessa que no facis, perquè quan les condicions de vent canvien, aquest flanc dret ens preocupa moltíssim. De quina manera?
2: I aquesta és l'última hora, seguirem informant, Miquel.
0: Doncs Carla Saló, moltes gràcies des de l'estudi de Ràdio Capital. Parlava la Carla del centre de comandament que s'ha traslladat de la piscina municipal de la Bisbal a la zona del pavelló poliesportiu. Cap allà ens hi estem desplaçant, s'hi està desplaçant en Marc Clapés, i una vegada el tinguem allà que ens expliqui també l'última hora dels serveis d'emergències, que des d'allà fan el control i el seguiment amb mitjans de comunicació d'aquest incendi. Mentrestant, nosaltres, bé, paraula per bé, cosa coses de la vida, un dels antics col·laboradors i amic d'aquesta casa, Manel Magrinyà, és viu a Sant Pol, que és aquest veïnat de la Bisbal del que estem parlant tota l'estona. És un veïnat aproximadament a uns 3 quilòmetres de la Bisbal en direcció cap al massís de les Gavarres, per la antiga o conegudíssima del que se'n diu la carretera de la Ganga, que és aquesta carretera que creua el massís de les Gavarres i que uneix la zona de la Bisbal amb Calonge, creuant l'interior de la muntanya. Doncs bé, en Manel Magrinyà és allà, i amb en Manel volem parlar perquè ens expliqui una mica en primera persona com ha vist, com veu i quina és la imatge que té des de Sant Pol.
4: Hola, bon dia.
0: En Martí em diu, em comenten des de l'estudi que no podem parlar amb en Manel Magrinyà en directe, però sí tenim alguna de les seves declaracions, Martí.
5: I ara mateix el que es veuen des de casa són unes columnes de fum molt importants, però cap a la banda en direcció a Calonge. És a dir, que sembla que la zona aquesta del que és Sant Pol i tal ens han salvat per pèls, perquè ha envoltat una miqueta el poble, però el que es veu ara, que sembla que corre perill seriós, la zona de Calonge i Platja d'Aro. Es veu molt, molt negre i unes columnes de fum que són realment dantesques. Aquí, mentre no canviï el vent, sembla que estem tranquils. Sempre i quan, repeteixo, no canviï el vent. Cas contrari, seria un altre cantar, però toquem fusta.
0: Doncs toquem fusta i que sigui així, i que aquest foc pugui anar minvant, per bé que no tenim encara cap informació que ens parli d'això. Ans al contrari, el nostre home del temps ens parlava fa un moment, el Garbí està començant a entrar, és vent de marinada i portarà una mica de vent, una mica humit, que podria contrarrestar, tant per l'orientació com per aquesta humitat, podria contrarrestar una mica l'efecte de la tramuntana que està desplaçant el foc, que ha començat, com dèiem, a la Bisbal, que ja s'ha estès cap a les Gavarres, a la zona marítima de les Gavarres, però també cap a la zona interior de les Gavarres. I justament per conèixer l'afectació que està tenint a la zona interior de les Gavarres, volem parlar amb l'alcalde de Llagostera en aquest moment, que el tenim al telèfon, el senyor Narcís Llinàs. Senyor Llinàs, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Quina és l'última hora del seu poble?
6: Bé, de moment nosaltres bé, perquè no ha arribat a entrar al nostre municipi. Tenim un municipi que és molt gros amb extensió, però no ha arribat a entrar. L'únic que sí, els mitjans de comunicació està sortint, doncs, que estem confinats. És un confinament parcial, vol dir que tota la zona que toca aquí a les Gavarres on hi ha el foc, doncs, no es pot fer activitats, i tota la gent que viuen allà en aquelles cases, doncs, estan avisats, i a partir d'aquí, doncs, és això, esperar l'expectativa, perquè sembla, segons ens han comunicat des d'interior, sembla que pot haver un canvi de vent, i això, doncs, poder sí que ens afectaria més que no pas en aquest moment.
0: Quan diu que ens afectaria més, aquest canvi de vent, estem parlant d'aquest vent de Garbí, que sembla que podria entrar vent de mar cap a terra, quan vostè diu ens afectaria més, expliqui'm per què, quina és la situació o l'orientació del poble respecte a l'incendi.
6: O sigui, ara tal com el vent que està fent la tramuntana que està fent ara, doncs va a direcció més, diguéssim, cap a Calonge, més cap a Santa Cristina. Llavors, si gires aquest vent, llavors sí que faria que potser vingués més cap a direcció Llagostera. És aquesta l'afectació que tindríem.
0: Li faig la mateixa pregunta que li he fet a l'alcalde de Calonge fa un moment. Quina és, és a dir, quina part de nucli del seu poble està en una zona potencialment perillosa? Ja m'imagino que la plaça del poble segurament no, però em pregunto si per urbanitzacions, potser per algun polígon, potser per masies o cases aïllades, quin és el risc potencial que té?
6: Nosaltres el risc potencial serien les cases aïllades. Està en el cantó, diguéssim, més despoblat de Llagostera. L'incendi està en el cantó més despoblat. Si fos que l'altre cantó, allà tenim, sí, 3 urbanitzacions, després 2 més amunt, però tenim sort que és la zona on està més despoblada. Això vol dir, doncs, que sí que quedarien afectats el que són, doncs, cases aïllades.
0: No sé si a nivell de poble tenen preparat algun dispositiu especial per en cas que s'hagués de prendre alguna mesura d'evacuació de veïns.
6: Sí. Tenim preparat el que és el pavelló i polivalent, està avisat, doncs, el que és la brigada per si s'ha de donar algun suport, la policia local per descomptat, l'ADF d'aquí a Llagostera. Bueno, estem a l'expectativa una mica que ens donin. Hem quedat amb el delegat interior aquí a Girona, hem quedat que ens anàvem parlant, i si veien, doncs, que el perill venia cap aquí, doncs nosaltres anem activant sobre la marxa. En aquest moment estem preparats, però no tenim res activat.
0: Doncs, alcalde de Llagostera, gràcies per atendre la trucada de Taronja de Ràdio, Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium. Si hi ha qualsevol, si tenen vostès qualsevol necessitat, estem aquí per atendre'ls també. Que vagi molt bé i dintre el que cap, i moltes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que puguem apagar el foc doncs ràpid, amb la feina de tots els voluntaris i bombers.
0: Com diem, aquesta tarda esperem no haver de tornar a parlar al llarg de la tarda.
6: Correcte.
0: Que vagi molt bé, gràcies i bona tarda. 5 minuts i seran 2:15 de la tarda.

0: Us estem explicant l'última hora d'aquest incendi que afecta tota la comarca del Baix Empordà, una part de la comarca del Gironès, en la mesura que ha entrat al massís de les Gavarres. Ho estem fent en aquest especial informatiu en connexió amb Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium. Estem buscant els protagonistes, estem buscant veus que puguin explicar-nos les últimes hores. Volem parlar amb Daniel Encinas, que és l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i alhora presideix el Consorci de les Gavarres. En aquest moment em diuen que no podem parlar-hi encara perquè està justament en una reunió operativa. Volem també parlar amb en Xavier Saltó. En Xavier ha estat, diguem-ne, membre del cos de bombers de la Generalitat, actualment és pilot d'helicòpter i, entre altres coses, ajuda a sufocar incendis. Busquem també parlar amb ell perquè ens ajudi a entendre una mica com es comporten aquest tipus de focs, com es comporten i per què es comporten de la manera que ho fan, per entendre una mica més des del punt de vista de la ciència. Mentrestant, deixeu-me explicar-vos també una cosa que ja hem dit amb la Carla Saló fa un moment. El govern, Protecció Civil, demanen a les persones de l'àrea metropolitana de Barcelona que no vinguin a l'Empordà, que no vinguin ni a l'Empordà, ni al Gironès, ni a la comarca del Pla de l'Estany, on recordem també s'hi ha declarat un incendi aquest migdia al voltant de 3:15 de la tarda. Per tant, el govern demana a les persones que viuen a l'àrea metropolitana i que puguin tenir intenció de pujar, doncs que no ho facin, que s'evitin els desplaçaments en totes aquestes zones per poder facilitar les tasques d'extinció. L'extinció d'un incendi, que recordem, està generant una columna de fum tremenda. Tant és així que el fum d'aquest incendi s'ha pogut veure des de llocs tan inhòspits com, per exemple, la vall de Núria, la zona de Vallter, l'estació d'esquí de Vallter, a la zona del Ripollès. Ens parlen també d'avistament d'aquesta columna de fum des de la comarca de la Selva, de la zona de la Selva Marítima, de Tossa de Mar, de Lloret de Mar. Parlen també, ens arriben comunicacions que parlen de la visió d'aquest fum des de la zona del sud de França. Per tant, ja no és, diguem-ne, bé, ja fa estona que ha deixat de ser un incendi petit, al contrari, és un incendi que cada vegada sembla que cobra més força i que, a més, genera unes imatges impactants, imatges que podeu trobar a les xarxes, s'estan omplint a les xarxes, als WhatsApps, etc. Per tant, per descomptat, els nostres perfils també us ensenyem aquestes imatges, que són imatges que no voldríem ensenyar, però que és el que està passant. Us dèiem, estem a l'espera de poder parlar amb diferents persones acreditades amb les que poder entendre una mica més l'evolució d'aquest foc. Mentre això no arribi, vegem, sembla que m'estan dient alguna cosa pel xat intern. Doncs sí, sembla que el tenim. Xavier Saltó, bona tarda.
1: Hola, Miquel, bona tarda.
0: Tu has estat... ets pilot d'helicòpters i has treballat en la tasca d'extinció d'incendis com a pilot, però has estat també membre del cos de bombers de la Generalitat. Ens agradaria una mica entendre com funciona l'evolució d'un incendi com aquest que estem explicant avui i per què es produeix i per què corre d'una manera i no d'una altra.
1: Bé, Miquel, bon dia. La veritat és que l'evolució d'aquest tipus d'incendis és d'entrada és bastant espectacular, però ja ho podeu veure amb les imatges, però sobretot són incendis que evolucionen perquè hi ha una sèrie de factors que queden, diguem-ne, d'alguna manera alineats, no? Hi ha una sèrie d'aspectes meteorològics, de combustible, que fan que un cop tots enfilats, per dir-ho d'alguna manera, acabin provocant que un incendi doncs evolucioni amb unes velocitats de propagació doncs molt ràpides, per sobre de les capacitats d'extinció que té un cos de bombers, i en aquest cas estem parlant d'un cos de bombers, el de la Generalitat, que és un dels cossos més preparats possiblement del món en l'extinció d'incendis forestals. Però en aquest cas hi ha tres coses que són claus per entendre l'evolució d'aquest tipus d'incendis. Primer de tot és el vent. El vent és un factor que domina molt la conducció d'un incendi perquè et marca d'entrada la velocitat. Avui tenim vents doncs, que són bastant són intensos, hi ha velocitats de la tramuntana està doncs, per sobre dels 60, 70 quilòmetres per hora, amb algunes ratxes que possiblement són una mica més potents. Per un altre costat hi ha un combustible. Tots coneixem la situació de les Gavarres i tots coneixem aquesta continuïtat de combustible que hi ha aquí a les Gavarres.
0: Quan parlem de continuïtat de combustible, Xavier, estem parlant no només d'arbres, sinó estem parlant de tot aquest sotabosc, no? Que entenc que estem parlant d'això, eh?
1: Sí, exacte. Estem parlant d'una combinació d'un combustible que està, per un costat, disponible, és a dir, està prou deshidratat com perquè es pugui començar a combustionar de manera molt ràpida, vale? no està humit, i després que és un combustible que és molt dens, perquè pot ser perquè sigui brut o perquè hi hagi acumulació d'aquest residu, en aquest cas doncs és bosc, però sí, efectivament. És a dir, aquí hi ha una combinació de possiblement zones molt brutes o poc gestionades i molt contínues, és a dir, que entre aquestes zones hi ha molts quilòmetres sense cap franja de baixa intensitat, que significa doncs, una franja on hi hagi, per exemple, doncs, uns boscos molt nets i molt amplis, o una zona de vinyes, o una zona de cultius que ja estigui treballada, és a dir, tot això al final són barreres que dificulten aquesta continuïtat d'un incendi. Quan no hi ha tot això, l'incendi, diguem-ne, que podria cremar descontroladament fins al final d'aquest combustible, no? I el tercer factor, en aquest cas, que és molt important, doncs és l'època de l'any on estem, no? Aquestes temperatures de 30, per sobre dels 30 graus, amb aquestes humitats també doncs, molt baixes, doncs per sota del 30% de percentatge d'humitat, fan evidentment doncs, que aquest combustible estigui especialment disponible per cremar amb unes velocitats de propagació doncs, que són molt altes, vols dir. Es poden superar inclús els 4-5 km per hora de velocitats de propagació o inclús més, no? El que acaba convertint això en un gran incendi forestal. A més, hi ha una cosa que és també molt visual amb aquest tipus d'incendis, és que cremen molt ràpid, aleshores hi ha molta combustió que no... Va tan ràpid que no dona temps inclús a vegades a cremar-ho tot, no? Per això, molt sovint, després del primer avançament, després, per darrere, es tornen a generar altre cop nous focus. No, però sobretot la columna que fa. La columna és una columna molt característica de gran incendi forestal, on, si us fixeu a dalt de tot, hi ha algo que és molt significatiu, que és aquesta presència d'aquest pirocúmuls, que és aquest núvol que es forma a dalt de tot, que ja veus que és un núvol molt blanc, molt dens, que semblaria més un núvol de tormenta que no un núvol d'un incendi. Això és el que genera...
0: Sí, sobre això et volia preguntar perquè estan corrent molts vídeos. Clar, justament estan sortint molts vídeos sobre la columna de fum, no? Sí. Què hem d'interpretar d'aquesta columna de fum que quan algú ens envia un vídeo de Calonja o de Platja d'Aro, amb aquesta columna de fum que per la base és de color molt fosc i, vaja, que és un fum molt gris, d'Aro, amb aquesta columna de fum que per la base és de color

0: avança molt ràpid i deixa tot un rastre després d'un material que està molt calent i que continua combustionant, però en una altra fase. No? Aleshores, quan tu tens un material combustible que no combustiona de manera completa, el que fa és generar aquests tipus de fums més ennegrits. No? Aleshores, el fum també es pot veure també inclús a les partícules que arrastra, no? Una de les coses perilloses d'aquest tipus de columnes, i sobretot quan són tan lineals, perquè estan molt conduïdes per vent, és que transporten també partícules parcialment combustionades, com poden ser doncs, trossos de palla, trossos de fulles, herbes... aleshores, això és el que genera aquest llançament de focus secundaris.
1: Sí, no, gairebé és millor, deu ser millor que es, deia que deu ser millor que es cremi del tot que no pas que quedi a mig cremar, no? Per la possibilitat que es vagi estenent.
0: Sí, la veritat és que sí, sovint és molt millor un incendi que el tens completament encerclat d'alguna manera, que combustioni tot allò i no et generi cap més focus, que no pas un incendi com aquest que corri d'aquesta manera, per suposat. Mm. I el combustible, si es crema completament, diguem-ne que has eliminat un dels factors de risc del triangle del foc, no? que és el propi combustible. No? Si tu, quan cremes, deixes escampats per tot el territori, en aquest cas per tot l'incendi, àrees, que en aquest cas són hectàrees de massa forestal que estan parcialment cremades, com us podeu imaginar, això afegeix un risc important a l'extinció, perquè tu saps que el front està molt lluny, però per darrere encara tens tota una zona de bosc que és molt possible que es torni a encendre i, per tant, pot posar en risc les persones, els equips d'extinció. Per tant, bueno, és una feina, són focs molt complexes.
1: Xavier, es parla moltes vegades del número de dotacions. Quan parlem de 45 dotacions, de què estem parlant? De 45 persones o de 45 màquines? És a dir, de 45, m'invento, camions, avions, etcètera, etcètera.
0: Sí. Generalment es parla de màquines, per entendre'ns, com a concepte, en aquest cas parlaríem de camions, no? Camions de bombers, parlant, diguem-ne, amb un llenguatge fàcil i de les diferents tipologies que hi poden haver-hi, no? En funció doncs, de les capacitats, etcètera, etcètera. No? I generalment, quan els responsables d'extinció, com els caps d'extinció, fan un resum de mitjans, solen parlar de mitjans terrestres també i de mitjans aeris per diferenciar les dues tipologies. No? Però si no estem parlant de persones, estem parlant de vehicles.
1: Mm. I si parlem de 45 dotacions de bombers, 35 terrestres i 10 aèries, això en persones, quanta gent equival? No sé si és tan automàtic, eh?
0: Potser no és tan automàtic, eh? Aquí podria cometre un error bastant gran. Però pensa que un vehicle lleuger poden sortir dues persones, perquè pot ser, per exemple, que sigui un vehicle de comandament, no? Però també podria ser un vehicle lleuger que n'és una unitat especial, no? una unitat de graf, i allà doncs, hi anirien mínim quatre persones, no? Igual que els camions. El camió generalment, doncs, una dotació mínima de quatre bombers segur que hi són. O sigui que amb això tens una idea i una miqueta amb un marge d'error, però d'un 10, un 20%, però et fas una idea més o menys del personal que hi ha en aquest incendi o que hi pot haver-hi en aquest incendi. A part d'això, no és tampoc la fórmula de calcular-ho, perquè es podria arribar personal addicional en aquest incendi amb altres mitjans de transport. No? Aquí s'habilita tota una xarxa després també, no només els bombers, doncs hi ha protecció civil també, hi ha ADFs, hi ha la col·laboració també doncs, de tots els cossos de seguretat, Mossos, agents rurals, que poden inclús a través dels seus vehicles transportar personal de bombers d'un lloc a l'altre si és necessari. No? Per tant, ens hem d'agafar les dades que ens doni el director d'extinció, no? O el cap d'extinció per saber exactament de quanta gent estem parlant.
1: Encara una última qüestió. L'extinció d'un incendi té diferents estadis la gent, diguem-ne, normal, no experta en la matèria, quan ens diuen l'incendi està controlat, l'incendi està perimetrat, l'incendi està extingit, l'incendi... És a dir, en quin moment haurem de començar o podrem començar a sentir-nos una mica tranquil? Quan es digui què?
0: Home, jo... Això

0: Aquesta pregunta és difícil, eh? Però perquè ens fem una idea, una paraula clau per mi és estabilitzat. Val? És a dir, un incendi estabilitzat no vol dir que no estigui cremant, però significa que, d'acord als càlculs que ha fet Bombers, consideren que tenen la capacitat d'extinció suficient per poder-lo donar per controlat en un temps més o menys raonable. Val? Perquè aquí, si fixeu, el que estan transmetent ara, doncs, és que és un incendi actiu descontrolat. Significa que encara no tenim tots els mitjans per poder assegurar que quan tinguem una oportunitat això ho puguem controlar-ho, no? I aquesta és la clau, és a dir, aconseguir realment doncs aquest punt d'estabilització, no? En aquesta segona etapa, en el que, tot i que pot haver-hi propagació, però tu ja tens tots els mitjans disponibles. Diguem-ne que estàs jugant al mateix nivell amb la capacitat d'extinció. Tens molta càrrega de foc, però tu també tens molta càrrega, diguem-ne, humana i d'aigua i de mitjans per fer front en aquest incendi.
1: D'acord, doncs Xavier Saltor, actual pilot d'helicòpters i una persona, diguem-ne, experta en l'extinció d'incendis per la via aèria, però també en la teva anterior experiència prèvia com a bomber, gràcies per atendre'ns, per ajudar-nos a entendre una mica més com es comporten els incendis, perquè més enllà de la columna de fum puguem interpretar en quin moment podem quedar-nos una mica tranquils. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
0: A vosaltres, Miquel, gràcies per la feina que esteu fent també a la vostra disposició.
1: Doncs gràcies i fins ara. Falten 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 4 de la tarda. I esteu escoltant en directe Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium Ràdio. En línia tenim també l'alcalde Pau Preses, que és alcalde de Cassà de la Selva. Senyor Preses, bona tarda. Sembla que no. Ara?
2: Hola?
1: Sembla que sí. Senyor Preses, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per atendre la trucada de Taronja Ràdio i de Ràdio Capital. Quina seria l'última hora del seu municipi?
2: Bé, doncs aquí a Cassà de la Selva la veritat és que la columna de fum es veu molt, la veritat és que és molt, molt visible i estem seguint l'evolució, estem en contacte amb els diversos serveis, estem en contacte també amb els municipis veïns i pendents de si l'evolució del foc ens fa que haguem de prendre decisions doncs, per protegir en aquest cas doncs, els caçanencs i caçanenques que estiguin més a prop de les zones afectades. Aquí sobretot estem seguint amb preocupació si hi ha algun canvi en la direcció del vent, que serà llavors on pot ser que haguem de prendre també decisions. La veritat és que és una columna de fum bastant espectacular i intensa que es veu des de tots els punts de Cassà.
1: Li preguntava abans també a l'alcalde de Llagostera, entenc que per vostès ara un canvi de vent de marinada, entenc que això els preocupa una mica, eh?
2: Sí, de fet és la principal preocupació que teníem ara mateix, veure si es produeix aquest canvi de vent i amb la intensitat i durada que tingui, perquè sí que realment seria quan començarien a haver-hi zones, en aquest cas del nostre municipi afectades, i per tant estem a l'expectativa de si cal activar doncs, algun nivell doncs, d'alerta d'emergència per tal de protegir en aquest cas doncs, sobretot les persones, que seria el primer que hauríem d'actuar per protegir.
1: No sé si tenen algun dispositiu preparat per allotjar persones en cas que hi hagués algun tipus de desallotjament de domicilis.
2: Sí, de fet tot això ho tenim previst ja en el propi DUCPROCIM. I quan si això s'acaba activant, tot això és automàtic i precisament estem preparats, i precisament per això tenim tota la policia i tota la brigada doncs, a punt per prendre totes les accions que calguin en aquest sentit, i per tant, si fa falta estem a punt, tot i així sí que ara mateix, amb les condicions actuals, sí que hem fet un missatge sobre tota la població de que no intentin accedir i no intentin acostar-se a les zones afectades, però que sobretot estiguin connectats a xarxes socials i vies de comunicació, que és per on enviaríem els primers missatges.
1: Alcalde, li volia preguntar també quines són les parts del nucli de Cassà que poden estar més exposades a un possible incendi, descartant que, per exemple, el centre del poble no s'hauria de patir, però no sé si a nivell d'urbanitzacions, de cases, algun polígon, alguna empresa o indústria...
2: Sí, no, aquí tenim quatre veïnats, que són el de Llebrers, Matamala, Les Serres i Verneda, que són els que toquen més, són els que tenen gavarres, bàsicament. I en aquest cas, en el veïnat de Verneda, l'accés, en aquest cas, doncs, als metges, cap a Cruïlles i Monells, allà sí que hi ha una urbanització, doncs, que de fet en aquest cas ja estem en contacte permanent amb ells a través de diversos grups de WhatsApp i canals de comunicació, i que serien els primers, doncs, que activaríem en cas de que s'hagués de fer algun tipus de desallotjament. Això ara mateix no és així, i el que els hem demanat és que estiguin alerta, i que de seguida que hi hagués alguna cosa, doncs, activaríem els protocols que ja tenim en aquest cas, doncs, preparats per aquestes ocasions. Després, evidentment, en funció de l'evolució de l'incendi, veuríem si hauríem d'entrar en altres zones, però en tot cas la prioritat en cas de que el vent canviés sí que seria aquesta... No és exactament una urbanització, però sí que és un lloc del veïnat on hi ha una densitat, doncs, de cases i d'habitatges, doncs, bastant elevada, i que seria la primera que actuaríem.
1: Doncs, senyor Pau Preses, gràcies per atendre la nostra trucada, alcalde de Cassà, que vagi gràcies, molt bé, i com diem amb totes les persones amb les que parlem aquesta tarda, tant de bo que no haguem de tornar a parlar al llarg del dia. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Passa un minut de 3:15 de la tarda. I en línia tenim l'alcalde de Platja d'Aro, el senyor Maurici Jiménez. Senyor Jiménez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bé, bona tarda, per dir alguna cosa, eh? Permeti'm la inèrcia de la conversa, però tarda preocupant. No sé quina seria l'última hora del seu poble.
3: Bé, la veritat és que seguim de prop l'evolució de l'incendi. Òbviament tenim, doncs, aquestes ordres de confinament que hem traslladat a la població. Entenent, com hem consultat a Protecció Civil, doncs, que la prioritat és que la població, diguéssim, amb problemes de salut, amb problemes, diguéssim, de respiració, és la població, diguéssim, que principalment ha de prendre les mesures corresponents per estar protegida per un tema principalment d'asfíxia, de fum i de la situació que estem vivint ara mateix, sobretot a la part nord i enganxat de les urbanitzacions com és el Masnou i el seu entorn. I veiem, doncs, de la mà de Protecció Civil i de Bombers com evoluciona aquest incendi i si continua tirant cap a sud, veure quina pot ser l'afectació que arribi aquí a casa nostra.
1: Senyor Jiménez, quines són les mesures que tenen previstes per, en cas que s'hagin de desallotjar persones? Perquè si una cosa té Platja d'Aro és molta gent dispersa per tota la zona de la muntanya del Masnou.
3: Sí, de fet, nosaltres des de primera hora que hem sigut coneixedors de l'incendi i que la direcció del vent empujava aquestes flames cap a sud, hem activat els serveis de Protecció Civil, els voluntaris. De fet, ja fa estona que estan en la sala polivalent, diguéssim, de Castell d'Aro, i els tenim en prealerta perquè en el moment en què pugui arribar, esperem que no sigui així, però si arriba el moment, doncs, d'haver de fer algun desallotjament, doncs tenir preparat un centre d'evacuació.
1: Alcalde, quan parla vostè amb Protecció Civil, amb Bombers, més enllà de seguir pendents de la trajectòria del vent, què li diu el NAS? Pateix perquè l'arribada del foc sigui efectiva, o creu que es podrà frenar abans?
3: Bé, a mi el que em diuen és que pel que sembla el vent segueix empujant cap a sud, en direcció mar, i per tant significa que ve en aquesta direcció. Hem de veure quina és l'evolució. També ens traslladen els serveis d'emergències i bombers, especialment, doncs, que el foc a hores d'ara no està controlat, i això significa que hem de poder preveure qualsevol situació. Ja fa una estona que veiem no només com el fum arriba, sinó que també comença a caure cendra, diguéssim, doncs, que ha anat agafant aquesta direcció, i per tant estem cada vegada més amatents a com evolucionen, diguéssim, aquests moments.
1: Alcalde de Castell, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, gràcies per atendre la nostra trucada, i seguirem pendents de l'evolució del foc. Per descomptat, la nostra antena està a la seva disposició, i tant de bo que no haguem de tornar a parlar al llarg de la tarda.
3: Tant de bo sigui així. Gràcies i bona tarda.
1: Que vagi molt bé, bona tarda. Ara farem una petita pausa en aquest programa especial que fem per Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium. Farem una petita pausa de 4 minuts i de seguida reprenem el fil de l'actualitat. Fins ara.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
7: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
8: Esmorzarem pa amb oli i sal.
7: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
9: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
11: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
12: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
11: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
12: Però què passa aquí?
13: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
12: Així no hi ha qui les faci caure.
13: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, cir, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
15: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
16: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
15: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
16: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
17: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
18: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats.
19: Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
20: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
21: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
22: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
23: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olala Comunicació.

0: En directe, l'última hora sobre l'incendi que està afectant a les Gavarres. Ja en marxa una roda de premsa. Escoltem-la, si us plau.
1: Confinament, la llista exactament no te la...
2: Us
1: la
2: faci.
3: Quan parleu de zona potencial de 10.000 hectàrees, estàs referint a totes les Gavarres?
1: M'estic referint a totes les Gavarres i sobretot també a bona part del Baix Empordà, diguéssim, al nord d'aquest incendi. És a dir, ens canvia totalment la projecció de l'incendi de nord a sud per passar a ser un incendi que vindrà de sud cap a nord, amb aquest vent que vindrà del sud.
3: Cap a Gironès.
1: Exacte, sí.
4: Han dit que l'incendi està fora de capacitat d'extinció, és, diguéssim, la definició d'un incendi de sisena generació del català.
1: Sí, quan tenim pirocúmuls, comportaments extrems, estem davant d'aquest incendi, d'aquest tipus d'incendi, sí, efectivament. Ja ho anem normalitzant, perquè cada any ja anem tenint, però són aquests incendis que fa uns anys no teníem i que ara, doncs, lamentablement, anem tenint any rere any.
4: Fa una estona de llum, que era qüestió de les carrilles del Puig del Casalfa, no sé si ja ha arribat.
1: Sí, el que passa és que ara tenim el punt aquest amb que el joc aquest que us dèiem de marinada mestral i ens l'està aguantant una mica.
5: A nivell de l'origen del foc, els agents rurals apuntaven una possible hipòtesi.
1: Podem... Aquí tenim els agents rurals i jo ja, si ho em deixeu, sí, vaig a treballar. Sí. Gràcies.
6: Gràcies. Sí, bon dia. Sí, sí, sí. Sí, des de Agents Rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas. La investigació s'ha iniciat i s'està duent a terme conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra per, bueno, acabar d'esclarir tots els fets que s'han produït.
5: Seria la carretera...
6: Sí.
3: Material per tallar...
6: S'està treballant amb això, tenim identificada l'empresa i ara s'està mirant identificar el treballador que ha fet aquest ús indegut d'aquesta maquinària.
3: Entenc que estava tallant llenya, per tant...
6: No, s'estava col·locant una senyalització a la carretera i s'estava treballant amb treball mecànic, amb una radial serrant una peça metàl·lica que ha provocat...
7: Roda de premsa...
0: Doncs ja ho sentiu, aquesta és la roda de premsa que s'està fent en aquest moment des del pavelló poliesportiu de la Bisbal. Carles Salor, recopilem una mica què s'ha dit en aquesta roda de premsa.
7: Sí, abans, però, deixa'm dir que una última hora que Protecció Civil avisa per xarxes que s'escala el pla i s'activa la fase d'emergència de l'Infocat a causa de la simultaneïtat d'incendis a la Bisbal i a Vilademuls al Pla de l'Estany. També deixa'm dir les carreteres que estan tallades en aquests moments a causa d'aquest incendi. La C66 a l'alçada de la rotonda dels Revolts de Torrent està tallada. També està tallada la GIB 6612 entre Llagostera i Calonja i, evidentment, està tallada la GI 660 Sant Pol de la Bisbal, que és a prop d'on s'ha originat aquest incendi. Ara mateix estàvem sentint els agents rurals que deien que, com hem anat dient al llarg d'aquest informatiu, la causa seria una radial que estaven treballant una empresa que ja està identificada, estava treballant amb una radial al costat de la carretera, s'estava col·locant una senyalització, però que per al pla amb el que estem d'avís d'incendis no es podia fer servir la radial i, per tant, doncs, s'està investigant ja l'empresa i s'està identificant la persona que ha fet servir aquesta radial, que ha provocat, recordem-ho, aquest incendi que crema sense control i que ja ha agafat el massís de les Gavarres
0: i que afecta ja a una superfície de 750 hectàrees segons dades provisionals d'agents rurals i segons agents rurals ha actualitzat fa 14 minuts, quan faltaven 10 minuts per les 4 de la tarda. Carla, d'aquí un moment tornem amb tu, però abans voldria saludar l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el senyor Daniel Encinas, que és alhora president del Consorci de les Gavarres. Senyor Encinas, bona tarda.
8: Bona tarda, no em digueu senyor, sisplau, primer de tot.
0: Vaja, doncs escolti, doncs, doncs res, en qualsevol cas, benvingut, benvingut en aquesta, encara que sigui aquesta circumstància desgraciada la que ens porta a coincidir en aquest programa especial. Escolti, jo li preguntaré com a alcalde i després li vull preguntar també com a president del Consorci. Com a alcalde li pregunto quines són les mesures que tenen previstes en aquest moment per l'afectació d'aquest incendi i quin és l'abast al qual podria arribar en el seu nucli.
2: Ara mateix nosaltres farà un parell o tres hores, ara ja no ho sé, s'ha activat lo que és un confinament, s'havia activat un petit confinament que afectava part del nostre municipi, que era el que està més situat cap a la vora del foc, del primer punt. Ara ja s'ha confinat tot el municipi sencer, però no és que ens veiem afectats directament, sinó que és més aviat per precaució, per reduir mobilitats, perquè els veïns puguin estar a casa, que es quedin a casa si ja hi són, que tinguin portes i finestres pel tema, però sobretot per precaució, perquè no agafin i comencin a donar voltes o vingui o els de segona residència o gent que tingui hotel reservat o tinguin restaurants, si poden anul·lar, que anul·lin i o que deixin les carreteres lliures i o pels serveis d'emergència i que es pugui treballar bé.
0: Ara tornava, anava a tornar a dir senyor Encinas, Daniel o Dani. Dani, pregunto, quines són les zones del nucli de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que des d'un punt de vista d'extensió territorial és gran, és molt ampli, quines són les zones que podrien veure's afectades en cas que l'incendi arribi fins aquí? Estic parlant, no sé, urbanitzacions, cases, algun local o empresa.
2: Ara mateix nosaltres, la majoria de gent ja ho sap, som 100 quilòmetres quadrats, el que és el nostre municipi. El foc s'ha iniciat a Sant Pol, que és el municipi del costat de la Bisbal d'Empordà. Mm. Diu que és collindar el nostre municipi. I ho està pujant i si per mala sort comencés a bufar i ens anés més cap a nosaltres, afectaria el que és la part principal de potser de Rabioses, la cara més sud-est del nostre municipi. En principi el que són els nuclis a nosaltres no ens afecta directament, però tot així es depèn de l'evolució del vent, de les temperatures, de tot plegat, i a hores d'ara és massa aviat com per poder assegurar si ens afectarà o no ens afectarà. Tot i que els bombers i els serveis d'emergència i tots els voluntaris estan treballant per poder controlar aquest tema de foc, doncs no en... ara de moment el que sí que es demana és confinament i que la gent no es mogui. També el que sí que afectaria potser serien alguns masos aïllats, cosa que ja des del Consorci de les Gavarres i el propi Ajuntament s'han anat avisant a propietaris privats perquè desallotgin, perquè marxin, perquè no es quedin aïllats.
0: Dani, quin és l'estat dels boscos, de la vegetació que hi ha a les Gavarres? Les Gavarres és un massís extens, és ampli, és, vaja, m'ho diràs tu més bé que jo, però jo crec que és dens i tupit. Quin grau, diguem-ne, possible propagació de l'incendi es pot donar en un massís com les Gavarres a causa del tipus de vegetació i de l'estat en el que està?
2: Vale, aquí hi ha un parell de coses. El primer, jo no sóc el millor expert com per poder dir què és el que pot arribar a passar o deixar de passar amb les Gavarres, però sí, el que puc dir és que les Gavarres a dia d'avui hi ha un problema amb el manteniment de zones boscoses i massa forestal. A les Gavarres el 95%, 95-96% és de propietat privada. Hi ha molta subrogació, moltes petites parcel·les que no se sap de qui són, que són heredades, que la gent no sap que són les seves parcel·les, que s'han de mantenir netes, i tenim tot el costat oposat, que són gent, propietaris de massa forestal, que ho tenen tot perfectament net, mantingut, i que gràcies a ells també es poden controlar incendis com els d'avui, perquè fan una feina espectacular al llarg de l'any. No només per tenir un net i per poder fer la foto, com qui diu, sinó per tenir el que és el tema de que estigui tot net i poder minimitzar el que són els danys com avui. I el que avui ha de servir per demostrar que un massís com les Gavarres, net i cuidat, ens beneficia a tots. Que és un... I arrel d'això també aprofito per reivindicar que el tema de les subvencions s'ha de millorar, en tema, diu que s'ha de tenir en consideració els municipis amb més massa forestal, que no pas els petits, diu, perquè no pot ser que un ajuntament com el nostre, que hi és municipi sense dormir, rebi la mateixa subvenció que un altre municipi que potser no tingui tanta massa forestal o que tingui molt més poca, molt menys poca massa forestal.
0: Queda clar, Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també president del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre la nostra trucada i tant de bo que la pròxima vegada que parlem sigui per parlar o de l'extinció de l'incendi o per parlar de la Festa Major, que no sigui per parlar de l'extinció de l'incendi.
2: Moltes gràcies, però si em permeteu, l'únic que vull és avisar els veïns i que qualsevol cosa que estiguin en el cas dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials de l'Ajuntament, i sisplau, que no facin el beneit, que no agafin el cotxe, que no se'n vulguin anar a fer fotos a veure com està el foc. És un tema perillós. Deixem treballar els serveis d'emergència i poder-ho tenir tot controlat.
0: Doncs compartim aquesta crida, perquè a més aquest incendi, deien els agents rurals, que ja afecta a 750 hectàrees que s'haurien cremat del massís de les Gavarres. Per tant, ens sumem a la crida que fa l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a tothom que no passin aquestes coses que a vegades passen, no? Que quan hi ha alguna desgràcia així, tots ens afanyem a desplaçar-nos per anar a fer la fotografia. Doncs esperem que no sigui el cas. Senyor Encinas, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies. Merci.
0: 11 minuts per sobre de les 4 de la tarda. Esteu escoltant Ràdio Capital, Taronja Ràdio, Empordà Premium, en aquest especial informatiu que fem per explicar-vos l'última hora sobre aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres. Farem una recapitulació perquè estan passant coses, s'estan anunciant coses en aquest moment. Saludem a la Carla Saló de nou. Carla, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns en quin punt estem, perquè hi ha hagut, en els últims minuts, hi ha hagut diversos anuncis, Carla.
7: Doncs sí, Bombers ha confirmat que ha demanat ajuda a la UME, que és la Unitat Militar d'Emergències de l'Estat Espanyol, per aquesta simultaneïtat d'incendis que hi ha a les comarques gironines, que recordem que a banda del gran incendi que s'ha originat a la Bisbal, hi ha actiu un incendi a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. També recordem, ho hem comentat, agents rurals estan investigant una empresa que seria la que hauria fet servir la radial que ha provocat aquest gran incendi a les Gavarres i que, recordem, no hi havia permís per fer-ho perquè pel pla en el que estem doncs no es podia fer i, per tant, ja s'està començant a investigar conjuntament amb Mossos aquesta empresa i, sobretot, a identificar aquesta persona. També dir que el Festival Santa Màrquet de Santa Cristina d'Aro acaba d'emetre un comunicat on informa que avui no obrirà les portes a causa d'aquest gran incendi, de les recomanacions que fan totes les autoritats, i avui recordem que era el seu dia d'inauguració. I una curiositat, una mica trista, però la columna de fum de l'incendi de la Bisbal és visible des de l'espai. La imatge l'ha capturat un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea. Per tant, podem entendre la capacitat que té aquest incendi, que ja es veu des de l'espai.
0: De fet, s'ha parlat en la roda de premsa que hem punxat en directe, s'ha parlat ja d'un incendi de sisena generació. Què es representa això, Carla?
7: Doncs t'ho busco perquè no hem pogut sentir la roda de premsa.
0: Ho expliquem, vaja, és igual, no passa res. Un incendi de sisena generació és el que ja es considera un mega incendi. És capaç de generar la seva pròpia meteorologia i modificar l'atmosfera que l'envolta. És a dir, un incendi de sisena generació té focs que superen la capacitat d'extinció a causa d'una virulència que en diuen extrema, d'una velocitat de propagació i d'una capacitat d'alliberament d'energia molt alts. Alguns dels aspectes clau d'aquest fenomen. D'entrada, modificació del clima i tempestes de foc. Els incendis de sisena generació són capaços d'alterar les condicions atmosfèriques de la zona. Alliberen tanta energia i tanta calor cap a l'atmosfera que provoquen la formació de núvols de desenvolupament vertical. Això és el que en l'argot se'n diuen pirocúmuls o pirocumulonimbus. Aquests núvols podrien generar llamps que, al seu torn, poden causar nous focus secundaris i fins i tot tempestes de foc violentes. Aquests incendis de sisena generació tenen també un comportament explosiu. Avancen a una velocitat molt ràpida, arriben a superar fàcilment les taxes de propagació tradicionals i llancen partícules enceses que poden arribar a quilòmetres de distància, la qual cosa inutilitza els tallafocs. La causa i el combustible d'aquests incendis estan també vinculats a les conseqüències del canvi climàtic, i a més s'han vist agreujats per una quantitat gran de combustible vegetal acumulat en boscos, com per exemple a la zona de les Gavarres. Presenten aquests incendis uns reptes d'extinció molt grans degut a la seva magnitud. Sovint diuen que són molt difícils, per no dir impossibles, d'apagar amb mitjans aeris o terrestres convencionals, i els experts indiquen que només es poden frenar quan l'entorn canvia les condicions meteorològiques o quan el mateix foc es queda ja sense massa forestal per cremar. Per tant, no estem parlant d'un foc, només d'un foc gran normal, sinó que estem parlant ja, segons ens deien els agents forestals en aquesta roda de premsa, d'un incendi de sisena generació. Des de mig matí us estem explicant les últimes hores d'aquest incendi en aquesta programació especial que hem ampliat a partir de 2:45 de la tarda, degut a l'evolució del foc. Estem buscant veus protagonistes que puguin explicar-lo, que ens ajudin a entendre-ho i sobretot que ens ajudin a intentar veure en quin punt podem començar a respirar una mica tranquils, punt en el que ara mateix no acabem de veure. De moment sabem també que s'ha activat el pla Infocat en fase d'emergència, que és aquest pla que activa la Generalitat i que indica que un incendi forestal que està en curs posa en perill les persones, els béns o el medi ambient. El pla Infocat, perquè a vegades fem servir aquests noms que sovint no sabem de què es tracta, doncs bé, el pla Infocat té dos nivells d'emergència. La primera és quan cal mobilitzar recursos extraordinaris per controlar-lo, i l'emergència 2, quan la magnitud del foc requereix l'aportació de mitjans externs a la Generalitat. I és en aquest punt en el que fa un moment, amb la Carla Salou, us explicàvem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està per demanar suport extern a la unitat militar d'emergències, la famosa UME, de l'exèrcit espanyol. Durant la fase 2 d'emergència del pla Infocat, els ciutadans han de seguir estrictament les instruccions oficials dels cossos operatius. Accions que poden passar per mantenir-se tothom a casa seva, tancar portes a finestres si s'ordena el confinament, desallotjar ordenadament una zona i seguir les rutes d'evacuació indicades si es demana l'evacuació, i evitar desplaçaments innecessaris cap a la zona afectada per facilitar el pas dels vehicles d'emergència. En aquest sentit, Protecció Civil ja fa estona també que ha emès un comunicat demanant a les persones que venen de l'àrea metropolitana de Barcelona i que pugen cap a la demarcació de Girona que no vinguin, que es quedin a casa, que s'abstinguin de pujar, ja sigui a la zona de l'Empordà o a la zona del Pla de l'Estany i del Gironès, perquè recordem, i no sé, Carla, si ens pots actualitzar una mica, recordem també que la zona del Pla de l'Estany també des de 2:45 aproximadament hi ha declarat un altre foc.
7: Doncs sí, en concret, el terme de Vilavenut a Fontcoberta, i anteriorment n'hi havia hagut un altre a Bescanó, però ara mateix són aquests els incendis en els quals estan treballant bombers, i precisament per això dèiem que la Generalitat està demanant aquesta ajuda a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències, per aquesta simultaneïtat d'incendis, i sobretot perquè el de la Bisbal, com hem explicat, ja és un incendi de sisena generació. Per tant, doncs, quan tinguem més notícies de si arriba la Unitat Militar d'Emergències, us ho comunicarem.
0: Gràcies, Carla. I encara sobre la mobilitat, recordar que hi ha vies tallades per aquests incendis forestals: la C66 a l'alçada de Palafrugell, la GI513 a l'alçada de Cornellà, l'acabada Cornellà de Terri cap a Vilademuls, la GI660 a la carretera de la Bisbal a Calonge, la famosa carretera de la Ganga, la GIB-5132 que va de Banyoles a Vilademuls, la GIB-6612 que va de Llagostera a Calonge. Són aquestes, i recordem també, i de fet això no és una informació oficial, però ens hi hem trobat, de fet s'hi ha trobat en Marc Clapés, que quan anava cap a la Bisbal s'ha trobat la carretera de Torrent tallada, i per tant ha hagut de fer l'altra volta. Deia, seguim buscant protagonistes en aquest programa especial que estem emetent a través de Taronja Ràdio, Ràdio Capital i Empordà Premium. Mentre busquem més veus, fem una petita pausa, posem uns anuncis que tenim obligació de posar, respirem tots plegats una mica i ens aprofitem per resituar-nos, i d'aquí un no res tornem a reprendre aquesta programació especial, com dic, a Ràdio Capital, Empordà Premium i Taronja Ràdio Girona. Fins d'aquí res, 3 minuts i tornem de seguida, no marxeu.
8: Sí, sí. per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
10: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
11: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
12: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
13: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
14: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en baleu en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
17: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
18: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: 6 minuts i seran 4:45 de la tarda.
19: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.

0: Seguim explicant-vos l'última hora d'aquest incendi que afecta tot el massís de les Gavarres des de mitjan matí, i també amb un ull posat al Pla de l'Estany, on des de 3:15 de la tarda hi ha un altre focus de foc declarat. Volem parlar ara amb el president del Consorci Forestal de Catalunya, el senyor Rossend Castelló, el que saludem a aquesta hora de la tarda. Senyor Castelló, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: La primera pregunta que li faig és: necessitem entendre quina és la naturalesa del massís de les Gavarres que fa que aquest incendi, segons ens deien a l'última roda de premsa, ja tingui consideració de categoria 6.
1: Bé, en primer lloc són les condicions, la tramuntana, la manca de pluja dels darrers dies i la situació d'una pluja important durant tota la primavera, que hi ha molta vegetació tendra que s'eixuga molt ràpidament, que no és com l'arbòria, no?, que aguanta més la humitat i que és un inflamable molt, molt, molt ràpid. Per altra banda, tenim que és un massís amb molta densitat d'arbrat, és un massís eminentment forestal, amb poc mosaic de camps, amb poques vies de circulació i elements naturals que puguin fer de tallafocs, i a on, com a tot Catalunya, malgrat que hi ha hagut un canvi, hi ha una inèrcia d'abandonament completa de lo que és el món forestal, doncs per unes dificultats de gestió, sobretot econòmiques, d'absoluta manca de rendibilitat per part dels propietaris, malgrat els serveis ecosistèmics i els grans beneficis que aporten a tota la societat.
0: Senyor Castelló, parlem ja de 750 hectàrees, això és una dada de quan faltaven 10 minuts per les 4, 750 hectàrees cremades. Quin percentatge sobre el total representa això? És a dir, quin potencial de cremar hi ha?
1: Bueno, és clar, és que ara no podem ser pessimistes en aquest moment encara, perquè això ho saben millor els bombers i la gent que està sobre el territori, l'estratègia. Sabem que està previst que una part, fins a arribar al cim de determinades zones, no tocarà més remei perquè no es pot apagar. Ja han manifestat els bombers que està fora de les seves capacitats d'extinció i s'ha d'aprofitar una situació que, pel que he sentit, per la premsa i la televisió, una aturada de la força de la tramuntana i girar el vent de marinada, i quan inici una pendent, una baixada o un descens, dona oportunitats. Però clar, això és molt difícil de dir. Tampoc jo, a mi em parleu de gestió forestal, d'evolució històrica, això es pot donar molta informació, però d'un foc en aquest sentit és difícil. El que sí us puc dir és que les Gavarres és una zona densament poblada d'arbat, amb molta quantitat de biomassa, perquè és una zona on el sotabosc creix molt, degut al seu tipus de terreny de terres àcides, on hi ha molt sotabosc, hi ha una gestió, igual que altres massissos de terres àcides, costaners i prop de les zones molt habitades, necessita una gestió més recurrent, que és la que es feia abans, fa 60-70 anys, i no la que es pot fer ara en aquests moments.
0: Escolti, aquesta primavera i a finals de l'any passat ha plogut molt. Tant és així que hem tingut fins i tot aiguats, i ha plogut molt de manera continuada. Això és positiu perquè ha revifat el terreny, o paradoxalment ha generat més combustible i per tant ara ens va a la contra?
1: No, això és positiu. És a dir, el bosc està, des del punt de vista del llarg termini, el bosc està més hidratat, els arbres estan més sans, hi ha menys plagues i els boscos estan més resistents a la seva ignició, a combatre l'incendi. D'acord? No cremen tan fàcilment, però sí és veritat que les pluges el que provoquen és molt combustible fi al voltant dels camins, al voltant dels espais propers de les cases, de totes les zones, diríem que no són pròpiament bosc, fa que creixi molt matoll. I són les marges de carreteres, i aquestes són les zones on molts cops s'inicien els incendis. A prop de les vivendes, perquè els incendis majoritàriament són o per causes naturals, però en segon lloc les persones. Si no hi hagués la presència de les persones, dels vehicles, les burilles que tirem per les finestres, la maquinària, que sembla ser que és l'origen en aquest cas, que està treballant i s'ha de treballar, però potser s'haurien de restringir més les condicions de quan poden o no poden treballar, i els sistemes d'autoprotecció que haurien de portar, etcètera, que ja s'han començat a fer en aquest sentit.
0: Ens deien avui aquesta tarda que no hi havia autorització per fer aquests treballs. Sembla que l'origen seria una serra radial reparant un senyal de trànsit a mitja carretera, una guspira que ha generat aquesta serra, però sembla que s'hauria fet malgrat que hi ha una prohibició expressa de fer aquest tipus de feines justament pel risc d'incendi.
1: Aquest detall no el desconec. Jo havia sentit que era una maquinària agrícola o una maquinària, havia entès que era això i poder haver donat una informació que no és correcta. El que està clar que a 500 metres d'una zona forestal, qualsevol element, sigui un soldador, sigui una radial, sigui una màquina que faci guspires, etc., no poden treballar, i més quan hi ha un nivell de risc d'incendis. No conec ara l'exactament ni la ubicació ni les condicions, però és que les mesures que extremem tots plegats no ens podem ni imaginar el risc que això implica. I falta una cultura important, falta que tinguem coneixement de que el risc de moltes activitats que estem fent de forma diària, el sol fet de fumar bosc, de qualsevol impacte d'una pedra quan estem passant una esbrossadora, una màquina, etc., això pot ser molt perillós i tindré conseqüències greus com estem veient. Però no em correspon a mi fer la valoració de les condicions perquè no les conec ni és l'àmbit que toquem nosaltres.
0: No, està clar, està clar. Escolta, sovint es parla d'extingir incendis, però no es parla tant de prevenció. Ara se'n comença a parlar una mica. Vostè fa un moment parlava, no?, de la gestió i de la situació en la que està el massís de les Gavarres, sobretot molt desigual, amb alguns propietaris que sí que se n'ocupen, d'altres que no. Què es pot fer? Què s'hauria de fer per fer aquesta tasca de prevenció d'incendis justament quan no estem en aquest període de risc?
1: Mireu, això és un conjunt de solucions, perquè la solució que és més fàcil de demanar ajuda per la gestió forestal, però això val molts diners. Si portem 70 anys d'abandonament del bosc, el que no podem fer 4 anys, arreglar-ho tot. Això és inviable. Mm-hmm. Digui que ho digui, això és inviable. Ara bé, hi ha diversos eixos.
0: No, jo només lloc, li pregunto, no ho estic qüestionant,
1: No, sí, ho entenc perfectament la pregunta i és la forma d'expressar. Són diverses les accions que s'han de fer. En primer lloc, hem de donar suport, està clar, a la gent que està implicada en la gestió de les seves finques. Perquè mireu, i amb això hi ha novetats molt recents amb l'aprovació de pressupostos que aprofitarem a diari que molta gent no sap. El fet de gestionar aquest bosc, quan s'utilitza bàsicament mà d'obra, els ajuts que es reben, l'Estat, el govern els recupera, perquè hi havia l'IRPF dels treballadors, hi havia la Seguretat Social, perquè el 85% del cost d'una gestió al bosc és personal, queda recuperat, val? Queda recuperat amb gran escreix, i dona una ocupació a gent poc qualificada. Segon, temes fiscals. S'ha aprovat una mesura que fa molts anys que des del Consorci estem treballant i que el govern ha acceptat i aprovat, que les persones que facin gestió beneficiosa pel medi ambient enfocada a la prevenció d'incendis a les seves finques, dels diners que ells inverteixen, un 15% serà una deducció a la quota de l'IRPF. És poc, però és un inici. Les mesures fiscals, qui inverteix i fa alguna cosa per la societat i fa un treball pel bé comú, ha de tindre una compensació com el que ho doni a una empresa, a una ONG, o a una donació a un museu, o a un altre tipus de fundació. Segon, l'ús de productes fustaners. Hem de consumir ampolles tapades amb suro, hem de fer aïllaments amb suro, hem de construir amb fusta, hem de treure aquest excés de biomassa, que si es paga un preu raonable, molta gent activarà aquesta gestió, perquè hi ha molta gent que vol fer feines al bosc i ho estan fent, malgrat no tenen ajuts. Perquè el problema és que els ajuts també són minsos. Bioeconomia, posar en valor, perquè és el més barat per la societat, posar aquest tipus de productes. Fiscalitat i ajudes directes per punts concrets on l'actuació ha de ser immediata. El govern s'ha de dir que porta ja 2-3 anys treballant amb aquesta línia i hi ha canvis evidents. S'està parlant amb els bombers de fer les grans zones dels eixos de confinament, perquè és que aquest incendi pot cremar totes les Gavarres, però és que es pot escapar de les Gavarres. I un incendi al Montnegre Corredor o al Montseny o a Collserola pot cremar tot el massís. Això ho podem veure perquè ha passat a altres estats i ens ho estan repetint els bombers. Aquests eixos de confinament, que és agafar i al llarg d'una autopista fer tota una zona molt més resistent a l'incendi, amb punts d'anclatge i tal, és un projecte que està aprovat i que s'ha de començar a treballar. Però això no ho farem ni amb 4 ni amb 5, poder faltaran 15, 20 o 30 anys. Però hem de canviar el model, sinó aquest bosc que tant gaudim, que tant aprofitem i tants recursos, inclús econòmics, ens dona, perquè molta gent viu d'aquest paisatge, el turisme, el lleure, la gent que va en bicicleta, que van a caçar bolets, etc., a caminar, que van a cavall, tota aquesta gent en treu un gran profit de forma gratuïta. Doncs això ens ho hem de posar al cap i entre tots a ajudar que això es pugui fer.
0: Miri, justament sobre això li volia preguntar, no? Quan aquest incendi de les Gavarres s'apagui, i esperem que sigui més aviat que tard, què és immediatament el primer que s'hauria de fer? Gavarres s'apagui, i esperem que sigui més aviat que tard,

0: fortes pluges que hi hauran, i cada cop més ho diuen els experts, la temperatura del mar tan alta que tenim és una energia que provocarà grans tempestes. Hem de fer una entrada al bosc deixant part de la fusta tallada i morta en forma de resclusa perquè la terra no corri avall. Hem de facilitar la tallada dels arbres que estiguin molt cremats i que no puguin brotar de dalt perquè brotin de l'arrel. I hem de fer neteges en aquest sentit per anar eliminant aquest arbrat. Ja no té cap possibilitat de supervivència, però sempre vigilant de que no facilitem l'erosió d'aquests espais. Entrar de forma molt cuidadosa al bosc per no malmetre el terra, sobretot aquella capa vegetal que ha quedat cremada però que encara hi ha una terra solta a la part superior, no se l'endugui el primer dia de pluja, perquè això pot ser tan dolent com un incendi. Si aquesta capa vegetal se'ns fa malbé, costarà molt que hi sobrevisquin arbres al damunt i podem perdre 20 o 25 anys més en aquest sentit.
1: Escolti, hi ha qui defensa, a Catalunya, i a l'Empordà no n'és cap excepció, hi ha una part importantíssima de la massa forestal que està en mans de propietaris privats, i per tant, diguem-ne que la gestió del bosc recau en mans d'aquests propietaris i de la voluntat que tenen aquests propietaris. Hi ha qui defensa que s'hauria de poder regular que, malgrat que la propietat sigui privada, s'hagi de poder intervenir si l'interès públic de manteniment del bosc així ho requereix. Vostè què en pensa d'aquesta idea?
0: Miri, per sort, la propietat és privada, perquè gràcies a aquesta propietat privada, i no ho dic perquè sóc, ho dic perquè és cert, el percentatge de boscos privats estan més ben treballats que els públics, en primer lloc. Hi ha menys incendis a molts llocs on hi ha més percentatge de boscos privats que no pas públics en percentatge. És a dir, el 30% dels boscos que estan treballats a Catalunya i que estan ordenats, i alguns amb més intensitat que menys, estan en mans privades. Val? Sí que és cert que nosaltres, i amb això també hi ha normativa en aquest sentit, hem de cedir a l'administració, quan hagi de fer aquests eixos de confinament o punts d'anclatge o zones de preferent gestió per combatre aquests incendis, estem obligats a cedir en base a compensacions o de fer-ho nosaltres amb l'ajuda de l'administració. El que no es pot ser, que això va ser una mesura que vam també aconseguir canviar al Parlament, és que s'indiqui que ha de fer el propietari aquella infraestructura de protecció. És com si tu en un terreny et posin uns pals i et diuen vostè clavi els pals per passar la línia d'alta tensió, a més posi el cable i pagui el manteniment perquè hi passi la llum. És a dir, els propietaris han de decidir, han de col·laborar, està clar, i això ho faran tots, amb les ajudes tècniques i econòmiques de l'administració. Això és el que diu una llei recentment modificada, perquè hi havia una redacció que no apuntava en aquest sentit. Clar, a partir d'aquí pot haver-hi casos extrems de negació o de que gent no vulgui, doncs s'expropia si cal, no hi ha cap problema, si no hi ha causa justificada per fer-ho. Però els mèdics i els instruments hi són. El que ha d'haver-hi un respecte a la propietat privada, tant sigui forestal com és el d'una casa, com és el d'un pis o com és el d'un vehicle. Perquè molta gent ens ho sentim, això que és nostre, com qualsevol altra propietat privada. I el que s'ha de fer és, com que hi ha un impacte sobre el bé comú, doncs han d'haver-hi unes mesures compensatòries i uns instruments d'ajuda i de col·laboració per als propietaris. Podeu estar tranquils que tots, quan hi ha una determinació de fer determinada cosa, de posar un punt d'aigua, de fer una carretera, de fer un vial, no hi haurà cap problema. L'únic que s'ha de fer és com quan xafen una carretera o xafen un hort o amb una carretera o amb una via pública, doncs si destrossen la casa o la teva indústria et compensaran. Demanem exactament el mateix, res més que això, a preus molt més baixos perquè el valor del bosc és baixíssim.
1: Escolti, ja per acabar, si hagués d'enviar un missatge als alcaldes del Baix Empordà després d'aquest incendi, quin seria?
0: Home, primer, que em sap molt de greu, perquè quan ho vius l'impacte que és gran, és una zona molt turística, les Gavarres, les conec bé, són espectaculars, és un bosc molt autèntic, molt maco, és un bosc amb molta sureda, el soroll i aquest model de bosc està molt arraigat a tot el territori i als municipis on encara hi ha una tradició important, i l'únic que sobretot comunicació a la gent, que estem en precaucions, esperem que no es cremaran ni molt menys totes les Gavarres, que no tinguem incendis, que sensibilitzin a la gent al tema dels petards, al tema dels accessos, als vehicles a motor amb risc d'incendis, que els ajuntaments, a les vies més importants d'accés, que són públiques o d'ús públic, que les senyalitzin bé, que conscienciïn a... Si hem de tancar el massís, el tanquem. Si no hi podem anar a l'estiu, ja anirem a la platja, ja anirem a l'hivern, però el que hem de fer és ser conscients de que aquesta sensació de que podem anar per tot arreu i que tenim tots els drets del món i no tenim obligacions, que això no pot ser. I els alcaldes, des del punt de vista municipalisme i d'accés en els medis on hi ha aquest risc, és molt

0: Els ajuntaments s'han de posar de favor de la propietat i dels bombers i de l'administració per dir, tanquem el massís quan estem amb alerta més important, ja no perquè no s'inici un incendi, pels riscos que pot comportar tindre gent a dins, perquè ens podem trobar que en algun moment determinat tinguem desgràcies personals, com ja han passat l'any passat i ha passat altres anys.
1: Doncs senyor Rossend Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem no haver de tornar a parlar amb vostè en les properes hores.
0: Així mateix, i que l'incendi s'apagui aviat i no n'inicin d'altres per culpa de causes humanes. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs que vagi molt bé, bona tarda i sort. Tres quarts, quatre minuts perquè siguin tres quarts de cinc de la tarda. Seguim en aquest especial en directe des de Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium. Estem intentant aportar totes les veus, totes les arestes possibles que dona la informació que genera un esdeveniment com aquest, i una de les que volem tenir també controlades és la del que està passant en aquest moment al pavelló poliesportiu de la Bisbal, on s'hi ha instal·lat el centre de control. Allà hi hem enviat en Marc Clapés, amb el que saludem en aquesta hora de la tarda. Marc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Estem esperant, ens han dit que a les 5 de la tarda... Sí, et sentim perfectament. Dèiem, a les 5 de la tarda s'ha anunciat una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Mentre això no arriba, tu ja ets aquí. Explica'ns una mica com està instal·lat això, què hi ha, qui hi ha, què estan fent.
2: Doncs hi ha diferents cartes d'agents rurals, també hi ha els bombers, Mossos d'Esquadra, i ara mateix hi ha una reunió precisament d'agents rurals, els bombers, Mossos d'Esquadra, la consellera Parlon i també la consellera Paneque. Estan, fa un moment veiem imatges que mostraven la zona de l'incendi, el perímetre exacte de on estan actuant els bombers, i ens han ara mateix fet fora d'aquesta zona perquè estan, bueno, doncs allà reunits, i ens han dit que a les 5 doncs la consellera Parlon ja atendrà els mitjans.
1: Explica'ns una mica físicament com està repartit l'espai. Què hi ha, una carta o què hi ha?
2: Hi ha moltes carpes. Bueno, el pavelló està, ho han dividit, diguem-ne, hi ha falles d'accessos, la premsa no es pot moure per darrere, tenim una carpa pel que és, després
1: hi ha una valla... No, no, Marc, vigila perquè sembla que tenim alguna dificultat per sentir-te. S'ha anat tallant una mica, ara et sentim bé, sí.
2: Tornem-hi. Ara bé?
1: Sí. Sí, ara bé.
2: Deia que hi ha una carpa per la premsa, després està separada per unes valles dels bombers i a continuació hi ha el lloc on estan ara mateix reunits les conselleres. Juntament també estan entrant en videotrucada amb diferents alcaldes dels municipis afectats i veiem també gent de Protecció Civil, dels bombers, bueno, tots els cossos de seguretat i després hi ha altres carpes, bueno, de la Generalitat, agents rurals, Mossos, molta policia i molts bombers i molta gent de sanitari també que estan per aquí, bueno, donant voltes per aquí, per si els necessiten.
1: Doncs gràcies per descriure-nos-ho, Marc. Així com a mínim ens fem també una idea, gràcies a la teva descripció, de quin és el dispositiu que hi ha instal·lat en aquest moment a la Bisbal, que és el centre de control, en tant que és el lloc on s'ha originat l'incendi. Estarem pendents de quan tu ens diguis que surti la consellera d'Interior, no sé si la de Territori, perquè ens has dit ja la Sílvia Paneta, que també, que és la consellera de Territori, deia, estarem pendents de quan tu ens avisis que surtin a parlar, de poder connectar amb tu i sentir-les en directe.
2: Perfecte, doncs fins ara.
1: Gràcies, Marc, bona tarda i que vagi bé. Fins ara. Pendents també d'escoltar altres veus que ens ajudin a complementar i a entendre què és el que està passant i per què està passant, sobretot el per què està passant. Volem parlar amb en Jordi Oriol. En Jordi Oriol és el responsable d'un web i d'un perfil a les xarxes que es diu Meteo Calonja. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, gràcies per atendre la nostra trucada. Seguint el teu perfil, hem vist aquest vídeo que ja, vaja, que l'hem vist per molts llocs, que és aquesta immensa columna de fum que es veu al cel, i entenc que en el teu cas es veu, és el que deies tu, des de Calonja?
3: Des de casa, sí, de Calonja mateix.
1: Descriu-nos una mica com ha sigut, és a dir, com has anat veient la progressió d'aquest incendi des de Calonja. Recordem que això s'ha originat a la Bisbal i estem parlant amb algú a Calonja en aquest moment.
3: Sí, sí, sí. A veure, jo l'inici de l'incendi, clar, no me n'entra, me n'entra per xarxes, bueno, per WhatsApp, per estic un grup de meteorologia, i ens han comentat això, doncs, que hi havia aquest incendi, i l'he anat seguint, doncs, per el que veia, doncs, per càmeres, doncs, per fotografies que m'enviava, doncs, la meva dona, i després, quan he vingut cap aquí, doncs, he pogut veure, doncs, l'imatge aquesta dantesca, doncs, d'aquesta fumarada que tan impressionant, doncs, que tapava el cel que l'ongi, i, bueno, el cel de mig baix Empordà. Impressionant, unes imatges en viu, en directe, impressionant.
1: Tu tens un web que es diu Calonja Meteo Web, vaja, calonjameteoweb.com. Aquí vas anotant temperatures i vas anotant registres.
3: Cada dia.
1: El d'avui...
3: Des del 2006.
1: Sí, sí, sí, sí. Pregunto, els registres d'avui, hi ha alguna cosa que t'hagi sobtat per anòmala o forma part del... diguem-ne, de la normalitat en dies com els que estem passant?
3: No, a veure, avui ja fa dies que el que fa, doncs, és fer un temps molt, molt sec, i a més, doncs, amb aquestes altes temperatures i amb aquest vent que està fent, doncs, clar, això ho estava ressecant absolutament tot. Fa molts de dies que no plou gens ni mica, i clar, va ressecant i avui ha sigut, doncs, el detonant que després ja se sabrà, doncs, què ha passat i perquè s'ha provocat aquest incendi. Però clar, el dematí, quan la cosa, doncs, estava començant, doncs, a fer el foc gros, les condicions eren importants, eren vent de mestral, doncs a 40, 50, 55 km per hora, amb 33, 34 graus, grau d'humitat, doncs, baixíssim, doncs, em sap que estava per sobre del 30%, i clar, això, i a més com estan les Gavarres, doncs, que hi ha molta massa forestal, doncs, em pesa per aquest vent, ostres, ha cremat el que ha pogut cremar, i ara ha canviat el vent, però no sé si crema gaire més, no? però Déu-n'hi-do.
1: Tu, al teu web, el registre de vent d'avui marca 58,3 km per hora. No sembla un vent allò propici, no?, per escampar un incendi.
3: Sí, sí, sí, no, és allò que fa un temps deien, allò, el 30-30-30, no? 30 sí. Graus, 30% d'humitat i 30 km per hora. Clar, avui, superant els 30 graus de temperatura, estan pels 30 d'humitat, 30% d'humitat, i el vent, doncs, per sobre de 30, 40 i 50, doncs, i amb la ressecada que portem, que ja dic, és que fa molt, molt, molt de temps que no plou amb gust i ganes. Ara hauria de mirar per papers, perquè de memòria no me'n recordo, però...
1: Haurien d'anar les pluges de la primavera, no?
3: El mes de maig, no sé, me'n recordo si va ser al voltant del 10-11 de maig, que va ser l'últim dia que va ploure un mica d'angust i ganes. I tampoc va ploure tant, però ens anem gairebé... No, juny, perdó. A principis de juny, mitjans de juny, que no plou.
1: Vaja... Avui és un dia nefast. Ens agradarà parlar amb tu un altre dia per aquesta afició a la meteorologia, però explica'ns una mica d'on et ve ara que et tenim aquí.
3: Doncs és un món, doncs, que sempre m'ha agradat. El que passa, doncs, que a partir del 2005 vaig fer, doncs, feia una enciclopèdia, doncs, que regalaven una estació meteorològica. El 2005 va ser, doncs, les inundacions que van tenir aquí a Colònia, a Castell d'Aro, que van caure més de 400 litres. Jo en aquell moment estava fent la col·lecció aquesta, però no apuntava les dades en aquell moment, no? I després, doncs, quan vaig poder tenir l'estació, vaig mirar a veure com ho feia com podia fer-ho, doncs, per muntar-la bé, i em vaig anar engrescant fins que el 2009 després vaig entrar a formar part, doncs, de la XOM, de la Xarxa d'Observadors Meteorològics de Catalunya. I a partir de llavors, doncs, és un hobby, però un hobby, allò que s'arna con gusto, doncs, no pica, doncs...
1: Sí, bueno, són aquestes aficions que ens agraden, sí, sí.
3: Sí, sí, sí, tant.
1: Abans has parlat, has dit, les Gavarres estan com estan. Com estan, segons el teu punt de vista?
3: Des de la nevada del 2010 va fer una trinxada bestial d'arbres i estan doncs molt seques. Hi havia molt d'arbre caigut encara, molta branca doncs que estava seca, morta doncs des de llavors, que no s'havia retirat. Allò, hi havia llocs que sí que s'havien retirat, però la zona de l'incendi crec que no es va retirar, però lamentablement és perquè és una zona molt i molt gran, i clar, netejar això doncs suposa doncs que suposa doncs unes despeses econòmiques importants. Però clar, a part d'això, doncs clar, tenim doncs una superfície doncs aquí a les Gavarres molt gran i molt espesses. Vas a buscar espàrrecs, vas a buscar bolets i has de fer de senglar, perquè hi ha llocs que ho passes ajupit, arrossant per terra.
1: La imatge que m'ha vingut al cap ara és poc edificant, quan has dit has de fer de senglar.
3: Sí, perquè és que has d'anar ajut a terra, no hi ha llocs que hi ha tanta cosa tan sota bosc que has de ajupir-te, no pots passar dret. Sí que hi ha corriols, però clar, els corriols que es fan i que la gent utilitza, què te fa? Un metro d'amplada? Encara no, dues persones de costat ho poden anar en aquests corriols. I clar, això elementalment no poden aturar absolutament res, això és i és un polvorí. Les Gavarres, es fa temps que s'està dient doncs que les Gavarres són un polvorí, i bueno, doncs avui desgraciadament aquí tenim doncs l'exemple que ha passat el que ha passat.
1: Jordi,
3: diguem.
1: Quan és a dir, quina és l'última vegada, si és que hi ha una dada o si és que hi ha un moment en el que tu diguessis aquest és un bosc ben cuidat? Vull interpretant que m'estàs dient que el bosc no està ben cuidat, eh? Però en quin moment tens la sensació d'aquest canvi? Has dit la nevada del 2010, creus que sí.
3: això és estricte,
1: hi ha un pas previ?
3: Abans es podia mig circular, però és que, bueno, circular en el sentit doncs que podies anar doncs a voltar i encara, però és que a partir del 2010 sí, va haver-hi molta trinxada d'arbres, moltíssima trinxada del pes de la neu. Clar, era neu molt humida i es va trencar moltíssim, va caure, i lamentablement doncs després el que va fer doncs va ser, doncs, clar, s'ha anat secant, hi ha molts de troncs que encara han estat allà, i molt probablement doncs això, aquesta llenya tan i tan seca, i més pi, sobretot, perquè ja sí que hi ha alzina, però hi ha bastant de pi, que això és, bueno, provoca doncs això, que és un polvorí en tot això.
1: Jordi Oriol, gràcies per atendre la nostra trucada, i esperem un altre dia poder parlar amb calma de la teva afició per la meteorologia i que no siguin les circumstàncies d'avui. Que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.
4: Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio, especial informatiu en emissió conjunta.
1: Martí Sabrià, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: En Martí, a banda d'amic i col·laborador d'aquesta casa, és un gran coneixedor de la zona del massís de les Gavarres, a banda que és també un dels tenidors d'aquesta zona boscosa. Amb en Martí volem parlar per intentar entendre una mica més la naturalesa dels boscos de les Gavarres, de què estan format aquests boscos, i si aquesta formació d'aquests boscos explica el que està passant avui, que hi ha un combustible molt, molt latent i molt potent que fa que aquest incendi vagi també més ràpid del normal.
5: Bé, se me l'explica. La composició de la Gavarra és important. Hi hem tingut una Gavarra molt carregada de suro, alzina i roure, i una mica de pi roig i una mica de pi melis. L'abandonament del bosc a la postguerra doncs ha fet que els espais on hi havia camps de conreu, on hi havia olivars, on hi havia aquesta vegetació menys densa, s'hagi farcit de pi blanc, i les successives circumstàncies meteorològiques, com la nevada del 2010, com les últimes ventades, doncs bé, ha fet que aquest pi blanc, que és un arbre malaltís, poc sa, poc vigorós, caigui molt sovint, es mori i vagi generant un sotabosc realment espantós, que ningú cuida, que ningú neteja, i d'una espessor terrible. Això no vol dir que quan la gent de pagès cuidava més els boscos perquè era una font una font econòmica, es tallaven els pins, es feien feixines per les fleques, era molt diferent. També hi havia grans incendis, algú em recordava de fa una estona que fa 50 anys del gran foc de les Gavarres, o 50 i escaig en deu fer, perquè jo era molt petit, o recordo veure el primer hidroavió tirant aigua, i devia ser, si no m'equivoco, devia ser l'any 70 aproximadament. Per tant, més de 50 anys que hi va haver el gran incendi, que en el cas de Montrava arribar fins a sobre l'església, la mina Pepita, va arribar pràcticament a la Font del Rei. Va ser una combustió també molt bèstia, de característiques semblants, dia de tramuntana, s'encén a nord i va tirar fins a Vall-llobrega i sobre Calonge, semblant al d'avui, que com que no és ben bé tramuntana i és gregal, en comptes d'anar tirant directament a sud, doncs va tirant cap a sud-oest, i per tant es va inclinant en certa manera cap a Santa Cristina, Llagostera, per darrere Calonge. Per tant, bé, és una circumstància, no tenim gaire cura dels boscos de manera formal, els propietaris no som capaços de tenir els anets, la institució tampoc, no dediquem gaire cura, i llavors cada cop que passa una cosa d'aquesta ens estirem tots els cabells.
1: Martí, en una visita que vam fer conjuntament a la zona de les Gavarres ara no fa gaires dies, parlaves d'algunes espècies autòctones i algunes espècies invasores. Crec que hi havia eucaliptus fins i tot.
5: Sí, l'eucalipto precisament és una plantació que va fer l'estat espanyol post l'incendi aquest que estem parlant ara dels anys 70, no recordo, 70, 71, no sóc capaç de precisar-ho. Algunes de les zones que van quedar més devastades, en aquest cas en el planer de Can Puig de Dalt a Fitó, l'estat va fer una replantació i, jo què sé, algun enginyer forestal il·luminat que devia haver crescut a Astúries li va semblar que plantar eucaliptus era un creixement ràpid i aviat el bosc semblaria que tornava a estar normal. Al final els eucaliptus en queden quatre, també se'ls ha mig menjat, diguéssim, aquest pi blanc, perquè ho va ofegant tot, i la sequera dels últims anys ha fet que fins i tot allò que era més resistent, que era el suro, també estigui de vegades ofegat i mig mort per aquest pi blanc, al qual jo particularment li tinc molta mania, perquè em sembla una planta invasora que el país hauria d'haver-se plantejat erradicar. Crec que aquell dia que parlàvem de la necessitat de tornar a roturar una part del bosc i tornar a plantar vinya i fer tallafocs, no fa gaires dies d'aquesta conversa, per tant, mira, al final el temps malauradament ens dona la raó, que el bosc necessita una altra cura i un altre tractament, i estaria bé que algú se n'adonés que forma part del nostre paisatge, és a dir, que aquest país sense el bosc tampoc és el que estem acostumats a veure i estimar.
1: Algú per algun grup de WhatsApp ha dit: no oblidem que el bosc mediterrani al final acumula també un històric de, doncs d'això, no?, de generació i d'incendis, que malgrat que ara sigui un problema, i òbviament preferim tenir el bosc dret que no pas cremat, però deia, no oblidem que això forma part del cicle del bosc mediterrani, no?, els incendis i la regeneració posterior.
5: Sí, no hi ha cap dubte. Jo parlava d'aquest de fa 50 anys, que és el més gros, diguéssim, dels quals tenim memòria en aquesta àrea geogràfica, però d'incendis n'hem vist de tota mena, i si en comptes de fixar-nos en el Baix Empordà ens fixem en l'Albera, doncs allà els focs s'han reproduït pràcticament estiu sí, estiu no. Nosaltres afortunadament hem tingut més sort, tot i que era fàcil pronosticar que si un dia s'encenia darrere la catedral de Girona i feia tramuntana, aquest foc acabaria dins el port de Palamós. Per tant, les circumstàncies meteorològiques són aquestes: bufa tramuntana, sembla que seguirà bufant tramuntana, la tramuntana és un aliat del foc terrible, i per tant jo pronostico que bé, que potser no el veurem apagat en 48 hores aquest foc, perquè això pinta fatal. I bé, i després ens en arrepentirem i d'aquí 15 dies sentirem a dir algú que té un càrrec important de que, bueno, de que farem una nova política forestal, però no acaba no passant. Al final, qui cuida el país és la propietat, i això es veu també en els camps i les vinyes i els olivars. És a dir, quan hi ha algú que s'estima allò i ho cuida, doncs el paisatge adquireix una altra forma. Torno a referir-me a Pla, eh? Pla sovint l'encertava, i quan deia el paisatge que ens agrada no és el feréstec, que és aquest bosc que alguns defensors de no tallar mai cap arbre defensen, aquest bosc feréstec, i Pla deia no, el que ens agrada és el treballat per la mà de l'home, de paisatge, no el feréstec. El feréstec és impulsiu, és no és bonic, és a dir, tot necessita un punt de cura, i això és el que crec que hauríem de fer. És el nostre principal patrimoni. Quan discutim de turisme sempre diem per què collons ve la gent aquí. La gent ve aquí perquè tenim unes platges, tenim unes aigües i tenim un bon paisatge interior, que cada cop l'hem incorporat més en la vida del visitant i del turista, i per tant ens agrada, però no el cuidem, no el cuidem prou.
1: Doncs segurament tens raó, i ens afegim aquella dita de un se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona, i segurament hauríem de parlar més de prevenció del bosc quan plou, més que no pas quan estem en període de sequera o quan estem en un incendi que ja és, segons han dit avui, de categoria 6. Martí Sabrià, gràcies per atendre'ns, i vagi, tant de bo que no haguem de tornar a parlar vaja, d'aquest incendi. Tu has dit 48
5: encara,
1: hores.
5: Encara en parlarem dies, En qualsevol cas, gràcies per això, per com a mínim crear estat d'opinió a favor de que el bosc necessita més cura de la que li estem donant.
1: Doncs Martí, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
5: Molt bé, bones tardes.
1: Adéu, bona tarda. Passen 2 minuts de les 5 de la tarda, ara farem una petita pausa per la publicitat i d'aquí un moment reprenem aquest programa informatiu, malgrat que si enmig del bloc publicitari estem pendents de la roda de premsa de la consellera d'Interior, deia, si enmig del bloc publicitari surt la consellera Núria Parlon a fer declaracions, haurem de tallar-lo per donar pas a la consellera. Això, petita pausa i tornem.
6: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
7: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
10: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
11: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
12: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró.
8: La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
12: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
13: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.
14: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Passen 6 minuts de les 5 de la tarda.
4: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.

0: Seguim en directe l'actualització d'aquest incendi forestal que afecta el massís de les Gavarres, que ha començat a mig matí a la zona de la Bisbal i que ja s'ha estès i que ha cremat més de 750 hectàrees. Programació especial en directe que us oferim a través de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium Ràdio, i que estem enduent a terme tots els serveis tècnics i informatius d'aquesta casa. A aquesta hora de la tarda saludem de nou la Carla Saló. Carla, bona tarda. Doncs bé, estem a l'espera de poder parlar amb...
1: Hola, ara sí.
0: Carla,
1: hola,
0: doncs fes-nos una actualització de totes les dades, de tot el que sabem fins ara.
1: Doncs comencem pel principi. Ha sigut a les 9:17 quan els bombers han rebut aquesta alerta de que hi havia un incendi que ha començat, recordem-ho, al sud de la Bisbal d'Empordà, al nucli de Sant Pol, i on s'han hagut de confinar a la casa de colònies del Pou del Glaç i seguidament al nucli de Sant Pol, fins que s'han passat a confinar diverses localitats i ara mateix tenim confinades la Bisbal d'Empordà, Forallà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Calonge i Sant Antoni i Llagostera. De moment, l'incendi afecta, estem pendents de noves actualitzacions, però unes 750 hectàrees ja han entrat al massís de les Gavarres. De fet, és la principal causa de la preocupació.
0: Sí, de fet, dèiem, no?, al migdia dèiem, la preocupació és que aquest foc, que de moment és agrícola, no passi, no salti a les Gavarres i es converteixi en forestal. Doncs bé, ja portem això que deia la Carla, 750 hectàrees cremades.
1: Exacte, i els bombers alerten que és molt important poder tancar el flanc dret del foc per evitar una afectació potencial d'atenció 10.000 hectàrees. La consellera Núria Parlon atendrà els mitjans d'aquí ben pocs minuts perquè s'ha desplaçat fins al centre de comandament de la Bisbal, que recordem-ho, s'ha canviat de la piscina municipal on era l'inici al pavelló poliesportiu, i també recordem que bombers... la Generalitat ha demanat l'ajuda a la Unitat Militar d'Emergències de l'Estat Espanyol per aquesta simultaneïtat d'incendis que està havent-hi a les comarques gironines, perquè recordem que, a banda d'aquest gran incendi que estem seguint en directe de la Bisbal, continua actiu un incendi a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. Per tant, anem seguint també de reull aquest incendi i anirem estant atents a les actualitzacions, i recordem també que Protecció Civil ha demanat que sobretot la gent que puja de l'àrea metropolitana de Barcelona que no pugi, perquè el foc doncs s'estarà desplaçant, i hem vist realment imatges que fan feredat perquè es veu perfectament les flames, per exemple, des del punt de Calonge. Per tant, i continuen carreteres tallades també, l'incendi és visible des de diferents punts de la comarca, i Protecció Civil, a part de confinar la població d'aquestes localitats que ara dèiem, també recomana evitar el desplaçament. Per tant, continuarem atents a totes les últimes hores i aquesta intervenció de Núria Parlon que en pocs minuts podrem seguir en directe.
0: Sí, de fet en Marc Clapés ens deia pel xat intern que sembla que la roda de premsa de la compareixença de la consellera d'Interior es retarda una mica per la necessitat de poder aportar noves informacions que no s'hagin dit encara en aquest moment. Gràcies, Carla, fins ara.
1: Fins ara.
0: Maria Galzina, bona tarda de nou.
2: Déu meu, no puedo más.
0: Molt bé.
3: Que està... Disculpeu, que estava mirant.
0: La Carla està passant calor a l'estudi.
3: Home, hem de dir que amb la Carla portem treballant tot el matí i part de la jornada de la tarda.
0: Tu portes des de les 7 del matí, que aquest matí has fet l'informatiu del matí, el supermatí a les 8, i per tant portes ja unes quantes hores. Em sap greu perquè estàs fent aquí més hores que un rellotge.
3: Ja ho arreglarem, no passa res.
0: Ja ho arreglarem, efectivament. Bé, el que sí és evident és que si se'ns crema a casa nostra, nosaltres hem de poder-ho explicar i per tant, com a mitjà de comunicació, és la nostra responsabilitat, és la nostra voluntat, i evidentment que agraïm molt la tasca i el suport de totes les persones que us heu sumat a l'equip per poder explicar aquest incendi. Dit això, Maria, ara estàvem parlant un moment de com evoluciona aquest foc que està passant avui, però l'Empordà acumula un historial d'incendis que ens agradaria repassar amb tu, Maria.
3: Sí, i és que, com dèiem, no? Ara parlàvem fa un moment amb en Martí Sabrià, i és que els incendis forestals formen part, no?, d'aquesta memòria col·lectiva de la comarca de l'Empordà, i és que durant els darrers 50 anys tant l'Alt com el Baix Empordà han viscut diversos episodis que han transformat el paisatge, que han condicionat aquesta gestió dels boscos i que també han deixat una empremta molt profunda entre els seus habitants. I és que aquestes grans masses forestals, com les que ens trobem, no?, en aquest massís de les Gavarres, els períodes de sequera que hem viscut en els darrers anys, també aquestes temperatures elevades i sobretot la força de la tramuntana, que és el vent que ens ha acompanyat durant tota la jornada d'avui, ha convertit aquesta zona en un dels territoris més vulnerables als grans incendis forestals de Catalunya. L'incendi més devastador que recorda la zona de l'Empordà és el que va afectar a l'Albera l'estiu del 1986, i és que el foc es va declarar el 19 de juliol a la frontera del Pertús i ràpidament es va estendre impulsat pels forts vents. Durant 5 dies les flames van avançar sense control per una extensa superfície de l'Alt Empordà i més de 20.000 hectàrees.
0: Déu-n'hi-do, és aviat dit això.
3: És una gran quantitat. Van quedar arrasades en un incendi que va afectar espais naturals d'un gran valor ecològic i paisatgístic. A més, aquell foc va marcar un abans i un després, i és que no només per les dimensions, com dèiem, d'aquesta catàstrofe, sinó que també hi va haver conseqüències humanes, i és que 4 persones van perdre la vida durant les tasques d'extinció, entre elles 3 membres de la tripulació d'un hidroavió francès que es va estavellar mentre combatia les flames. Les imatges dels boscos cremats de l'Albera van impactar tot el país i van evidenciar aquesta necessitat de reforçar els sistemes de prevenció i extinció, que s'ha de dir que ara mateix el cos de bombers, a part d'haver reforçat el cos amb més efectius, ha renovat material aquest any. Durant la campanya de presentació de la campanya forestal d'aquest any es va detallar tot, i la veritat que la renovació d'equips era necessària en aquell moment. Passem a un altre incendi, perquè durant la dècada dels 90 l'Empordà va continuar patint diversos incendis de dimensions considerables, tot i que cap va acabar assolint aquestes xifres del 1986, i és que en aquells anys es va començar a parlar amb més intensitat de la necessitat de gestionar el sotabosc, mantenir també els camins forestals i recuperar activitats agrícoles i ramaderes que actuaven tradicionalment com a tallafocs naturals. I és que, esclar, parlem del mosaic, no?, que es creava en aquests entorns, que ara mateix no existeix de manera tan present com a la segona meitat d'aquest segle XX. L'any 2000 va arribar un altre episodi especialment greu, i és que un foc es va declarar a la zona del Cap de Creus, que és un dels espais naturals més singulars de la Mediterrània. Les flames van avançar ràpidament per un territori castigat per la sequera i exposat als vents. En pocs dies es van cremar més de 6.000 hectàrees, no són tantes com l'anterior incendi, però tot i així, aquesta zona d'alt valor natural doncs va quedar prou marmada. Sí. El paisatge característic del parc natural va quedar molt alterat i nombroses explotacions agrícoles i ramaderes van quedar ben afectades. Aquell incendi va tenir un gran impacte perquè va afectar, no?, aquesta zona tan característica, tan emblemàtica de la Costa Brava, i molts encara recorden les imatges de les flames que avançaven entre les oliveres, les vinyes i també els penya-segats. Tots i els danys ambientals, la regeneració natural del Cap de Creus es va convertir posteriorment en un exemple de la capacitat de recuperació dels ecosistemes mediterranis que queden afectats per aquests incendis i que disposen del temps necessari per refer-se. 12 anys després, l'Alt Empordà va tornar a convertir-se en protagonista d'una de les emergències forestals més greus de la història recent a Catalunya, i és que el juliol del 2012, dos incendis gairebé simultanis, un iniciat a la Jonquera i l'altre a Portbou, van afectar aquesta zona. I és que la tramuntana, amb ratxes superiors als 100 km per hora, va dificultar moltíssim les tasques dels equips d'emergència. I és que les flames van arribar a cremar prop de 14.000 hectàrees i van afectar a una vintena de municipis. Centenes de persones van haver de ser evacuades o confinades, i fins i tot l'autopista AP7 i diverses carreteres catalanes van quedar tallades durant hores. L'incendi va provocar 4 víctimes mortals i va generar una enorme commoció social. Molts experts van comparar aquell episodi amb la tragèdia de 1986 per la seva magnitud, quan parlàvem d'hectàrees, i també per la velocitat de propagació del foc.
0: Sí, i la ràbia, si respires una mica perquè pobra, i la ràbia que va despertar també quan es va parlar d'una burilla llançada des de la finestreta d'un cotxe com el detonant d'aquell incendi del 2012 a tota aquella zona de Portbou i de Colera, etc. Que això encara fa, vaja, encara no sé si es pot posar encara més mal humor, però em sembla que hi ajuda. Més enllà d'aquest, Maria?
3: Doncs les Gavarres han estat protagonistes constants de la història forestal del Baix Empordà, i és que aquest massís, compartit amb el Gironès, ha registrat nombrosos focs al llarg de les darreres dècades. Alguns han afectat desenes o centenars d'hectàrees, especialment els termes de Calonge, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Vall Llobrega o Santa Cristina d'Aro. La majoria han pogut ser controlats abans de convertir-se en grans catàstrofes com la que estem vivint avui, i és que les temperatures extremes i la reducció de la humitat del sòl han incrementat el risc d'incendis de comportament extrem, com ara estàvem parlant, no?, d'aquest incendi de sisena generació que estem tinguent al massís de les Gavarres ara mateix, i és que diversos estudis alerten que aquests grans focs del futur podrien ser més ràpids, més intensos i també més difícils de controlar, que crec que és una mica la situació que estem tinguent a dia d'avui, sí. Tot i que les Gavarres és una zona bastant treballada, ho dic perquè a part de ser periodista soc persona usuària de les Gavarres i m'hi he passejat moltíssim per aquella zona, i sí que és cert, no?, que gestionar un bosc d'aquelles dimensions és complicat, però tot i així és una zona que té bastanta gestió en comparació amb altres zones de Catalunya. I la història dels incendis de l'Empordà no és només una successió de tragèdies, sinó també que és la història d'un territori que ha après a conviure amb el foc, que ha desenvolupat aquestes eines de prevenció que cada vegada són més sofisticades i que continuen buscant noves fórmules per preservar aquest paisatge, que és un dels seus principals patrimonis naturals i és una de les seves majors vulnerabilitats. I és que cada gran incendi ha deixat cicatrius visibles sobre aquest territori, però també lliçons que han servit per millorar la capacitat de resposta davant de un dels riscos més importants que tenim a l'Empordà, sobretot tenint en compte que som una zona turística, que rebem molts de visitants, que a l'estiu aquesta situació s'accentua i que hi ha més probabilitat, no, de que es produeixin aquests incendis. Ho hem vist, s'està investigant, no, si aquest incendi ha estat provocat per aquesta eina mentre s'estaven fent aquestes tasques, que al final en la darrera entrevista que fèiem a Bombers es parlava, no, de que gran part dels incendis, no sé si apuntaven a un 90%, som provocats per aquesta acció humana. Per tant, compte.
0: Doncs sembla que sí, perquè a més una cosa és l'acció humana per negligència i una altra és per accident. Si es confirma que ha estat aquesta negligència o l'omissió de no treballar amb determinades eines, la cosa tindrà un matís bastant diferent. Maria Alsina, gràcies. Seguim parlant. Fins ara. Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Encarna Avellí, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: L'Encarna no és només una companya d'aquesta casa, també. L'Encarna viu a Calonge i vaja, tu has viscut amb molt neguit aquest incendi perquè has vist com s'acostava cap a la teva zona.
4: Doncs sí, i encara tinc el record de fa 12 anys, crec, el foc que va venir de Vall Llobrega, i realment, doncs, bueno, a mi m'espanta molt. I hem vist les flames, doncs, ben a prop. I això semblava que no, perquè a més tira la tramuntana i, ostres, va cap a la Bisbal i, bueno, et fa molt d'espant. És més, l'he vist començar de res, molt poqueta cosa, l'he seguit, perquè sempre em dona molt de sustos a mi veure focs i veure helicòpters prop de la meva zona. Uh-huh. I la veritat que després ha sigut desbordat i sí, ha sigut moments preocupants. Ara, realment, des de la meva zona, doncs hi ha calma. Sento moltes ambulàncies, senten molts helicòpters, avions, però es dona ben bé la zona de direcció Santa Cristina, vull pensar que s'ha. Uh-huh. Us segueixo, Encarna, i ara mateix no sé amb quin estat estan, però aquí està calmat, o sembla de Calonge.
0: Encarna, parlem de Calonge, però de quina part de Calonge estem parlant? Perquè on tens tu el risc? Parlaves d'una casa, d'una barraca, de la casa de la teva mare, on està,
4: bueno,
0: ubicat això?
4: Bueno, la zona, no, quedava lluny, és la zona de Puigcargol, sí, la zona de Puigcargol, la zona de Maspera, Puigcargol, que gairebé arribava a Maspera, però quedava una mica lluny, però clar, com veus el vent, com veus la tramuntana, m'ha calmat molt quan he vist que el que és el vent ha anat afluixant, però bueno, sembla ser que també hi ha ara vent de mar, vent de Garbí, crec, i el tira cap a l'altra banda. La veritat sigui dita, però sí
0: que... Tu veus flames o fum, ara?
4: És que de zero veus el cel vermell i veus així, i veus que les flames s'estan acostant tot el que és a la muntanya, dius, uah, uah.
0: Encarna, dic, tu veus flames o fum?
4: Ara es veuen petits, petits com focs petits, o sigui, com si fossin petits punts, però queda a l'altra banda de la muntanya, de l'altra banda de la muntanya de Mas Ambròs, que a més la tinc ben bé davant de casa, que es veien les flames i s'han posat els bombers, els helicòpters que anaven de piscina en piscina, i ha sigut una actuació brutal, és que donava gust veure-ho, perquè han sigut molt imminents, i d'altra banda es veia del cantó dret de la Bisbal, doncs es veia encara, però ara veig fum de la banda de darrere, que és la zona de direcció Santa Cristina, que s'ha, vull pensar, no ho sé com està en aquests moments, però ara mateix a l'espai de, des de casa es veu molt calmat. Es veu fum, evidentment, però no té res a veure, no té color. A més, que teníem un ombra que es veia el sol amb una rodona vermella perquè estàvem tots coberts de fum.
0: Has rebut algun missatge o alguna alerta o ha vingut algú de l'Ajuntament per dir-te que et confinessis, que no sortissiu de casa?
4: Estàvem confinats, a més hem rebut les alertes aquestes de, igual com hi ha tempestes i tal. Uh-huh. I si estic veient a petits punts, és com si fossin petites fogueres des de la zona de, diria, la zona de la Ganga, per dir alguna cosa, però sí. Camí de Calonja. Es veuen petites, com petites ximeneies, val? Com si en petits cràters, que fumegen. I, bueno, constantment, doncs, sirenes i més cap a darrere de la muntanya de Mas Ambròs, es veu molta fumera i molt groc, que això crec que el punt està allà, ara.
0: Això et volia dir, sento sirenes de fons, tu veus cotxes de bombers?
4: No, perquè no és ben bé, queda lluny. No sé si passen per la zona de la Ganga, no ho sé. No, sento tot el rato, estic en aquest ambient, tota l'estona, la veritat. Uh-huh. Sí, ha sigut allò, moments bastant tensos, eh? Deies que no et pots arribar perquè estic al poble, però sí que em preocupava, en aquest cas és la meva mare, perquè està en una masia, una barraca que tenim, tot això, doncs, em preocupava, em tenia preocupada, però ara veig que ja s'ha anat de la zona que més em preocupava a mi, però malgrat tot continua aquest foc.
0: Sí, continua. Tu parlaves fa un moment també de l'incendi, d'aquest incendi de fa 12 anys. El recordes, aquell el recordes més intens que aquest? O...
4: Molt.
0: Quin record en tens?
4: Molt, perquè era la zona del mas de la meva mare i més va ser punyetera, que estava a sortir a la tele perquè ella es va resistir, la vam confinar, es va resistir a marxar del mas. La punyetera. Ostres. Sí. I per sort el vent va canviar per moments perquè si no el foc anava directe a la masia de la meva mare i estàvem tots allà, la meva filla petita era molt petita, que inclús la vaig dir, ens vam quedar tota la família allà confinats, pendent, ajudant a veure què passava, i la meva filla petita, doncs vam dir traiem-la, que a més pobreta va quedar traumatitzada perquè ella es va sentir doncs sola, que la van portar amb uns veïns que estaven més lluny, vull dir, va ser molt, bueno, i va ser a més molt ràpid, que encara quan pujo a l'habitació de la meva mare, que tenc una finestra, encara visualitzo una muntanya que cremava el foc que el teníem allà davant, però va ser brutal perquè el vent va canviar per moments i se'n va anar, jo no venia directe al mas. Sí. I conseqüència d'això, el meu germà va comprar el terreny de sobre per dir, eviti que el mas es pugui cremar i ja ha plantat vinya. Sentia ara en Martí Sabrià,
0: això volia dir,
4: vinya
0: dir,
4: i un parc d'un de bosc.
0: Hi ha hagut una gestió prèvia, per tant, d'aquest territori.
4: Doncs, una mica, doncs, que no atrapi el foc en un altre moment, que malgrat tot, quan és tan així heavy, és incontrolable.
0: Està clar.
4: Sí.
0: Encarna, gràcies per atendre, bueno, per atendre'ns la trucada de casa teva, diguem-ne, i
4: m'agrada molt.
0: Celebrem molt que celebrem que el perill s'hagi escapat de la teva zona i estem pendents de cap a on avança aquest foc. Moltes gràcies, Encarna, que vagi.
4: Tant de bo que ha viviat. Gràcies.
0: Gràcies a tu. 4 minuts i 2 quarts de 6 de la tarda. Tornem a parlar amb l'Isaac Vilà, el nostre home del temps particular. Isaac, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, Miquel.
0: Fa una estona hem dit que aquest incendi ja tenia l'etiqueta d'incendi de categoria 6 i això vol dir que té unes característiques que el fan molt especial, perillós i fins i tot explosiu, perquè la categoria 6 parla de possibles explosions i parla de pirocúmuls. Explica'ns una mica, ajuda'ns a traduir una mica tot aquest llenguatge.
5: Bé, aviam, quan es parla d'un pirocúmul, un pirocúmul no deixa de ser un... que el mateix incendi genera, és tan gros, diguem, no? O té les característiques suficients, o és tan gros, no sóc un tècnic dels bombers, evidentment, però entenem com a pirocúmul que l'incendi ja té una entitat que ja pot crear una estructura, es pot, la circulació d'aire es pot estructurar de tal manera al voltant de l'incendi que pot tenir una certa organització. I aquesta organització interna del propi incendi, diguem, en els primers quilòmetres d'atmosfera, pot fer que tingui una certa entitat o pot generar, bueno, com cops de vent inesperats o girs de vent inesperats. Però, com parlem com a pirocúmul, parlant d'això, d'aquesta estructura que pot arribar a formar el mateix incendi, a vegades es pot veure molt bé que sobre el... Avui, de fet, avui s'ha pogut veure en alguns moments com, dèiem, la columna de fum, però per dalt el fum semblava com que si creixessin els típics núvols, semblant com els si fossin aquells cúmuls de tempesta o d'un color sobretot més blanquinós, que allò vol dir que ja és vapor d'aigua, que no és fum, d'acord? Per tant, quan aquest incendi ja es crea, que es crea o s'organitza internament, diguem-ne, amb aquesta columna de fum, amb l'aire que l'alimenta, amb el vent que l'alimenta, estaríem parlant d'aquest pirocúmul, que no deixaria de ser aquesta organització interna de l'incendi, perquè és un incendi prou gros, que té prou entitat com per afectar o crear una estructura interna que pot generar aquests canvis de vent o pot generar algun esclafit o fins i tot alguna ràfaga de vent que pugui marxar i que pugui ajudar a que l'incendi creixi o hi hagi més focus secundaris.
0: Isaac, doncs gràcies per posar-nos una mica més de context sobre què és aquest fenomen dels pirocúmuls en un incendi forestal.
5: Sí, de fet, moltes gràcies a vosaltres, Miquel, però perquè tinguem un context, per exemple, una erupció volcànica, sí, també podria generar un pirocúmul, perquè no deixa de ser una columna d'aire molt càlid, que seria el fum o que vindria a ser la xemeneia de la cendra, i si a dalt hi ha, i si més en alçada hi ha aquelles unes condicions favorables perquè el creixement d'algun núvol, que no diguem, hem de separar important el que ve a ser fum de núvol. Núvol sempre diem que és condensació de vapor d'aigua i que, per tant, es formen els núvols normals. Per tant, tindríem aquesta manera, és a dir, una mateixa columna de fum o de cendra, en el cas d'un, si parléssim d'un volcà, es troba unes condicions necessàries perquè es pugui formar aquest vapor d'aigua, aquest núvol. Això també en podríem dir pirocúmul, d'acord? És a dir, té diferents... Ho podríem trobar també en una erupció volcànica, per exemple.
0: Està clar. Isaac, gràcies, gràcies per explicar-nos-ho i per més que per explicar-nos-ho, per ajudar-nos a entendre-ho. I res, això, gràcies, i seguim parlant amb tu al llarg del dia.
5: Un plaer. Estarem aquí per informar.
0: Que vagi molt bé. Fins ara.
5: Que vagi bé. Adéu.
0: Una cosa més, a totes les persones que ens pugueu estar escoltant a través de Ràdio Capital, de Taronja Ràdio o d'Empordà Premium, sapigueu que les nostres línies estan obertes perquè ens expliqueu com esteu vivint això, si us afecta, si us ha afectat, si l'heu vist... Vaja, en definitiva, que ens expliqueu una mica les vostres impressions al voltant d'aquest incendi, o que ens envieu notes de veu, si voleu, per posar-nos una mica, per ajudar-nos a confegir el mapa el més a temps real possible d'aquest incendi. El nostre telèfon és el telèfon multiusos del nostre estudi, que és el 972-31-3702. 972-31-3702. Telèfon que posem a la vostra disposició perquè ens telefoneu i ens vulgueu explicar allò que considereu i que considereu que voleu compartir amb la nostra audiència. Ara passa un minut de 6:15 de la tarda, farem una petita pausa per la publicitat i d'aquí un moment reprenem el fil d'aquest especial informatiu que fem a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium Ràdio. No marxeu!
6: Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
11: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
12: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
13: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
14: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. La teva reserva.

0: Són 6:45 de la tarda, Ràdio Capital, Taronja Ràdio, Empordà Premium, explicant-vos l'última hora d'aquests incendis que afecten a la comarca del Baix Empordà i també a la comarca del Gironès, en la mesura que hi ha hagut una extensió, un salt d'aquest incendi que inicialment era un incendi agrícola, per passar a ser un incendi forestal. A aquesta hora de la tarda saludem l'Elsa Bassa. L'Elsa viu a Cruïlles. Elsa, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Escolta'm, explica'ns què veus, què has vist i com has viscut aquest foc.
1: Doncs, bueno, molt espantada des del matí, perquè he vist pràcticament com començava, perquè eren 9:45, que he vist per aquí la banda de Sant Pol, que queda a la meva esquerra, que començava a fumejar, uh-huh. I he trucat al 112, i ja m'han dit que algú altre ja havia trucat i que anaven els bombers cap allà, però bueno, de cop i volta ha començat a anar molt ràpidament cap a la dreta, i ja no ha parat de cremar. O sigui, sí que fa hores que la columna era molt gegantina i anava cap en direcció Palamós, diguéssim, direcció sud, no?
0: Sí.
1: Però ara sembla que el vent ha girat, és més garbinada, i ja tira cap aquí el fum, tot i que sembla que el paral de tramuntana també ha baixat una mica la columna, i sembla ser des d'aquí, des d'on jo ho veig, que tinc una visió bastant gran, que no és tan gran la fumera, no? I fins ara no fa gaire que flames i tot, però sembla que va de baixa, em dona aquesta sensació.
0: Elsa, és la sensació que tens tu des de Cruïlles, eh? On ets, sí, de Cruïlles?
1: Doncs sóc a la punta de dalt del poble, vull dir, al costat de l'Ajuntament, que queda, el poble queda així com amb un turonet, i estic a la banda de dalt i, clar, tinc uns finestrals grans des de l'estudi de dalt i es veu una bona imatge de totes les Gavarres. Vull dir que ara mateix el que és Puig d'Arques està totalment tapat de fum. No es veu Puig d'Arques. O sigui, i la part una miqueta més de l'esquerra, que és més tirant cap a la Bisbal, ja es veu tot cremat. O sigui, es veu tot negre, tots els arbres cremats, així d'entremig una mica de fum, però ja estic amb els binocles fins i tot mirant i fa bastanta llàstima.
0: Quan dius, sí, que es veu tot cremat, estem parlant que, sí, que no... És a dir, descriu-nos una mica el paisatge que tens del que fins ara era bosc.
1: A veure, o sigui, no, encara es veu bosc, veig una part encara de bosc, però no sé, potser... Hi ha 3 quilòmetres de que veig camps. Primer veiem les cases de sota casa, sí, camps. Encara es veu una miqueta de muntanyeta amb bosc, però tota la banda ja darrere, les muntanyes de més enrere, ja es veu molt de fum i molta part cremada. Tot i que és veritat que aquí encara veig part de bosc, eh?
0: D'acord, per tant, no hem passat del verd al negre absolut, eh? Hi ha una mica d'esperança.
1: Exacte, exacte. Encara la part que toca més aquí als camps propers a Cruïlles, encara es veu una part de muntanyeta amb bosc i encara es veuen els pins de color verd. Ara fa una mica de por, no? Perquè com que el vent ha girat, sembla com que vingui cap aquí. Mira, ara mateix estic veient una mica de flames.
0: Flames cap a quina zona?
1: Sí, els veig de lluny, en direcció Puig d'Arques, però cap avall, diguéssim, de Puig d'Arques. Perquè Puig d'Arques ara està totalment tapat, saps?
0: Sí.
1: Però una mica més cap avall es veu flama, i que és la part que està cremant ara.
0: Si has de descriure l'alçada d'aquestes flames, o si les haguessis de comparar amb el que veies aquest matí, diries que són que la cosa ha anat a menys, o que està com al matí?
1: Bueno, les flames, clar, els veig de lluny, les flames, eh? Però
0: sí,
1: es veuen com aquest matí, el que passa que la columna de fum era molt més immensa aquest matí.
0: La columna de fum era més immensa?
1: Sí, era molt més gran, sí. Amb la tramuntana, doncs, suposo.
0: Escolta, això, esperem que això sigui l'avançada d'alguna notícia una mica esperançadora.
1: Esperançadora, sí.
0: No, perquè, vaja, ens diuen, no, constatem que el vent ha canviat, el vent ara entra de mar cap a terra,
1: sí.
0: Ens ho diu el nostre meteoròleg, l'ESAC, ens ho diuen les càmeres a les que tenim accés i veiem també ja com, doncs això, efectivament, no, com el vent ve de mar, ens deien això és positiu perquè el vent ve més humit, perquè frenarà una mica l'avançament del foc d'aquest vent de tramuntana, i ens deien l'alcalde de Cassà de la Selva i també de Llagostera, ens deien a veure que això no ens porti a fer créixer el foc cap aquí a l'interior de les Gavarres, i esperem doncs que aquest fum no sigui més que l'avançada, doncs això, d'una minoració una mica d'aquest foc. Elsa Bassa, des de Cruïlles, hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar?
1: No, res més, res, que espero també que vagi de baixa, perquè és veritablement desolador veure les Gavarres cremant d'aquesta manera. Sí, sí.
0: Doncs des de Cruïlles, moltes gràcies per contactar amb nosaltres.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I si alguna de les persones que ens esteu escoltant ara mateix a través de Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital de l'Empordà o Empordà Premium, voleu intervenir, explicar-nos la vostra vivència, explicar-nos què és el que veieu, què és el que viviu o heu viscut, podeu fer-ho a través del nostre telèfon, el 972-313702, 972-313702. I a aquesta hora de la tarda saludem en Blai Corpes. Blai, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: En Blai és col·laborador també d'aquesta casa.
2: Hello.
0: I amb ell en parlem, us expliquem que més d'un centenar de persones s'han desallotjat per aquest incendi que us estem explicant, i que estan seguint l'evolució del foc des de l'espai Rei d'Aura a Santa Cristina d'Aro, Blai.
2: Sí, entre les persones acollides hi ha veïns de l'urbanització Vall Repòs que han explicat que han hagut de marxar de pressa i agafant només documentació, una muda i poca cosa més.
3: Ells he agafat el raspall de dent, bueno, tot això, bueno, una muda, i la sort que tinc és que tinc molts amics i m'han trucat ja 10 o 12, no sé quants, i tenim diverses opcions per anar a dormir, o sigui que tinc els millors amics del món.
2: Una altra veïna explica que ha hagut de deixar el gos a casa.
4: Nosaltres vam veure el fum, serien les 11 del matí, i quan vam veure ja que, bueno, que van sortir les notícies, bueno, també l'Ajuntament de Santa Cristina va posar els anuncis a Facebook que, bueno, que hi havia un gran incendi i que, bueno, que s'havia d'anar en tanto. I a la poca estona, doncs, ens van avisar que, bueno, que s'hauria de marxar tota la gent. El que passa, clar, estem a cases molt grans, tenim animals, jo en el meu cas he tingut que deixar dos gossos a casa, que estan tancats. No sé què passarà. La veritat que és algo que diem, tenim un lloc tan maco, però que s'ha de vigilar i de protegir, i que són persones i han animals, i bueno, que per nosaltres això, pues, és un disgust.
2: A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants d'una casa de colònies de Romanyà de la Selva. Les autoritats demanen a les famílies que estiguin tranquil·les i que evitin desplaçaments innecessaris fins a la zona.
0: Gràcies, Blai. Seguim amb tu pendents de tot el que vagi passant. Gràcies i fins aquí un moment. Dèiem, Blai, les autoritats demanen que no ens desplacem. Doncs bé, les càmeres de trànsit ens estan ensenyant una autopista AP7 en sentit Girona, no diré col·lapsada, perquè no ho està, però plena de cotxes que estan pujant. Òbviament, jo no sé si són cotxes que pugen a l'Empordà, que pugen al Pla de l'Estany, que per cert també d'aquí un moment farem una actualització de l'estat també d'aquest incendi al Pla de l'Estany, però insisteixo, el govern ha demanat que no es facin desplaçaments, ha demanat a la gent de l'àrea metropolitana que no pugi cap al Gironès, cap a l'Empordà o cap al Baix Empordà. Doncs bé, en aquests moments l'autopista AP7 en sentit Girona és plena de cotxes. Tenim una persona al telèfon que ens ha trucat des de Vidrera. Salvador, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns...
5: Us trucava precisament per el que estàs comentant. Jo tinc el balcó de casa...
0: Això del trànsit, eh?
5: Sí, el balcó de casa meu dona a l'autovia que porta de la P7 a Platja d'Aro Palamós.
0: Sí.
5: Està col·lapsada de cotxes.
6: De debò,
5: una estrada de cotxes en direcció Platja d'Aro i Palamós.
6: Perdona, em pots tornar a dir a quina alçada estàs?
5: A Viveres, ben bé en el creuament on se surt de l'autopista de l'AP7 i s'entra dins de l'autovia que va cap a la direcció de Platja d'Aro, Palamós...
6: És a dir, a la sortida de Lloret Sant Feliu, eh?
5: Exacte. I t'haig de dir que per això trucava, perquè en totes aquestes recomanacions que s'estan fent de que no vagin cap al Baix Empordà, que no vagin a la zona baixa de la Costa Brava, està col·lapsat de cotxes que venen de Barcelona, però col·lapsat.
6: Doncs, vaja, hem vist la imatge a les càmeres de trànsit i tenim en Salvador que des de Vidreres, des d'un camió, has dit un camió, eh? O,
5: sí? No, des del balcó de casa.
6: Ah, des del balcó de casa teva. Val, és que sentia tot un soroll de fons, pensava que no fossis el camió. Escolta,
5: ara estic en el cotxe jo.
6: Val. Veus fum allà on ets, ara?
5: Sí, jo et sento perfectament. I bueno, me sembla vergonyós que s'estigui dient tot això, veient les imatges que s'estan veient de com estan les Gavarres, que hi hagi aquest, no sé, altres dies hi haurà per pujar a Platja d'Aro o a Palamós, però ara s'ha de donar prioritat a tots els sistemes d'emergència.
6: Sí, no, deia si des del lloc on ets tu, si veus fum.
5: Sí, vull dir, no ho sé, però jo el que passa que no puc fer-ho arribar a lloc més, no? He posat, sempre poso l'emissora taronja escoltant música quan tinc que marxar i he sentit que estàveu parlant d'això, dic, home, doncs deixa'ls dir que no és l'autopista P7, és que l'autovia que va en la zona aquesta està plena de cotxes que venen de la P7, plena.
6: Sí, d'acord. Doncs, escolta, no, dic, moltes gràcies per trucar-nos des de Vidreres, Salvador, i la nostra antena, el nostre telèfon està a disposició per qualsevol cosa que vegis i que creguis que és important, així que gràcies per la trucada, Salvador, que vagi molt bé, bona tarda.
5: A vosaltres per al servei que doneu.
6: I insistim amb el nostre número de telèfon, amb el telèfon multiusos del nostre estudi, que és el 972-63-75-86, 972-63-75-86, per si algú, com igual que ha fet en Salvador o igual que ha fet l'Elsa, vol trucar-nos per explicar què és el que ha passat. I en aquest moment saludem de nou la Carla Saló. Carla, bona tarda de nou.
7: Hola, bona tarda.
6: Fem una mica d'actualització d'estat.
7: Doncs sí, perquè tot i la petició de Protecció Civil de posposar els desplaçaments des de l'àrea metropolitana de Barcelona, ara ho estàvem comentant, per no dificultar les tasques d'extinció, molts conductors no n'han fet cas i les principals vies de sortida registren retencions. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha aturades a l'AP7 a l'altura de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats. També registren complicacions a l'àrea metropolitana l'A2, la B23, la C32, la C58 i la C60. A les comarques gironines hi ha cues a la C31 a Calonja en direcció Palafrugell. Protecció Civil insisteix a demanar que es posposin els desplaçaments cap a la Bisbal d'Empordà i Vilabenut i que se segueixin les instruccions i les indicacions dels serveis d'emergència.
6: Déu-n'hi-do, està bé això, que veient un incendi gros i amb el govern demanant que no hi hagin desplaçaments i que estiguin les carreteres que pugen cap aquí col·lapsades. Gràcies, Carla, per aquesta actualització.
7: Fins ara.
6: Deia fa un moment, mirem de fer també allò una mica de posada al dia de com tenim el foc del Pla de l'Estany, perquè, insisteixo, a l'Empordà no és... no és l'únic incendi dels que hi han declarats avui i per tant us emplaço també la redacció que feu un cop d'ull sobre quin és l'estat de la qüestió d'aquest foc que afecta a la comarca del Pla de l'Estany. D'aquí res, 40 segons seran les 6 de la tarda. Aquí a Can Capital, Can Taronja Ràdio i Can Empordà Premium, quan siguin les 6 farem una petita aturada de 3 minuts per donar pas a la publicitat, respirar, resituar-nos, i a les 6 tornarem una altra vegada més amb aquest programa especial que us estem fent des de la 1 de la tarda, per tant 5 hores ja de ràdio en directe, i gairebé que m'atreviria a dir de manera improvisada per explicar-vos què està passant amb aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres. Així que ens tornem a escoltar d'aquí a 3 minuts. No marxeu.

0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: Sí, sí, per primera vegada. Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'Avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Doncs les 6 de la tarda i 3 minuts esteu escoltant Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Empordà Premium.
9: Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.

0: Estem a l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al centre de control que hi ha instal·lat a la Bisbal. Allà hi tenim en Marc Clapés. D'aquí un moment anirem amb ell, malgrat que aquesta roda de premsa, anunciada per les 5 de la tarda, encara no s'està produint una hora i 4 minuts després de l'anunci formal. Fa un moment, abans de la pausa publicitària, explicàvem que aquest no és l'únic focus d'incendi en el que tenim l'ull posat. Hi ha un altre foc declarat a la zona del Pla de l'Estany, Carla Saló.
1: Sí, a Vilan.
0: Sí, digues, Carla.
1: Sí, tenim el foc aquest del Pla de l'Estany que afecta unes 35 hectàrees, segons agents rurals. El foc declarat a Vilavenut avança principalment per camps agrícoles i els bombers hi treballen amb 3 mitjans aeris i 17 dotacions terrestres, i també s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i ajudar a frenar l'avanç de les flames. Protecció Civil ha ordenat confinament preventiu de Vilavenut i Palol de la Farga i ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la població afectada. Es demana als veïns que es mantinguin a l'interior dels habitatges, tanquin portes i finestres i segueixin les indicacions dels serveis d'emergència. La GI 513 està tallada entre Cornellà del Terri i Vilademuls. També hi ha afectacions a la GIB 5132 entre Banyoles i Vilademuls.
0: Gràcies, Carla. Mentrestant, nosaltres també, i mentre esperem aquesta compareixença esperada de la consellera d'Interior, fem una mica també d'actualització. Les dades més recents ja apunten que s'han cremat unes 750 hectàrees i que el potencial de propagació podria arribar a les 10.000 si les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables. Condicions que, ens confirmarà la consellera, sembla o apunta que han deixat de ser tan severes per l'incendi. La principal preocupació és el flanc dret, que és el que ha avançat cap a l'interior de les Gavarres i on la tramuntana ja havia generat al llarg del dia diversos focus secundaris. El dispositiu d'extinció s'ha reforçat notablement. Parlàvem al principi de 35 dotacions, després eren 50, ara ja són més de 60 dotacions de bombers i uns 200 efectius dels bombers, amb una desena llarga de mitjans aeris. Davant la magnitud de l'emergència, la Generalitat, i així ho ha dit el president de la Generalitat, ha activat el nivell màxim de comandament operatiu i el president ha anunciat la petició de suport de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol. També s'han ampliat considerablement les mesures de protecció a la població en diversos confinaments. Pel que fa a la mobilitat, continuen tallades diverses carreteres al llarg i ample del Baix Empordà, entre elles la carretera on s'ha generat tot plegat, que és la GI 660 entre la Bisbal i Calonge. El Servei Català de Trànsit informa també de trànsit intens a la sortida de Barcelona i l'àrea metropolitana en sentit Girona, malgrat que el govern ha demanat que es reduís la mobilitat i que ha demanat explícitament que no sortissin vehicles des de l'àrea metropolitana cap a la zona de Girona i cap a la zona de la Costa Brava. Els bombers han demanat, per tant, evitar tots aquests desplaçaments a l'entorn de les Gavarres per no dificultar els serveis d'emergència. En resum, el foc, insisteixo, ha cremat ja més de 750 hectàrees, o fa una hora havia cremat més de 750 hectàrees, i estem esperant, doncs, això, que es faci una actualització per part de la consellera d'Interior, que sembla que ara sí ja s'acosta a la zona de la roda de premsa. No sé si podem sentir ja el micròfon autònom d'en Marc Clapés, al pavelló poliesportiu de la Bisbal.
2: Si no pots. Núria, perdó.
0: Estem escoltant el so ambient d'aquest pavelló poliesportiu de la Bisbal, on recordem hi ha instal·lat el centre de control d'aquest incendi a la Bisbal. Sentim els preparatius de la roda de premsa. Donem per fet que començarà d'un moment a l'altre. Allà hi tenim en Marc Clapés. Això que sentiu és, com deia, la consellera d'Interior.
3: Fem actualització de l'estat de l'incendi aquí a la Casa de la Ciutat, des del centre de comandament avançat.
4: Acció de l'estat de l'incendi aquí a la Bisbal de l'Empordà des del centre de comandament avançat, acompanyada doncs, dels operatius, del cap de bombers, el cap del cos. Com sabeu, estem treballant en un escenari complicat, amb un foc que encara està actiu, amb quatre ordres de confinament encara actives i, per altra banda, doncs, treballant amb més de 200 bombers i un total de 10-12 mitjans aeris que estan treballant en intentar doncs, estabilitzar aquest incendi. És un incendi que encara està actiu, que està donant doncs, molta feina. Agrair doncs, també la col·laboració, en aquest cas, dels alcaldes, de l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà i dels alcaldes del municipi, i molt important, sobretot, deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus. No tant tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, doncs, la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim doncs, els parcs plens i en disposició per donar la millor cobertura en una situació que poguéssim tenir de simultanietat, i avançar-vos també que l'incendi de Fontcoberta, que ha cremat unes 38 hectàrees, doncs també està evolucionant ja de manera favorable. Una pregunta, alguna qüestió?
5: Abans ens han informat que els esforços se centraven en el flanc dret, no sé si li han dit quina és la situació a hores d'ara.
4: Bueno, ell ho pot aclarir, sí que és tu.
6: Sí. A veure, el que més ens preocupa d'aquest incendi sobretot és el flanc dret i el cap perquè impacta en zones urbanitzades, tot el que és la zona de la costa, i el flanc dret no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
5: La superfície que s'ha acabat fins ara?
6: Estem parlant d'una mica més de 1.000 hectàrees. Sobretot d'àrea de treball de bombers, no és de superfície afectada, perquè sobretot amb incendis que corren per vent cremen molt també per taques en moments donats, i per tant queden illes verdes al mig, i llavors a les regions rurals quan es pugui doncs ja faran una valoració concreta d'hectàrees, però l'àrea diguéssim amb què estem treballant són aquestes més de 1.000 hectàrees.
5: No sé si vostè, la consellera, ha parlat de 4 nuclis confinats. S'han fet més de 100 confinats. Quins són els nuclis que es mantenen confinats ara?
7: 4 ordres.
6: S'han fet, sí. Són més poblacions, són 7 poblacions, 7 municipis, us els passem després, sí, perquè ara la memòria. I de moment, en principi, no preveiem haver-ne de fer més, sinó hi ha un canvi, diguéssim, en el comportament de l'incendi.
4: També hi ha confinada una casa de colònies, aquí a la Bisbal, Pou del Glaç, que d'acord amb el que ens han explicat bombers, tenim allà també dispositiu de bombers, i per tant és el lloc més segur perquè la canalla pugui estar. O sigui que es mantindrà el confinament. Romanyà de la Selva, jo diria que no. Ara mateix no tinc aquí tots els municipis. Romanyà de la Selva, hem desallotjat? No.
6: Tenim una evacuació, però us diré exactament, és una urbanització. Vull dir que us diré... És una urbanització de Santa Cristina, és l'única cosa que s'ha evacuat.
4: És una casa de colònies.
6: I algun mas, hi havia una zona concreta que sí que s'ha evacuat.
8: La previsió per les pròximes hores, quina és, quan podria afectar?
6: El que preveiem és que durant aquestes properes hores, sobretot a la tarda, ara tenim aquest canvi entre això que us comentava, aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, vale? Perquè heu vist que hi havia un pirocúmul potent, ara s'ha desinflat una mica, el que sobretot hem de vigilar perquè no es desplomi, vale? I puguem tenir, diguéssim, una propagació important, sobretot en el flanc esquerre, per tant, sobretot de cara a la seguretat de les nostres dotacions i també a l'obertura d'aquest flanc esquerre, doncs estem monitoritzant molt que no pugui desplomar aquesta columna, estem tirant sondes periòdicament i estem molt a sobre amb aquests ulls posats de seguretat amb tot el que fa el flanc esquerre, i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net, és a dir, serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit, però serà, diguéssim, unes condicions molt més franques de cara al treball. Només tindrem, diguéssim, ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara. Correcte, serà més previsible durant a partir de la nit, que tenim un període operacional que és fins a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit tindrem un altre pla d'acció ja amb només vent del nord com a component i poder treballar tota la nit. Doncs és el que voldríem, intentar treballar a veure si podem avançar tot el que puguem, perquè tot el que puguem tancar aquest flanc dret avui, doncs ens estalviem sorpreses de cara, sobretot tant avui com demà al dematí, tancar aquest flanc dret per evitar-nos, doncs, que la marinada demà a la tarda ens doni problemes.
4: En quant a possible origen, es parlava d'una guspira, d'una radial, que és agents rurals, però
7: agents rurals ha treballat.
8: Estem portant la investigació, hem activat la Divisió de Medi Ambient. Hem activat la Divisió de Medi Ambient i ho està investigant Medi Ambient juntament amb la Unitat d'Investigació de la Bisbal i la Coordinació amb Agents Rurals. Val? La investigació, evidentment, és incipient. Estem treballant amb una possible imprudència, però agafeu-ho amb pinces perquè, evidentment, portem poques hores investigant-ho. No podem donar més informació de la que us he donat jo ara.
9: Comissari, l'operatiu del confinament, per assegurar aquest confinament, s'aplatjarà-ho, hi ha moltíssima gent ja avui en temporada turística, com s'està treballant aquest operatiu?
8: Ho estem treballant sempre amb el cos de bombers i ells ens marquen quines zones d'aquí s'han de confinar i quines s'han de desallotjar. I en base a això, cada X hores ens reunim amb ells i fem aquest confinament o aquest desallotjament.
7: Sobretot molt important que ens ajudeu a donar aquest missatge d'evitar mobilitat. En aquestes properes hores s'està fent una feina molt important d'extinció i és importantíssim que vosaltres també, doncs, com a mitjans de comunicació, ens ajudeu a donar aquesta informació d'evitar desplaçaments aquí a la zona.
9: Podries fer una intervenció en castellà?
7: Sí.
9: Explicant-nos com està la situació, el resultat de la primera intervenció, si us podríeu fer...
6: Sí, amb la consellera dèiem abans de...

0: amb una edificació doncs, amb la protecció de camions de bombers, doncs, és molt alta la protecció i total tranquil·litat. Ho direm perquè també per explicar-ho de cara a la població, amb que quan es decreten mesures de confinament davant dels incendis és perquè clarament és la mesura més segura i tenir la gent itinerant és quan és molt, molt, molt vulnerable.
1: Si voleu fer l'autorització de superfície...
2: Sí, ara mateix estem treballant en 1.280 hectàrees, són les afectades fins ara, fins al moment.
1: Podem tornar a repetir,
2: sisplau? Fins ara, al moment, la superfície que tenim perimetrada afectada és 1.280 hectàrees. Però l'incendi segueix actiu i, per tant, això anirà creixent.
3: Hi ha afectacions en cases, que hi ha masies per les Gavarres? Ha vingut algun veí?
2: I ara mateix ho desconec, això.
1: Castellano, por favor.
4: Nos hacemos sí. El corte en castellano.
1: Genial,
4: ¿cuál es la cámara?
1: Aquesta.
4: Vale, sí, mira.
5: Un quart i tres minuts de 7 de la tarda. Acabeu d'escoltar la compareixença que ha fet la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb diversos responsables de bombers, de Mossos, també de Protecció Civil. Recapitularem una mica què és el que han dit, Carla Saló.
6: Hola, bona tarda de nou. Doncs l'incendi de les Gavarres expliquen que s'ha afectat més de 1.280 hectàrees, segons han explicat la consellera Parlon en una compareixença des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. El cap de l'incendi continua preocupant especialment a la línia de la costa. Al flanc dret, els bombers treballen amb la mirada posada en l'entrada de la marinada que podria complicar la situació durant les pròximes hores. David Borrell, cap dels bombers, ha explicat que l'operatiu es troba en una situació delicada per la presència de dos vents. També es vigila la evolució del pirocúmul generat per l'incendi amb sondes periòdiques per controlar que la columna no es desplomi i pugui provocar canvis bruscos en el comportament del foc. Segons els bombers, durant la nit la situació podria ser més previsible, ja que s'espera que domini més el vent de nord. L'objectiu és poder tancar al màxim el flanc dret abans de demà a la tarda, quan la marinada podria tornar a donar problemes. La consellera ha insistit en la necessitat de limitar la mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris cap a les zones afectades per facilitar la feina dels serveis d'emergència. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals investiguen l'origen del foc i treballen amb la hipòtesi d'una possible imprudència.
5: Doncs gràcies, Carla. Bé, jo això de la hipòtesi sobre l'origen del foc em sorprèn perquè s'ha donat bastant per fet en l'anterior compareixença, que si no recordo malament, ara no recordo quina hora era, no sé si eren les 4 de la tarda o no recordo quina hora era. No sé si ho recordeu, companys, algú des de la redacció, però ja s'ha donat per fet que era una serra radial feta en uns treballs de manteniment en una carretera que no es podien fer. Vull dir, s'ha arribat fins a aquest nivell de detall.
6: Sí, sí, i també hem explicat que aquests treballs no es podien fer perquè pel nivell d'activació del Pla Alfa, que era el número 3, aquests treballs no es podien fer i que, per tant, ja es parlava correcte. Que es buscaria l'empresa i que se l'intentaria identificar. Per tant, s'ha canviat la hipòtesi ara.
5: Correcte. Doncs res, gràcies, Carla. Fins ara.
6: Fins ara.
5: Mentrestant, nosaltres seguim facilitant-vos el nostre número de telèfon per si voleu intervenir en directe en aquest programa especial que fem a Taronja Ràdio, Girona Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium. El número és el 972-63-75-86, 972-63-75-86. I mentrestant, esperem les vostres comunicacions, si voleu explicar-nos com viviu, com heu viscut o com esteu vivint aquest incendi. Mentrestant, deia, tornem a parlar una vegada més amb l'Isaac Vilà. Isaac, bona tarda de nou.
7: Bona tarda, Miquel.
5: Aviam, la consellera Parlon i el cap de bombers han parlat de l'evolució del pirocúmul generat per aquest incendi. Deien, ells ho controlen, ho vigilen amb sondes que li van tirant a dins del pirocúmul. Com pot evolucionar això?
7: Mireu, aviam, com hem explicat anteriorment, això del pirocúmul és diguem-ne que l'incendi té tanta entitat que pot crear la seva pròpia estructura. Què passa? Que si pot arribar un moment de que si el vent dominant canvia o si l'incendi es comença a remetre i diguem-ne que la columna ascendent, l'aire que puja i que forma aquest núvol, la columna de fum, es comença a debilitar, això podria ser que arribés un moment que aquesta estructura col·lapsés. Si aquesta estructura pot arribar a col·lapsar, diguem-ne que és com si fos un edifici que es desploma. Per tant, si els fonaments...
5: Pot generar residu que s'escampi, no?
7: Correcte, i pot ser que, diguem-ne, que, la base que sosté tota aquesta estructura col·lapsi, o ja està per diferents motius, i això pot ser que momentàniament el que podria semblar una cosa positiva, que és que aquesta estructura col·lapsi, i podria acabar generant aquest desplom d'aire cap avall, en comptes d'anar cap amunt, que és el que aguantava, de cop i volta aquest núvol cau, es dissipa, i aquest aire cau cap a terra, i això pot generar que ràfegues fortes de vent momentànies, però que poden generar focus secundaris i que, per tant, podria fer d'anar de corcoll una mica als bombers, en aquest sentit, explicat d'una manera més senzilla i pràctica.
5: Doncs, escolta, gràcies, perquè cada vegada que ens expliques alguna cosa així l'entenem amb més facilitat.
7: A vosaltres. Mira, també informar també pel tema vent, la tramuntana, per sort, sembla que ha mancat una mica abans d'hora. Jo, per exemple, que em trobo aquí a la costa, aquí a l'Estartit, sí que pràcticament ha fet com un recalmó. Això no vol dir que torni a bufar de cara a la propera nit, ja amb menys intensitat, que això acostuma a fer-ho, i insisteixo, no és el mateix tenir la tramuntana a la banda de la costa que no pas a l'interior. A l'interior sempre li costa una mica més d'entrar, i jo crec que, a nivell personal, crec que al vespre bufarà una miqueta, però no bufarà amb tanta força com ho ha fet avui. I per altra banda ja tenim la marinada, que sí que porta una mica de corcoll als bombers, però que el Garbí sempre a aquesta hora encara pot bufar una miqueta més, i demà probablement al migdia comenci a bufar una mica més d'entitat. Per tant,
5: el Garbí a les 7 se'n va a dormir, diuen.
7: Sí, però és a les 7 hores solar, que són les 9, les 9 nostres.
5: Ah, ostres, doncs escolta, mira, tota la vida vivint enganyat amb això, eh? I jo, a més, fent-me l'interessant amb la gent a les 6, a les 7 de la tarda, no patiu que d'aquí res, el Garbí se'n va a dormir. Déu-n'hi-do. Isaac, parlàvem de la tramuntana i d'aquest canvi de vent, però fa un moment a la roda de premsa el cap de bombers parlava de l'aparició de la tramuntana en positiu, és a dir, deia... és a dir, portem gairebé tot el dia explicant que el fet que entrés el Garbí, el vent de mar, era una mica positiu perquè frenava l'avanç de la tramuntana i a més venia el vent amb certa humitat. Però ara resulta que els bombers ens diuen que no, que esperen que a la nit amaini el vent de mar perquè la tramuntana, diuen, és com més previsible.
7: Sí, diguem-ne que, aviam, evidentment ells són tots sobre el terreny i tenen... I diuen les coses perquè són més tècnics i són sobre el terreny i es coneix i s'han estudiat l'orografia i ho deuen dir per algun motiu. Però jo crec que és més per el fet d'estar dos vents, les gavarres. Aquest incendi és molt curiós perquè les gavarres passa sempre que et talla. És a dir, és una frontera natural entre quan tens situacions de nord, la tramuntana pel nord, i del sud a la vessant sud. M'imagino que el fet de tenir el vent de marinada sigui més o menys intens, això pot fer que hi hagi un flanc, que el flanc més pròxim a la marinada, a mar, vull dir, vull entendre de que això potser els hi pot fer anar més de corcoll, en canvi, perquè pot saltar, pot canviar de direcció l'incendi i podria saltar o podria crear algun altre focus secundari. Vull entendre que va per aquí. En canvi, la tramuntana, diguem-ne que és com més fàcil de preveure, en aquest sentit. No ho sé. Jo crec, jo per mi, personalment, amb tema humitat, jo crec que la marinada pot ser un factor positiu, però bé, els tècnics són els bombers, que en saben més, i ho deuen haver dit per algun motiu més concret.
5: Isaac, i ja que parlem de la remissió del vent de mar i tornàvem a parlar de la tramuntana, o els bombers parlaven de la tramuntana com un factor entre cometes positiu per previsible, en quines condicions bufarà la tramuntana aquest vespre? Perquè vaja, m'imagino que si ens hem de tornar a plantar amb 50-60 km per hora, això tampoc seria bona notícia.
7: No, evidentment. Jo calculo, pensem que serà una tramuntana no tan intensa com aquestes últimes hores, i que potser vingui una mica més del nord-nord-est. Fins ara venia més d'un nord-oest, era una tramuntana molt terrera, molt de terra, i potser a partir de demà, aquesta matinada, i sobretot demà al matí migdia, la tendència és que, per sort, potser ja la tramuntana no arribarà al sud de les Gavarres, d'acord? Ja no arribarà a Palamós, perquè ens entenguem, però sí que ho podria fer a la cara nord, però amb la peculiaritat de que giraria perquè demà és l'últim dia de la tramuntana i normalment els últims dies de tramuntana, quan a més ara l'estiu, comença a girar una mica més de mar, perquè acabaria morint més cap un nord-est, cap un gregal, que no pas cap un mestral com el que tenim, com el que tenim ara. I això pot ser positiu també perquè portaria una mica, seria un pèl més humida i portaria diguem-ne, potser el foc més cap a l'interior i cap a potser zones cremades, ja. Però bueno, ja ho veurem.
5: I ja aquí som, cap a... Sí. Vaja, què ens espera per demà i per diumenge?
7: Demà una situació molt similar a la d'avui, però amb menys vent, d'acord? Sí que al migdia sí que continuarà bufant vent, però estarem immersos en aquesta situació de calor i a partir de demà i demà passat comencen a pujar les temperatures. Hem de pensar que aquesta tramuntana, perquè la gent ens entengui, aquesta tramuntana ve donada per un anticicló. Un anticicló que està ubicat a la Galícia, d'acord? I pel seu gir horari ens fa entrar a la tramuntana, una situació ben clàssica. Doncs hem de pensar que aquest anticicló, aquesta calor que vindrà també associada amb que està ara mateix a Galícia, s'anirà acostant de l'oest cap aquí. Per tant, això tallarà el vent de tramuntana, de fet, demà al migdia ja s'haurà acabat pràcticament, i començarem un període de calor, d'acord? Un període de calor i una mica més de xafogó. Per tant, actual a cancel·lar durant uns quants dies.
5: Vaja, anava a dir, si per xafogó entenem també humitat, això en principi també és positiu de cares a estabilitzar l'incendi.
7: Sí, sí, això evidentment, amb aquest estancament típic de l'anticicló, la humitat augmentarà i no tindrem tant aquesta sensació tan d'eixut, tan eixuta que tenim aquests dies a causa de la tramuntana, evidentment. Però, per contra, la situació de temperatures altes serà evident i probablement evident i persistent, pràcticament.
5: Doncs Isaac, gràcies de nou i res, segur que tornarem a contactar amb tu en algun moment per poder fer algun aclariment d'aquests que ens va tan bé que ens facis.
7: Cap problema, a disposar, un plaer.
5: Molt bé. Són 6:45 de la tarda, farem una pausa per la publicitat que tenim ara al bloc de 6:45 i tornem d'aquí un no res, Bé, això, aquest és l'Isaac. Deia, fem una petita pausa per la publicitat i tornem d'aquí un moment en aquest especial informatiu Taronja Ràdio, Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium Ràdio. No marxeu.
8: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
10: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
11: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap.
10: Ens acompanyareu a què?
12: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
13: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
12: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
13: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
14: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
15: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
16: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
17: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
18: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
19: Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio, especial informatiu en emissió conjunta.

Passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. Sou a Ràdio Capital Empordà, Premium Ràdio i Taronja Ràdio Girona. Estem explicant-vos des de la 1 del migdia, o des de la 1 de la tarda, millor dit, l'última hora sobre aquest incendi que s'ha declarat avui a la zona de la Bisbal i que cap als voltants de les 3 de la tarda s'ha anat escampant per les Gavarres. L'incendi ha arribat fins a la zona sud de la comarca, ha arribat per la banda interior, no les flames, però sí el fum i els avisos i les alertes han arribat també a l'interior de la comarca del Gironès. Hem parlat amb els alcaldes de Cassà de la Selva, hem parlat amb els alcaldes també de Riudellots, i us estem explicant a aquesta hora també que a la zona del Pla de l'Estany també s'ha declarat un incendi, petit incendi, en aquest cas, en comparació, vaja, que ha afectat a vora unes, si no recordo malament, 45 hectàrees. Aquest foc de les Gavarres no només és important perquè ens afecta a casa, si no recordo malament, 45 hectàrees.

0: home del temps, Isaac Vilà. Insisteixo, el fum de l'incendi de l'Empordà arriba a Mallorca i també a Menorca. Són imatges de satèl·lit de les 6, de les 6 i 10 de la tarda. I a aquesta hora saludem també a la Montse de Calonja. Montse, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sí. No, no, sisplau, endavant.
1: Sí. Jo visc al barri de Sant Antoni, a Sant Antoni, en el barri que està en l'encreuament amb la recta de Calonja.
0: Sí.
1: I nosaltres hem començat a veure que de sobte arribaven, a part que arribaven informacions, jo estic en diferents whatsapps i llavors la gent anava explicant coses, doncs anàvem veient com el fum anava arribant. Hi ha hagut un moment en el que el cel estava pràcticament cobert, mires per qualsevol costat de la casa d'on mirava, semblava doncs com un núvol que s'havia posat just a sobre casa i llavors costava que entrés l'aire. Ha arribat de seguida l'ordre del confinament, aleshores hem tancat absolutament tota la casa i bueno, hem anat seguint les notícies i anar veient doncs, com aquest desastre cada vegada s'anava fent més gros. Angoixant, però amb l'esperança de que tot vagi millorant.
0: Vaja, aquest matí com nosaltres hem vist imatges, ens han enviat fotos, ens han enviat vídeos de Calonja on es veia una columna de fum i un color groguenc del foc que feia realment espaordir.
1: Molta
0: no sé
1: por.
0: No sé si això entenc que ja no és així,
1: eh? Era absolut, de la casa no, del barri. Del barri jo he sortit, primer he sortit fora al barri doncs, a mirar i fins i tot he fet alguna fotografia. Estava absolutament, tot anava quedant groc, groc, groc. Ha arribat un moment que el sol era vermell, un punt vermell, i feia realment por.
0: Sí. Ja, entenc que això ja ha baixat, eh? Ja no és així,
1: sí.
0: I per tant esteu més tranquils.
1: Ha canviat el vent, sí, ara ha canviat el vent, amb la qual semblava que havia de ser positiu, però sembla que no, perquè pot obrir altres flancs, però ara passa aire i llavors la situació és diferent.
0: Doncs, Montse, gràcies pel testimoni i, vaja, celebrem que a la seva zona hagi quedat en un ensurt, vaja.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bona tarda. 9 minuts per sobre de 6:45, estem esperant també més protagonistes. Mentrestant, mentre esperem parlar amb l'alcalde de la Bisbal, el senyor Òscar Aparicio, Carla Saló, endavant, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Venim aquí amb una petita última hora, que és que el Cap Roig, el Festival de Cap Roig que avui s'inaugurava, ha comunicat a través de les xarxes que el concert de Bryan Adams segueix en peu, continua previst, però que recomanen que totes les persones assistents consultin abans de desplaçar-se l'estat de la mobilitat i segueixin en tot moment les indicacions de les autoritats. En aquest cas, en el Museu del Suro de Catalunya, que es troba ubicat a Calella Palafrugell, sí que seguint les indicacions i per motius de seguretat, una activitat de tast de vins i taller sensorial de suro que es feia avui a la tarda ha quedat ajornada.
0: I ens acaben de dir també que
2: sí, a Platja d'Aro també s'anul·len les activitats seguint les indicacions de Protecció Civil, s'anul·len les activitats previstes que eren la Fira de Brocanters, l'activitat infantil Ecochocs i la visita a l'església de S'Agaró.
0: Doncs, Carla, gràcies per fer-nos aquesta actualització.
2: Fins ara.
0: Recordeu el Festival de Cap Roig que avui inicia la seva activitat. De moment ha fet un comunicat dient que tot segueix segons el previst, per bé que demana precaució, demana una mobilitat tranquil·la. Un altre dels esdeveniments que també engegava avui la temporada és la Santa, a Santa Cristina d'Aro, que en aquest cas sí que han fet un comunicat en el que explicaven que ajornaven aquesta inauguració prevista per aquesta tarda degut a l'incendi. Malgrat que tot apunta ara que ara aquella zona ja està més tranquil·la, però és veritat que diguem-ne que la prudència obliga a prendre aquestes mesures. Mentrestant, us expliquem també que el govern, i ho repetim, no ens cansarem de repetir-ho, el govern ha demanat que es redueixi o que es limiti o que directament s'elimini la mobilitat des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a la, cap

les comarques de Girona i concretament cap al Gironès, cap a l'Empordà i cap al Pla de l'Estany. Doncs bé, si fa una estona us dèiem que les càmeres del Servei Català de Trànsit mostraven una AP7 molt plena de cotxes, doncs aquestes alçades encara estan més col·lapsada l'autopista. Per tant, em sembla que aquesta crida del govern ha quedat una mica en paper mullat. I mentrestant també us recordem quin és el nostre número de telèfon per si voleu intervenir en directe i explicar-nos la vostra vivència més immediata en relació amb aquest incendi. El nostre telèfon multiusos, que és, ara us el diré, que és el 972. Vaja, són aquelles coses que passen, que a vegades et marxen les coses del cap. 972 63 75 86, 972 63 75 86, és el nostre telèfon multiusos. Si teniu necessitat, ganes d'intervenir, explicar-nos el que veieu, com han fet diverses persones que ens han anat trucant per explicar-nos-ho, doncs podeu fer-ho. 972 63 75 86. Sou a Ràdio Capital, sou a Taronja Ràdio Girona, sou a Empordà Premium. Farem una petita aturada, agafem una mica d'aire, posem una mica de música per esponjar aquesta tarda. No m'atreviria a dir que la cosa va una mica de baixa, perquè no és així, perquè els bombers alerten encara de la perillositat del potencial d'aquest incendi, però sí que és cert que en aquest moment sembla que com a mínim tenim un full de ruta. Mentrestant també, per cert, la Creu Roja ha treballat o està treballant a Santa Cristina d'Aro per muntar un alberg provisional per persones que puguin estar afectades per l'incendi a la Bisbal. Per tant, ja sabem també que la Creu Roja, i això és de fa un moment, la Creu Roja ha habilitat un alberg a l'espai Ridaura de Santa Cristina. Això que dèiem, fem una petita pausa, posem-hi una mica de pausa i de seguida reprenem.

0: Bisbal d'Empordà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Senyor Aparicio, quina és la situació en aquest moment a la Bisbal
2: de l'Empordà?
1: Bé, doncs en aquests moments continua l'incendi, avançant en aquest cas direcció més cap a la costa, cap a Santa Cristina i Calonge. Tot i així, com que hi ha canvis de vent i se n'espera un per les properes hores, doncs bombers estan intentant tant pel front doncs fer contenció, pels costats el mateix, per intentar doncs demà o a partir de que hi hagi aquest canvi de vent intentar atacar el foc per la seva extinció. Això també doncs tenint en compte que no pugui doncs amb aquests canvis canviar i de nou baixar cap a la ciutat de la Bisbal, que és on s'ha iniciat i que per tant hi ha aquest perill. Nosaltres com a ciutat de la Bisbal tenim en aquests moments tot el dispositiu de control hi ha aquí en el pavelló firal de l'Ajuntament, on hi ha tots els serveis d'emergències, bombers, Mossos, agents rurals, protecció civil, i venen fent seguiment d'aquesta situació preocupant per la gran quantitat d'hectàrees cremades a la serra de les Gavarres.
0: Alcalde, creu que podem ser optimistes respecte a l'extinció de l'incendi? I optimistes, per concretar una mica més, per no fer-li dir coses que no siguin ajustades a veritat. Per optimistes em refereixo a si aquest incendi el podríem veure extingit en les properes 12-18 hores.
1: Ara acaben de fer una actualització de dades per part de bombers. Ells no eren gaire optimistes en aquest sentit de fer-ho a les properes hores, tot i així han d'esperar una miqueta com evoluciona. Fins a les 10 tenen mitjans per anar fent, com sabem a partir de les 10 més o menys quan fa fosc han de deixar, i en aquest moment més que extingir ja ara, el que estan intentant és deixar les condicions idònies per l'extinció a partir ja de demà.
0: A partir de demà, però per tant, vaja, no? És plausible pensar que podem acabar amb l'incendi al llarg del dia de demà, eh?
1: Sí, s'ha de veure, o s'ha d'estar molt atent a veure quines són les condicions, en el sentit bàsicament de vent, perquè un canvi de vent doncs podria afectar zones que encara no tenen i per tant estan treballant en aquest sentit, però pel que han comentat doncs semblava doncs això, no? Que el que estan fent ara és preparar per una extinció no tant avui o aquestes properes hores, sinó per demà. Han demanat reforços a l'UME, que no per fer una intervenció immediata, sinó per evitar que si hi hagués un altre incendi a algun altre lloc, doncs no tenir recursos suficients. I bé, jo els he vist amb optimisme, però ja com dic, no per ara mateix o per les properes hores, sinó ja una mica més per demà.
0: Alcalde, a la roda de premsa, a la compareixença que ha fet la consellera a les 6 de la tarda, s'ha parlat de les possibles causes i s'ha dit, no sabem les causes, apunta que podria ser, sembla que. Tanmateix, en una compareixença prèvia, si no recordo malament, de les 3, s'havia arribat a concretar que la causa estaria en una espurna generada per una serra radial feta servir en uns treballs que no estarien autoritzats, és a dir, cap a les 3 s'ha parlat amb més detall d'unes possibles causes i cap a les 6 s'ha parlat amb menys detall o amb més ambigüitat. Què hi ha de l'origen d'això? Què en sabem de l'origen de l'incendi?
1: Bé, el que comentava a les 6 de la tarda ha estat agents rurals que ha fet la investigació, que ha dit aquesta hipòtesi que tenim, que era una hipòtesi de treball. La de les 5 ha estat Mossos d'Esquadra, que han estat una mica més prudents a l'hora d'identificar la causa. Hi ha unes diligències obertes. Crec doncs això, que estan investigant una línia, si més no és aquesta que havia comentat o que havia avançat agents rurals, la possible doncs realització de treballs a la carretera on s'ha originat l'incendi. En tot cas, com que és investigació i depèn de Mossos, seran ells que hauran de confirmar o desmentir aquesta primera hipòtesi, que és la que ens havien anat dient durant tot el matí i ja dic fins a les 3 de la tarda, que és quan ho han fet públic.
0: Encara una altra cosa, hi ha algun nucli o zona de la Bisbal, a banda de Sant Pol, per raons òbvies, o cases fins i tot, que digui, ostres, aquest em preocupa especialment perquè si tornés a virar el foc cap aquí hauríem de protegir això, que posi en risc nuclis de persones, de cases?
1: Bé, en aquest cas a Sant Pol hi ha dotacions de bombers allà, sobretot a la casa de Colònies, al Pol de Gràs, de la Rosa dels Vents, perquè bueno, allà els hi ha passat el foc i per tant estan amatents perquè tenim allà 100 persones confinades i la dificultat o la preocupació seria això, no? Si canvies el vent i tornés cap a la zona més urbana de la ciutat de la Bisbal. No apunta això, en tot cas estan preparats per aquesta possible emergència, però cap de les hipòtesis o dels models que estan en aquests moments estudiant tant bombers com la resta de cossos apunta que si hi ha un canvi sí que pot venir cap aquí, però en cap cas arribar a la ciutat de la Bisbal. Estan més en aquests moments doncs, intentant protegir el sector més de Cap a Calonge, Santa Cristina d'Aro i sobretot les urbanitzacions que allà siguin hagut de confinar i desallotjar.
0: Mm-hmm. Alcalde, des d'un punt de vista visual, ara a la zona de Sant Pol, la zona de la Ganga, si veu foc, si veu fum o només si veu fum i el foc està, diguem-ne, extingit perquè s'ha mogut a una altra zona?
1: Durant tot el dia hem vist, bàsicament, hi havia estones que es veia una mica de foc, però sobretot ha estat fum, una gran columna de fum. En aquests moments no és tant. Jo ara estic aquí al centre operatiu, per tant no estic aquest matí el centre operatiu ha estat allà al costat, tenim la piscina municipal i per tant es veia més. Jo ara estic, com us dic, en el centre operatiu que l'hem traslladat per comunitat de tothom en el pavelló final. Des d'aquí es veu la columna de fum, però és veritat que sembla l'altre extrem de ciutat i que per tant no es veu tant, però pel que he vist a les fotos i el que comenta gent de l'Ajuntament es continua veient una columna de fum però no tan intensa com era al matí, probablement per això, perquè està pujant muntanyes amunt cap a Puig d'Arques, etc. i per tant doncs no es veu tant ara.
0: Li preguntava sobretot perquè malgrat que s'ha demanat un confinament, estem parlant d'una casa de colònies que està en aquesta zona i em preguntava fins a quin punt hi havia alguna possibilitat que es desallotgés aquesta casa de colònies per treure les persones que hi han. Aprofitant...
1: Però bombers no ho aconsellen. De fet, els hi hem preguntat a la reunió que hi ha hagut amb les conselleres perquè són 100 persones i que, per tant, necessitaríem els mitjans per fer-ho. En aquests moments no ho aconsellen. Entenen que on estan més segurs és precisament estan a dins de la casa i, per tant, estem en contacte directe amb la responsable que està allà amb els nens, estan amb molta tranquil·litat. També permeteu-me doncs, que aprofiti per enviar aquest missatge a tots els pares i mares doncs, que els seus fills estan bé, estan tranquils, estan veient una pel·lícula i que no, evidentment, han de tenir un cert neguit, però se'ls ha intentat doncs, abstreure una miqueta de tota aquesta situació i la veritat és que la persona que està allà, la responsable, doncs molt bé, estem en contacte amb ella. I ja et dic, bombers ens ha comentat doncs, que on estan més segurs, i a més ho han fet així també, amb a la roda de premsa, ho han dit públicament, que on estan més segurs de moment és en allà, i nosaltres atents que si en algun moment s'ha de fer el desallotjament, doncs poder fer-lo i portar els serveis necessaris per tenir-los. En aquest cas tenim habilitat o tenim previst el pavelló, però ens han dit que aquesta nit de moment no el necessitarien i per tant entenc que continua vigent la decisió per part de bombers de tenir-los a la casa de colònies.
0: I encara una última pregunta a nivell de ciutat, a nivell de la Bisbal i en relació amb el confinament, aquest confinament s'està produint, la gent l'està seguint, la gent està tancada a casa?
1: Bé, aquí al centre de la ciutat, com que no es veu el perill, hi ha moviment, hi ha gent que s'està movent. En tot cas, nosaltres el que demanem sempre en aquests moments és que sobretot no vagin o no marxin de direcció això, no? De Sant Pol, direcció a les Gavarres, perquè això dificultaria i perquè a més es posarien en perill. Tenim els controls també per part de Mossos a la part sud de la ciutat per evitar que hi hagi aquests desplaçaments. Al centre de la ciutat, bé, hi ha vida normal perquè de fet, com dic, es veu la columna de fum, però no hi ha tampoc, es veu, però no arriba aquí a la ciutat, per tant no hi ha tampoc aquest perill d'inhalar el fum provocat o originat per l'incendi.
0: D'acord, doncs Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, gràcies per atendre la nostra trucada i que anava a dir que vagi bé, o en qualsevol cas sí, que vagi el millor possible aquestes properes hores de l'incendi.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau. 3 minuts i les 7 de la tarda. Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium. Saludem ara en Marc Clapés, que el tenim al centre de la Bisbal, el tenim amb en Marc Vilà, de la drogueria Ferreny. Marc, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs ens hem desplaçat cap al centre de la Bisbal perquè ens volia fer una mica, com es diu, aquest incendi, i hem pensat que millor que anem a arribar, que durant molts anys vaig fer la taula de Ràdio Capital, i a veure com està. Tu com l'estàs vivint aquest incendi? Has notat que venia menys gent avui a comprar o què?
3: Al matí encara anava tothom una mica desorientat, no sabien què passava. Ara a la tarda, evidentment, hi ha un peron perquè es veu que hi ha carreteres que no deixen passar gent, que sincerament no acabo d'entendre, aquí a fora allà, que no deixin entrar gent. No...
2: Bueno, perquè si s'acumula gent, els bombers de tots no deuen poder passar amb els cotxes, també, etcètera, no?
3: També és veritat, siguem una mica empàtics. Sí, no vull pas posar-me de culs a res, al contrari, Només simplement posar en dubte segons quines coses, posar en dubte també... El que sembla que avui s'està dient és que sembla que algú estava fent algun treball amb una radial arran de carretera, jugant avui al mapa de perill d'incendi, no sé com li diuen el perill aquest a l'Alfa, està en vermell.
2: Sí. Però sembla que ho hauríem fet sense permís. S'han acabat de fer tretant, no ho han volgut tampoc.
3: No.
2: Sent que fos això, però per tant s'haurà d'anar seguint això.
3: I tant, s'haurà d'anar seguint, perquè és que a més la cosa és aquesta, que avui era el dia que feia la tramuntana més forta de tota la setmana, i dius, ostres, el dia que fa més tramuntana, sembla que no pugui ser que algú surti del sud.
2: Però és una cosa molt habitual, si t'hi fixes molts dies que es provoquen incendis és que fa tramuntana.
3: Sí.
2: O fa vent, o algun tipus de vent. Bueno. No té res al cap. Però no sabem si està provocat aquest.
3: No ho sabem.
2: No ens posem a fer una tertulia ara aquí a especular, no? Només et volia preguntar si això, si has notat avui que hi havia més tranquil.
3: Sí, un dia tranquil a la tarda, quasi no tenim ningú, ja veus?
2: Sí.
3: El carrer ple de gent que no sap què ha de fer. I el que sí que hem notat aquí a la Bisbal és veure molt de fum, però no ens l'hem hagut de menjar perquè el fum va cap al sud. Sí. Com que està bufant la tramuntana, ho porta tot, el foc va cap al sud, el fum va cap al sud, i diguem-ho així, a la Bisbal l'únic inconvenient que ens ha fet és aquest, que la mobilitat ens l'ha desmanegat. El dia a dia habitual no el tenim.
2: Bueno, escolta, et deixem que entres cap a la botiga perquè estàs molt fresquet aquí dintre i aquí t'estem fent passar molta calor. Marc, escolta, que vagi molt bé.
3: Igualment, i que sigui lleu a tothom que hagi pogut afectar. Gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Doncs escolta, companys, si voleu, em moco una mica per la Bisbal, que fa una temperatura molt agradable per caminar avui, i tornem a connectar d'aquí una estona. Anem a buscar més comercials, si voleu. Bueno, faré veure que us escolto.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
5: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
6: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte dia 4 viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Ola la Comunicació.
7: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
10: Restaurant Tot Brasa. Els esmorzars de forquilla més bèsties de Girona. Callos, peus de porc, botifarres casolanes, cargols en salsa. I de la nostra brasa, la joia de la corona. Xurís, panxeta, xurrasco, patates fregides casolanes, pa de pagès amb tomata per xocar, begudes, més cafè o carajillo, 12 euros. Restaurant Tot Brasa. Polígon Maixirgu, Girona. Telèfon 972 40 21 17.
11: Taronja Ràdio Girona, Empordà Premium Ràdio, especial informatiu en emissió conjunta.
0: Doncs efectivament, emissió conjunta per Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona i Empordà Premium Ràdio per explicar-vos l'última hora, per explicar-vos els fets que han passat aquest matí. Aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal i que s'ha declarat en una zona agrícola, que per causa del vent, que recordem bufava més de 50 km per hora, vent de nord, vent de tramuntana, ha saltat a la zona de les Gavarres, i que a aquesta hora de la tarda ja ha cremat més de 1.200 hectàrees, després que el foc s'hagi desplaçat des del centre de la comarca cap al sud de la comarca. S'ha vist columnes de foc i de fum. Doncs bé, què us he de dir? La zona, si ho fem allò per ordenació territorial, a la zona de Forallac, a la zona de Torrent, a la zona de Palafrugell i a la zona Llofriu, a Vall-llobrega, a Palamós, a Calonge i Sant Antoni, a Santa Cristina d'Aro, a Castell, Platja d'Aro i Segaró. Són espais des d'on s'ha vist el foc, però també cap a l'interior, cap al Gironès, a Cassà de la Selva. I fins i tot, a mesura que ha anat passant el temps i que l'incendi ha cremat, s'ha anat aixecant, doncs ens arriben missatges que parlen del fum vist des de Mallorca. Des de Mallorca ha arribat el fum d'aquest incendi. Per cert, tenim més últimes hores. Carla Saló.
12: Hola, bona tarda. Doncs sí, perquè Mossos d'Esquadra ha anunciat, informat fa 10 minuts, que han identificat i han detingut un home presumptament relacionat amb l'incendi de les Gavarres. Tot apunta que el foc s'ha originat mentre aquest home feia treballs amb una radial a peu de carretera i que, com hem recordat, per un perill molt alt d'incendi, aquestes tasques estaven suspeses i mantenen una investigació conjunta amb els agents rurals.
0: Doncs, vaja, un presumpte autor de l'incendi. Ho hem dit diverses vegades, aquest migdia ja es parlava d'un incendi generat per una guspira, per una serra radial en unes obres o en una reparació al costat d'una carretera, reparació que no es podria fer, perquè recordem que ja ha activat ara no em surt, punyeta, vaja, el pla d'alerta, que no em surt el nom.
12: Per pla, tant, alfa, pla alfa.
0: El pla alfa, exacte, el pla alfa. S'ha activat el pla alfa i hi ha hagut aquestes feines que no es podien fer. Això ja s'havia explicat a les 3 de la tarda. A les 5, la consellera d'Interior ha estat una mica més ambigua a l'hora de dir-ho. Bé, no sabem, estem veient, estem investigant. Doncs bé, la Carla Saló ens explica ara que els Mossos han comunicat la detenció del presumpte autor o d'una persona presumptament relacionada amb l'incendi de les Gavarres. Gràcies, Carla. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Marc Lapés, bona tarda de nou. Marc? Bé, amb Marc el tenim desplaçat ara pel centre de la Bisbal.
13: Què tal? Com esteu preparant
0: ara, sí?
13: Això?
14: Doncs miri, afectats com no pot ser d'una altra manera, perquè s'està cremant molt de bosc, i, bueno, afectats.
2: I a nivell de clientela, han notat més tranquil·litat avui, a la tarda, potser?
14: A la tarda, més tranquil·litat, sí.
2: Sí. No els ha afectat de cap altra manera, per això, no? Vull dir que no, no ni l'olor ni res, no?
14: No, el fum va de la part de cap a Colònia, de cap a mar, i aquí, doncs, no. La tramuntana s'ho emporta tot.
2: Molt bé. Doncs esperem que no afecti més i que, escolta, res, aquí van venent, com si no passés res, que això és important, exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies. Escolta, tornem a connectar d'aquí una estona, que m'he de menjar un croissant. Ja els he perdut. Bueno, ja els he perdut.
12: Seguim en directe aquí a Ràdio Capital amb aquesta última hora que dèiem que Mossos d'Esquadra i agents rurals han fet aquesta investigació, estan duent a terme aquesta investigació i haurien detingut un home presumptament que hauria sigut el que hauria causat aquest incendi quan treballava en una radial al cantó d'una carretera de la GI 660, la carretera on s'ha originat el foc al nucli de Sant Pol de la Bisbal. Recordem-ho, com comentàvem i veníem comentant tota la tarda, aquesta... La radial no pot funcionar amb aquest pla alfa número 3, per tant, doncs, hi ha aquesta investigació oberta i el cos sospita que l'origen seria una guspira en uns treballs mecànics que s'estarien fent en aquesta carretera que estàvem comentant. I actualitzem també, ara a les 7 de la tarda, ens actualitzen les 4 vies tallades que hi ha per aquest incendi forestal, que són la C66 de Palafrugell, la GI 513 de Cornellà de Terri a Vilademuls, la GI 660, aquesta carretera que és on s'ha originat aquest foc, entre la Bisbal d'Empordà i Galonja, la carretera que és més coneguda com la carretera de la Ganga, i la GIB 6612, entre Llagostera i Calonja. Totes aquestes carreteres són carreteres que estan afectades per aquest incendi forestal que estem comentant en aquest informatiu especial que estem fent a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio des del matí, des de quasi bé l'hora que s'ha declarat aquest incendi, que recordem-ho que els bombers han rebut l'avís a les 9:17 minuts, un incendi que en un primer moment ha obligat a confinar la casa de colònies del Pou del Clas, que parlàvem fa uns minuts amb l'alcalde Òscar Aparicio i ens deia que les criatures estan bé, per tant, cap problema en aquest sentit, està tot controlat a la casa del Pou del Glaç. També més tard s'ha obligat a confinar el nucli de Sant Pol de la Bisbal i s'ha allargat el confinament fins a 7 municipis que són la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Llagostera, Castellaro, Platja d'Aro i Segaró i Calonja i Sant Antoni. Per tant, aquest incendi que ja afecta, segons els agents rurals, una 1.200 hectàrees i que, recordem-ho, aquesta última hora és que s'ha detingut aquest home presumptament relacionat amb l'inici d'aquest incendi quan estava utilitzant una radial que, recordem-ho novament, no podia ser utilitzada perquè la comarca del Baix Empordà, que és on està afectant aquest incendi, hi havia el pla alfa número 3 i, per tant, aquest incendi està causat per aquesta radial que no podia estar fet servir.
0: Doncs són aquelles coses que passen que moltes vegades i sovint diem, doncs això no amb mi, fins que, i per aquí no passa mai res, fins que passa i avui ha passat, i a fe de Déu que les conseqüències que pot tenir una cosa com aquesta per descomptat pel territori, però per la persona que les causa, i si es confirma en aquest cas, doncs seria per aquesta persona, les conseqüències, deia, són conseqüències molt contundents. De fet, intentarem posar una mica, com diu aquell, de llum a la foscor i intentarem saber des d'un punt de vista jurídic, des d'un punt de vista penal, què pot passar quan algú, malgrat que sigui, entenem, sense pensar-hi o sense voler-ho, doncs acaba causant un foc com el que us estem explicant avui. Gràcies, Carla, fins ara.

0: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
1: Mama, què et passa?
0: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
1: I el papa?
0: El teu pare, el primer.
2: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
3: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
4: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
3: Quins tractaments fan?
4: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
5: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
6: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
7: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
9: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.
10: 4:05 d'avui del vespre, des d'aquestes tres emissores us estem explicant des de la 1 de la tarda què està passant amb aquest incendi que s'ha declarat a la Bisbal i també amb un ull posat, si tenim l'ull esquerre cap a les Gavarres, tenim l'ull dret posat a la zona del Pla de l'Estany. Què ha passat durant el dia? En quin punt estem? Fem una repassada ràpida. Fem una repassada ràpida amb la Carla Saló. Carla.
11: Hola, bona tarda. Doncs si recordem com ha començat aquest incendi, els bombers han rebut l'avís a les 9:17 d'aquest matí. Immediatament s'ha confinat la casa de colònies del Pou del Glaç, on hi ha 150 criatures que, recordem-ho, estan bé. Seguidament s'ha confinat el nucli de Sant Pol i després ja també s'han confinat més poblacions. Seguidament s'ha confinat el nucli de Sant

0: 40 hectàrees, segons dades provisionals. Un incendi que segueix, recordem-ho, cremant, i que l'última hora més nova és que els Mossos d'Esquadra, en una investigació conjunta amb els agents rurals, haurien detingut el possible autor de l'inici d'aquest incendi que s'ha iniciat a la GI-660, al nucli de Sant Pol de la Bisbal, i aquest home estaria fent uns treballs amb una radial que, recordem-ho, l'ús de la radial estava prohibit a causa de l'avís número 3 del Pla Alfa, i que, per tant, aquesta és la principal última hora que tenim. També podem explicar-vos que les carreteres tallades, abans explicàvem que n'eren 4, doncs ara ja en són 3. Són la C66, entre Palafrugell i Forallac, la GI-660, on s'ha originat aquesta carretera de la Ganga, on s'ha originat aquest incendi, i la GIB-6612, entre Llagostera i Calonge. Per tant, hem recuperat una via respecte a l'última actualització que hem fet.
1: Perfecte, Carla, moltes gràcies.
0: Fins ara.
1: Fins ara, 2 minuts per sobre de 7:45 del vespre. Saludem a aquesta hora de la tarda amb Marc Traité. Marc és, a banda de col·laborador d'aquesta casa, és advocat. Marc Traité, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Aviam, el que farem ara és una mica un exercici de juridicoficció. Però ja s'està parlant, ja s'han detingut, com deia, ho explicava la Carla fa un moment, s'ha detingut el que podria ser el presumpte autor material d'aquest incendi, que seria un operari, i això ja s'ha explicat al migdia, seria un operari que estava treballant en una serra radial en una zona propera a la carretera de Sant Pol, i allà hauria saltat una guspira que hauria agafat un dels camps i s'hauria convertit en el focus. Això ha passat en un moment en el que, com deia la Carla també, el Pla Alfa, el nivell en el que està el Pla Alfa, prohibeix aquest tipus de feines en camps i zones de matolls. Per tant, si ens trobem davant d'un fet així, si això es confirma, a què es podria enfrontar aquesta persona, Marc?
2: Bé, primer dic que es tracta d'un delicte per imprudència greu. És a dir, aquest senyor no volia causar aquest incendi, però hi ha determinats delictes que, encara que tu no tinguis la voluntat de causar, doncs, un homicidi o aquest incendi, es pot castigar igualment per imprudència greu. Aleshores, demà, quan passi a disposició del jutge, l'informaran, doncs, de les actuacions que ha practicat els Mossos, i tindrà un advocat d'ofici o algun advocat que hagi pogut trobar. Llavors, podrà declarar o negar-se a declarar i deixar-ho per més endavant. Però el que s'haurà de determinar primer és quines mesures havia pres, de com estava fent aquests treballs, de si realment hi ha hagut una negligència tan greu que el resultat que s'ha acabat produint, que és tot aquest incendi, home, doncs ja era previsible, ja hi havia un avís de l'administració conforme no es poden fer determinats treballs, i per tant sí que hi hauria hagut aquesta imprudència, no? Però també s'haurà de veure, doncs, si ell seguia instruccions d'un cap, de si això era una empresa que el cap de la treballa per l'administració, suposo, perquè s'estava fent una senyal de trànsit, eh? Aleshores, aquí possiblement aquest senyor demà no declararà i no aclarirà exactament què estava fent, i tindrà temps al llarg de la instrucció, a mesura que es vagin practicant les diligències que el jutge acordi per esbrinar els fets de les circumstàncies d'aquests treballs, de qui els havien carregat, per què es feien, si quines mesures es van prendre, si es va ignorar l'avís, s'anirà veient tot això, no? Però sí que és cert que és un delicte per imprudència greu. Ell no volia causar aquest incendi, però s'ha causat, i tot i així, tot i que la regla general és que quan es causa un delicte un ha de tenir la voluntat de fer-lo, aquesta vegada, simplement per no prendre les mesures, un pot ser condemnat per un delicte.
1: Marc, una pregunta. En casos com aquest, si la investigació conclogués que la persona era plenament conscient del risc extrem, i per tant, malgrat saber-ho, ha seguit fent-ho, això acaba sent una imprudència especialment greu. Això, dins del codi penal, entenc, aquesta responsabilitat es pot veure agreujada?
2: Sí, el codi penal preveu diferents tipus d'incendis en funció de si és un incendi en una massa forestal, si és un incendi que és en zona urbana, que és més greu, no? Per exemple, calar foc a un contenidor en un poble és un delicte que té una pena molt greu, però en aquest cas no seria en zona urbana, seria en zona forestal. El Codi Penal també preveu si hi ha un incendi en zona forestal, però en un abast molt reduït,

0: o hi ha una propagació, com hi ha hagut en aquest cas, i finalment també preveu si s'afecta a béns o a la vida de persones, no? Llavors, l'abast de la pena i del delicte va creixent. Com que ell no és un piròman, piròman no és, és a dir, no ho ha fet expressament, ell, per cert, per imprudència, té una rebaixa. Però, esclar, té una rebaixa sobre un delicte que pot ser molt greu. Sobretot si afecta a béns, no? Si s'acaba determinant, doncs, que hi ha hagut un mas cremat, si afectés a la vida d'algú, clar, llavors aquesta rebaixa sobre una pena molt gran també podria, al final, tenir conseqüències.
1: Pregunta, si s'acabés determinant que aquesta persona ha actuat, però que ha actuat per indicació d'algun superior, imaginem-nos que sigui algú que li hagi dit, escolta, això s'ha de fer, i ell digués, no, és que no puc fer-ho perquè hi ha molt vent i fa molta calor, i que algun superior seu li digués, aquesta responsabilitat es podria estendre?
0: A nivell de responsabilitat civil, no? Perquè no és només són penes de presó, és a dir, aquí hi ha hagut uns danys materials, econòmics, que són molt importants. Clar, l'empresa respondria, la cridaran al procediment segur, i a l'hora de determinar com és que estava treballant, si no podia fer, evidentment el jutge pot decidir investigar també els caps o administradors d'aquesta societat o empresa. Per tant, això segurament que hagin ara investigat o detingut aquesta persona no treu que hi hagin més persones investigades. I això és una cosa que anirà veient el jutge instructor.
1: Quines són les passes que segueix un procediment com aquest? Perquè ara els Mossos d'Esquadra l'han detingut, entenc que deu passar a disposició judicial, i a partir d'aquí què pot passar?
0: Jo entenc que l'han detingut i que està privat de llibertat a la comissaria, a les Garjoles, i segurament demà matí a primera hora passar a disposició judicial. El primer que ha de fer el jutge, si està privat de llibertat, és resoldre sobre la seva situació personal, és a dir, si hi ha un risc de fuga, és a dir, escolta, aquest senyor ara se li pot representar que li caurà una pena molt greu, que no té domicili, que no podria acordar la presó provisional, però seria estrany. Lo lògic és que a l'hora de resoldre la seva situació personal...
1: Disculpa, Marc, per què seria estrany?
0: Perquè segurament té un domicili conegut, és una persona que està treballant, ell no volia causar aquest delicte, és una imprudència. Per tant, podria haver-hi presó provisional. És a dir, amb delictes que es demanen més de 2 anys de presó, és veritat que el fiscal pot demanar aquesta mesura, però és la mesura més greu de totes. També pot acordar al jutge, miri, mentre duri la instrucció de la causa, volem que vostè vingui al jutjat cada 15 dies i ho volem tenir pues, localitzat, no? Seria una mesura més lleu que no pas la presó provisional. Aleshores, demà el jutge ha de resoldre sobre la seva situació personal i també li pot preguntar, el pot interrogar sobre els fets. Ell pot donar una versió o pot optar per no declarar, i quan ell en qualsevol moment de la instrucció pot oferir la seva versió de qui li va donar l'ordre o si no li van donar o què va fer o si realment era ell o era una altra persona, o que ell no té cap radial, o perquè diuen que té una radial, bueno, no, és que no ho sabem. No? Ara mateix l'atestat, és a dir, les diligències que han practicat els Mossos d'Esquadra que han portat en aquesta detenció, són secrets. Secrets en el sentit que la defensa no hi pot tenir accés, i podrà tenir accés demà, i podrà valorar doncs, els motius de per què han detingut aquesta persona. Si el jutge considerés que... donar accés a aquesta informació pot comprometre la investigació, aleshores podria declarar el secret de la causa, no? I el secret de sumari. Però no crec, habitualment no es sol fer, però això ho valorarà el jutge demà. Però en tot cas, quan aquesta persona i el seu advocat doncs, tinguin accés a l'atestat i vegin exactament si l'han vist, no l'han vist, si és veritat, si és un radial o per què diuen això, si és que ho ha vist algú o és el una inferència d'un tècnic, bueno, doncs demà s'anirà veient.
1: Ja per acabar, a quina pena es podria enfrontar per un delicte com aquest?
0: Home, penes greus. Aleshores, el fet que eventualment se li puguin imputar unes penes greus no vol dir que en un judici finalment se l'acabi condemnant per això. indiciàriament un jutge ha de qualificar els fets i dir, bueno, pot ser aquest delicte i poden ser aquestes penes, però no vol dir que l'acabin condemnant per això. Això ja, si hi ha un judici, serà d'aquí un any, dos, o hi ha un temps, depèn del fiscal també de quina postura prenen en aquest procediment. L'acusació depèn del Ministeri Fiscal.
1: Marc Traité, advocat, gràcies per respondre a la nostra trucada i per ajudar-nos a entendre una mica més, més enllà d'aquest incendi, que per cert encara no ha acabat, li falta força, però per ajudar-nos a entendre i interpretar les claus del que pot passar a aquesta persona, que fa una estona hem sabut que els Mossos han detingut com a presumpte autor del foc. Marc, moltes gràcies.
0: Bueno, a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bona tarda. 3:45 d'avui del vespre.
2: Especial informatiu.
1: Abel Espinosa, bona tarda.
3: Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: L'Abel Espinosa és un company de Ràdio Palamós. Nosaltres fa una estona us estem explicant aquest foc des d'abans de la 1:00 PM, jo crec, però no som els únics que ho fem. Hi ha una sèrie de mitjans de comunicació a casa nostra que també es dediquen a aquesta tasca i amb l'Abel volíem parlar perquè ens expliqui des de Ràdio Palamós com ho han viscut, per bé que l'incendi no ha arribat, diguem-ne, al nucli urbà de Palamós, Albert.
3: Doncs pràcticament hem començat a la mateixa hora, a 1:15 ja teníem trucades, teníem els primers whatsapps, veient que hi havia un foc, en un principi no sabíem on era, però ràpidament hem vist, gràcies als perfils oficials de bombers i de protecció civil, que això era la zona de la Bisbal. Ràpidament, doncs els butlletins de la 1, a les 2, a les 3, constantment actualització a xarxes, al web, a l'aplicació per a telèfons mòbils, doncs constantment anant actualitzant aquest greu incendi que malauradament ens fa recordar el que va passar també a les Gavarres ara fa 12 anys, que també va ser molt greu.
1: Sí, sí, sí, de fet fa una estona hem fet un repàs d'allò historial d'incendis i, home, segur que hi ha llocs que estan pitjor que nosaltres, però déu-n'hi-do també la que tenim, eh? Una cosa, no sé si us heu trobat vosaltres, però un denominador comú de les converses que hem anat tenint és, sí, sí, és que tota la zona de les Gavarres està tan bruta que ja ho vèiem a venir.
3: Sí, sí, sí, i jo, a nivell personal, ara fa uns dies vaig estar amb un amic meu, que és bomber, a Torroella de Montgrí, i em comentava això, no?, del risc que teníem, sobretot amb aquestes temperatures. Teníem temperatures al mes de maig que eren pròpies pràcticament del mes de juliol, no? Amb aquesta tramuntana que fa 3 dies que bufa tan intensa, aquest nivell d'humitat tan baix, doncs això és un polvorí, no? O sigui, i ell m'ho va dir, diu que a les Gavarres encara hi ha restes de la nevada del 2010.
1: Mira, justament sobre això t'anava a preguntar, perquè alguna vegada que passejant per la zona de les muntanyes de mar, anant cap a la platja entre Castell i Calestreta, més d'una vegada a casa havíem comentat, aquí hi ha arbres que tenen pinta de ser encara caiguts de la nevada del 2010.
3: Sí, sí, sí, clar, exacte, això fa 16 anys que hi són i durant tot aquest temps, doncs, imagina't, a més, aquest any hem tingut una primavera, doncs, afortunadament que ha plogut molt, però clar, tenim molt de sotabosc i hi ha molta massa que ara mateix és pólvora, no? I així s'ha demostrat amb aquest incendi. Ara veia, es porten ja 1.280 hectàrees i atenció, perquè demà pot ser molt complicat, un dia molt complicat. Aquest incendi, la gent que ens escolta des de Palafrugell, Palamós, que sembla que la columna de fum no és tan visible com era avui a les 2:00 PM, que no es pensin que això s'ha acabat ni molt menys, perquè venen unes hores molt complicades.
1: De fet, el cap de bombers a la compareixença de les 6:00 PM justament deia, nosaltres aspirem a que el vent de marinada amaini, que torni a entrar una mica a la tramuntana, que com a mínim ja sabem per on van els tiros, que és més previsible, i estem aprofitant ara per preparar el terreny per quan entri la tramuntana, però en cap cas ha parlat ni de previsió de control ni, per descomptat, de previsió d'extinció.
3: No, malauradament és això, no?, el que més preocupa, i tornant, per exemple, a la conversa que teníem amb aquest bomber, doncs que aquests incendis que parlen de 6ena generació, no?, malauradament sí, ens trobarem que hi ha incendis que s'haurà de deixar que cremin, que només ens podrem limitar a acotar-los, que no vagin més enllà, que no arribin a zones urbanes, però que no hi ha mitjans materials ni humans per poder lluitar contra un incendi. Ara escoltava el butlletí de les 7:00 PM que deien que està avançant pràcticament a 2,5 km per hora. Això és una barbaritat, és que no es pot aturar de cap manera, això.
1: Sí, de fet, han arribat a parlar fins i tot de pics de velocitat de 5 km hora.
3: Imagina't, això és un ritme d'una persona caminant, doncs ara imagina't això pel mig de la muntanya, no? És que és impossible de poder aturar. No sé, són dies d'avui que ens recorden a dies tristos i sobretot els que estimem el territori, aquest estimat Empordà, doncs veure aquest foc, la veritat és que t'encongeixa el cor i et deixa, et fa veure el vulnerable que ets, no?
1: Doncs, Abel, gràcies per accedir a parlar amb nosaltres una estona, gràcies per la feina i tant de bo que la pròxima vegada que parlem sigui, no sé, per parlar de música.
3: Per exemple, doncs no hi ha de què, a vosaltres. Moltes gràcies
1: molt
3: i fins ben aviat.
1: Una abraçada, Abel. D'aquí a 8 minuts seran les 8 del vespre i a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Empordà Premium volem saludar per tancar aquesta ronda de connexions l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, el senyor Josep Xifra. Senyor Xifra, bona tarda de nou.
2: Hola, bona tarda.
1: No sé si no ens podria fer una actualització de situació de com està el seu municipi.
2: A veure, nosaltres el que hem fet ha sigut per al tema del foc. El que ens està informant el CECAT, doncs, que segueix com estava, que és un foc viu i que, bueno, en funció del vent, doncs, tira un cantó a l'altre. Això és el que podem dir pel foc. Llavors, per la prevenció que hem fet nosaltres des de primera hora, aquí a l'Espai Ridaura hem tingut, doncs, entre 150 i 170 persones, les que de la casa de colònies els hem desplaçat tots en el pavelló i llavors el que és la gent que hem desallotjat de l'urbanització Vallrepòs, doncs els hem allotjat a la casa Santa Helena com a precaució de que si ara gira el vent i canvia el vent i haguéssim de desallotjar el casc de Romanyà i Sant Miquel d'Aro, que de moment doncs no s'han de desallotjar, doncs el que faríem seria tenir l'espai Ridaura doncs lliure. Per això hem fet aquesta
1: operació. Fa una estona informàvem de l'habilitació de l'espai Ridaura amb camilles per part de Creu Roja, per si fes falta. Una vegada parlen vostès amb Mossos, amb Protecció Civil. Clar, sí. Nosaltres, vaja, li formulo diferent la qüestió. Permanentment ens estan arribant imatges i ens estan arribant vídeos de tota la comarca, però crida l'atenció que especialment de tota aquesta zona més del sud de la comarca, no? I parlo per Calonja, parlo també per Platja d'Aro i per Santa Cristina, ens estan enviant vídeos de gent que ens diu: aquí ja no hi és el foc, ja ha amainat, però per altra banda sentim el cap de bombers que diu: compte, perquè esperem que la nit se'n vagi el vent de mar i torni a entrar a la tramuntana, que no sigui que això ens torni a fer baixar el foc cap a baix. Vostè, no sé quina previsió li han fet arribar en aquest sentit.
2: No, que estem pendents del vent. I a l'estar pendents del vent, que no sabem si girarà cap a un cantó o cap a l'altre, doncs nosaltres, com a precaució i per previndre el poder atendre la gent i no haver de córrer que te pillo, doncs el que hem fet ha sigut això. Per això hem fet que tindre l'espai Ridaura lliure, val? Per si necessitem, en funció del vent i en funció del temps, en definitiva és en funció del vent, que és el que estem pendents, doncs de si el foc gira cap a un costat o gira cap a l'altre. És això.
1: Senyor Xifra, alcalde de Santa
2: Cristina... No ens diuen més, tampoc. M'entens?
1: Clar.
2: És el que podem dir.
1: Molt bé, doncs, no, res, escolti, gràcies per atendre la nostra trucada de nou i vaja,
2: res,
1: tant de bo,
2: de ja,
1: no, tant de bo que no haguem de parlar més.
2: Exacte, molt bé.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
2: Doncs vinga, gràcies, bona tarda. Adéu-siau.
1: I a 4 perquè siguin les 8 hi ha algunes actualitzacions, algunes últimes hores que us podem explicar. Que us les expliquem tot seguit, sense anar més lluny. D'entrada, estabilitzat l'incendi a Vilavenut, al municipi de Fontcoberta, que és aquest incendi que s'havia decretat al Pla de l'Estany. Aquest és un avís de fa 10 minuts. Els bombers han estabilitzat l'incendi a Vilavenut, a 7:45 del vespre. El foc ha cremat des de 12:45 del migdia i a més ha tensat molt les capacitats operatives del cos de bombers, que tenia bona part dels efectius destinats a l'incendi de les Gavarres. Ara els mitjans aeris ja s'han retirat de la zona, però s'hi mantenen 22 dotacions terrestres i en el dispositiu hi han col·laborat també pagesos que han anat llaurant els camps amb els seus tractors. Segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el foc hauria afectat a 38 hectàrees. Més coses. El president de la Generalitat, que anuncia que es desplaçarà aquest dissabte al centre de comandament de l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Serà a primera hora del matí d'aquest dissabte, dia 4, per conèixer i seguir l'evolució del foc. De moment el foc, com ja ha dit la Carla Saló, ha afectat més de 1.280 hectàrees. I com ja han dit també el responsable de bombers, les properes hores seran claus per evitar l'extensió de l'incendi pel flanc dret. I encara una dada curiosa més, curiosa per trista segurament, que és la columna de fum, una columna que ha arribat ja als 5 quilòmetres d'alçada. Una columna de fum que segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, s'observa a una alçada de fins a 5 quilòmetres. El radar de Puig d'Arques permet observar el fum. Si teniu l'aplicació del Meteocat, podeu entrar als radars i podeu veure. Es tracta, de fet, el radar el tracta com si fos un núvol de tempesta, perquè al final, malgrat sigui un núvol de fum, l'efecte que fa sobre el radar és similar. De tot això, explicar-vos que les Gavarres tenen més de 300.000 hectàrees. De totes aquestes hectàrees, el 100% són de propietat privada. Els propietaris, que estan agrupats dins el Consorci de les Gavarres, ho viuen amb preocupació. Al llarg de 7 hores de ràdio en directe, perquè hem començat a la 1 de la tarda, us hem anat explicant el que passava i hem intentat, amb l'aportació de persones expertes, hem intentat donar una mica les claus de tot plegat per entendre per què passen aquestes coses a casa nostra. Més enllà, òbviament, de les responsabilitats i de qui ha generat la guspira. De moment, nosaltres la informació que tenim, la informació que us podem facilitar, és la que us hem anat donant al llarg d'aquest programa d'avui, que ja estem a punt de tancar. Això no vol dir que deixem de seguir l'actualització de l'incendi. De fet, ho seguirem fent a través de la nostra emissora, a través de Ràdio Capital. Ho farem també a través del nostre web, radiocapital.cat, i ho farem també a través de les xarxes socials. Seguirem també puntualment la compareixença que està prevista per les 9 del vespre, una altra compareixença, actualització de dades. La seguirem i us la explicarem. Mentrestant, no podem tancar aquest programa sense donar les gràcies a totes les persones que hi han format part. Sentim les senyals horàries de les 8 del vespre, i que són, doncs, la Maria Alsina, la Carla Saló, en Blai Corpes, en Martí Seguer, els controls, en Marc Lapés, desplaçat a la Bisbal, i tota la redacció de Ràdio Capital. No sé si sou aquí, ara ja no sé si són, si no hi són.
4: Hola, hola.
1: No, hola. Hola. Això, doncs això, res. Moltes gràcies per la feina. La feina no s'acaba, seguirem fent-la i seguirem informant, però ja no en directe a través de la ràdio, sinó a través del nostre web i de les xarxes. Blai, Maria, Carla, Martí, també gràcies per ser-hi.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies, que vagi, no sé, sí, que vagi molt bé.
1: Sí, sí, estàs aquí. I també a tota la gent que, diguem-ne, des de la rereguarda ha anat treballant perquè això sigui possible. Aquest programa, insisteixo, de 7 hores de durada en directe a través de Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital de l'Empordà i Empordà Premium. Que vagi molt bé. Resguardem-nos tots plegats dels incendis i de les coses que els motiven, i encara que no hi estiguem massa acostumats, quan les autoritats ens diuen que fem alguna cosa, o que, millor dit, ens quedem a casa i que no fem, doncs també estaria bé fer-los cas de tant en tant. Aquest seria l'últim punt per tancar aquest programa. Que vagi molt bé, moltes gràcies a tothom, i la informació, l'actualització de la informació segueix a Ràdio Capital. Perdó, m'he deixat un nom, l'Alba Conillera, que ha anat també fent l'actualització de les xarxes. Ara sí, que vagi molt bé. Adéu-siau.
6: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta. Ràdio Capital.

0: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Olalà Comunicació.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva al laberint Can Pujol.

0: Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, a través d'entrar-hi.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Falten 10 minuts perquè siguin les 10 de la nit i estem en directe explicant al llarg de tot el dia d'avui quines són les conseqüències i quina és l'evolució d'aquest incendi que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà i que crema al llarg de totes les Gavarres. Estem seguint o estem pendents de la compareixença que ha de fer en aquest moment la consellera d'Interior, Núria Parlon. No sé si tenim el senyal disponible ja. Si és així, obrim el canal, Martí.
1: És important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això. Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs, la calma i sobretot doncs, mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades. Per altra banda, han cremat més de 2.000 hectàrees ja i el foc té un potencial que arriba a les 7.000, per tant encara queda feina durant tota la nit. Tots els serveis d'emergències continuaran treballant, també s'incorpora doncs, part de l'equip de la UME, que estaran acollits a Corçà, al municipi de Corçà, que també estava l'alcalde aquí ara amb nosaltres, i també doncs, tindrem aproximadament un total de 400 bombers treballant aquí a l'incendi, més un 100 de l'equip de la UME, que també s'hi sumaran, més tots els mitjans disponibles per treballar de nit. Com sabeu, no es pot fer amb mitjans aeris, però sí amb bombes d'aigua i tota la feina prevista. Per tant, prudència, tranquil·litat i deixar treballar bombers, l'incendi actiu, i treballant doncs, amb tots els mitjans disponibles per poder-lo controlar d'acord amb aquests objectius tàctics que abans us comentava i que el cap de bombers us podrà explicar. Controlar flanc dret i dos terços del flanc esquerre.
2: Aquest detingut que s'ha conegut aquesta tarda pel tema de que podria haver estat el que utilitzés aquesta radial i la guspira passés al bosc...
1: Sí, aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal en aquest cas i sobretot per la gravetat de la imprudència. I per tant passarà a disposició judicial.
3: Consellera, en directe per RAC1 pel que fa als evacuats i pel que fa també a la casa de colònies de Pou del Glaç. No sé si sap on passaran la nit, si a Pou del Glaç continuaran també per passar la nit. També.
1: A la casa de colònies de Pou de Glaç han sortit dos busos amb els nens i nenes que eren de Sant Cugat. Queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas que dormiran allà, i després també allà a Franc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà i demà sortiran des d'allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia en aquest cas un grup de joves que farien probablement nit allà.
3: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, entenc, eh?
1: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, sí.
4: Consellera, dues preguntes. S'està respectant el confinament? Els Mossos han d'anar a moltes accions de gent que no l'està respectant perquè veiem veïns. Molts cotxes posats per la carretera de la Costa encara que escora. Com està aquesta situació? Després de cara a demà, si demà també la consellera recomana a la gent no venir a la Costa Brava i per tant també que totes les activitats festivals, per exemple...
1: De moment hem de mantenir la prudència que hem demanat, sobretot perquè bombers pugui treballar ràpid i pugui doncs, controlar aquest incendi perquè o estabilitzar-lo, si més no, en les pròximes hores, perquè tindrem una onada de calor, tindrem vent de tramuntana els propers dies i per tant podria revifar, i és molt important que es pugui fer molta feina, i també és molt important demanar aquesta responsabilitat del conjunt de la ciutadania. No? Es mantindrà presència de Mossos d'Esquadra per garantir, si és necessari, fer algun tall especialment a la C31 o C35 durant aquesta nit, i sobre la Girona 66 a partir de les 10, jo crec que sí, ara ja donàvem la possibilitat de poder-la obrir. De cara a demà mantenim de moment les mateixes recomanacions que tenim ara. Prudència, confiança en la feina dels professionals i especialment doncs, també evitar desplaçaments cap a aquesta zona, perquè bombers puguin treballar de manera segura i sense assumir riscos per part de la població.
5: Els municipis confinats continuen sent 7. Quants veïns aproximadament?
1: Són aproximadament uns 9.700 veïns aproximadament que estan confinats, i els municipis els tenim aquí apuntats. La Bisbal de l'Empordà, que afectava en aquest cas a Pou de Glaç, que era la casa de colònies, i el barri de Sant Pol, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró. Tenim Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, i també en aquest cas Calonge i Sant Antoni.
5: Com es fa la comunicació amb aquests veïns? Perquè, com deia, amb la nit i la percepció de la foscor, potser...
1: Els veïns han rebut la S-Alert, que s'ha enviat, com és habitual, bombers fa l'ordre de confinament, la S-Alert s'envia des de Protecció Civil, han rebut l'ordre als seus telèfons, és a dir, que s'han de mantenir confinats, i per tant, fins que no s'enviï una S-Alert de desconfinament, la població ha d'estar confinada. Durant la reunió que hem fet aquí, ara al centre de comandament, amb alguns alcaldes, i hem pogut doncs, comentar la necessitat de mantenir doncs, aquesta informació, ells també ara la faran, i han fet, amb els que no han pogut venir, el cap de bombers ha fet un Teams amb ells també per insistir en aquesta idea. L'alerta està vigent, el confinament s'ha de mantenir.
2: Consellera, no sé si l'heu fet bé, però es preveu un tall a les 31 de cada demà, aquesta nit?
1: En principi tenim preparat un operatiu de Mossos d'Esquadra per si fos necessari, per facilitar, com sempre, la feina de bombers.
2: I seria aquesta nit de cada demà?
1: De cara a les necessitats que pugui tenir en aquest cas bombers. És a dir, que no ens trobem amb el fet d'haver-ho de fer cuita corrent, sinó que tinguem l'operatiu preparat per poder fer-ho, si s'escau.
6: La projecció de l'incendi justament va cap allà, i llavors preventivament ho tenim tot a punt. És a dir, no només treballem amb el present, sinó que sobretot ens anticipem a possibles situacions, i en molts casos, doncs, igual com l'S-Alert i el confinament és una mesura eminentment preventiva, doncs el possible tall de la C-31, si fos el cas, també és una mesura preventiva que, de fet, fins i tot hem valorat si calia o no, perquè està realment poc probable, no és poc probable que ho fem, però hem de tenir-ho tot a punt. Jo sí que voldria incidir una mica en el canvi, diguéssim, de comportament que preveiem de l'incendi ara a la nit. Durant el dia s'ha pogut veure un pirocúmul molt potent que ha estirat molt fortament l'incendi cap en direcció sud. Diguéssim que hi ha dos flancs a l'incendi, per entendre'ns, el flanc dret seria el que va a Santa Cristina d'Aro i el flanc esquerre el que va cap a Calonge, perquè ens entenguem. Doncs aquest incendi, aquest pirocúmul que ha estirat l'incendi amb aquesta direcció, ens feia patir doncs, possibles situacions d'inseguretat en el flanc esquerre, no? Que es pogués donar per la caiguda d'aquest pirocúmul. L'hem estat seguint durant tot el dia. Ara ja aquesta possibilitat no hi és, el pirocúmul ha desaparegut, i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent, on els dos flancs avancen, com us deia, un cap a Calonge, l'altre cap a Santa Cristina, van fent, conduïts pel vent de tramuntana, i nosaltres doncs, anem progressant també d'una forma també molt neta, en el sentit de que ens permet, diguéssim, sense sorpreses d'aquest canvi de marinada tramuntana, no?, que ha anat jugant durant tot el dia d'avui. Ara la situació canvia, és una situació neta, i com us deia la consellera, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada i d'aquest reforçament, diguéssim, d'onada de sud que tindrem, no?, d'aquesta onada de calor, no?, que podem tenir els pròxims dies, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees. Per tant, sigui com sigui, això és el que volem evitar i treballar molt fort aquesta nit per tancar el flanc dret, sobretot amb tots els nostres bombers per terra que tindrem treballant.
7: Per tant, sou optimistes aquesta nit?
8: Els fets és que s'havia aconseguit frenar una mica la zona de fuga, si enganxa allà i agafa tot Girona. Vull preguntar, si ets optimista en aquest sentit, és si de cara a demà migdia, si veu que tenia el perímetre fet, com que sigui, o...
6: A veure, la idea és, i ens estem anticipant, eh? Nosaltres anem treballant en plans d'acció de 12 hores i el que tenim és el període, diguéssim, d'aquesta nit, que acaba demà al dematí, i els objectius, allò, l'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir amb aquests objectius tàctics
0: concrets... Són les 10
6: concrets,
0: de la nit, estem escoltant en directe la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el responsable de la Unitat Central de Bombers.
6: Estabilitzar dos terços del flanc esquerre. Aquesta és la idea, fins demà a les 10 del matí. Llavors, demà parlarem de veure com ha anat la nit i veurem. A nosaltres, òbviament, que ens agradaria estabilitzar tot l'incendi el abans possible i tant de bo que ho puguem fer durant el dia demà. També penseu que, sobretot demà, és possible que la tramuntana ja afluixi, que comencem a entrar amb això que us dèiem, amb un règim de marinada a la tarda, i per tant, el que sobretot volem evitar és aquest escenari potencial de 30.000 hectàrees, que amb això òbviament que hi treballarem dur i som optimistes per aconseguir-ho.
5: Potencial 30.000 afectades?
6: Afectades 2.300, sí, una mica més de 2.000.
4: L'urbanització de Santa Cristina d'Aro, per s'han cremat patis i habitatges?
6: Nosaltres ara mateix la constància, no tenim constància, tot el que tenim és provisional d'afectacions, per tant encara no tenim constància, diguéssim, de registre d'afectacions. Pot haver cremat algun pati sense que ho sapiguem. El que sí que tenim clar és que no tenim cap constància de cap persona afectada ni cap habitatge, diguéssim, afectat. Vull dir que la situació és aquesta i preveiem, hem posat també tot el dispositiu perquè a la nit puguem defensar molt bé, suposant que l'incendi doncs en algun lloc pogués arribar, doncs que tinguem dotacions per fer-hi front. Amb això també donar tranquil·litat tant a les poblacions de Santa Cristina com les que puguin haver entre Santa Cristina i Calonja, en el sentit de que a la nit es veurà molta flama. Això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
7: Amb quantes dotacions seguiu treballant aquesta nit?
6: Estem amb 400 bombers, els mateixos que tenim, no els tenim tots treballant durant tota la nit, i s'incorporaran també, que encara no els tenim aquí, però s'incorporaran 100 soldats de la UME, que també es posaran a la nostra disposició i que també estarem treballant amb nosaltres.
4: Sobre la investigació, potser és més per la consellera, si sap si el treballador, ja si hi ha indicis que actués sol o tingués algú li hagués manat, no?, que fes la feina que estava fent.
1: Això forma part de la investigació de Mossos i s'ha de veure com avança tot plegat. Òbviament aquesta persona estava treballant aquí per una empresa i en aquest cas doncs, també des del Departament de Territori s'està recollint, des del Departament de Territori s'està recollint informació per disposar de tota aquesta informació necessària per saber-ho. El que sí que és cert és que la persona ha estat detinguda pel fet de provocar l'incendi en aquest cas i per una imprudència greu.
6: Sí, hem tingut molts incendis el dia d'avui. Diguéssim que la situació és una situació d'aquesta entrada de vent del nord que hem tingut, diguéssim, no només a Girona, sinó que també l'hem tingut a Mestral, a les Terres de l'Ebre, part de Tarragona, hem tingut també a tot el que és el Prepirineu de Lleida, doncs també preocupació per aquest escenari de molta baixa humitat i un vent, diguéssim, important. Ho hem pogut controlar tot, l'estratègia era molt clara, de dir, sobretot, per això hem sigut tan contundents amb l'incendi de Figueres, no volem tenir dos incendis grans. Un incendi gran el podem fer-hi front, però dos ens posa en un problema i per tant hem abocat tots els recursos a tots els altres incendis que hem tingut per evitar que es fessin grans.
4: Tornant a les Navarres, si ha arribat al punt d'arca a la ciutat.
6: No t'ho puc concretar. No et puc concretar topònims concrets perquè no, això ara després mirarem exactament sobre la gent que tenim sobre el terreny per acabar de fer un perímetre més ajustat. Ara mateix no t'ho puc dir.
7: Castellano? Sí.
9: Ràdio Capital de l'Empordà. Taronja Ràdio Girona. Empordà Premium Ràdio. Especial informatiu en emissió conjunta.
0: Doncs, recapitulant una mica què és el que han dit tant el responsable de bombers com la consellera d'Interior, en aquest moment estem amb més de 2.000 hectàrees cremades, amb un potencial que podria plantar-se a les 7.000 si el foc es desplaça cap a la zona de Girona, i el cap de bombers, de fet, ha parlat d'un potencial de 30.000 hectàrees possibles i, per tant, que estan treballant en perimetrar, en delimitar clarament és a dir, l'afectació d'aquest incendi. Coses que s'han dit, per exemple, els nens i nois que eren a la casa de colònies Pou del Glaç. Els han anat desallotjant, han marxat dos autobusos de la casa i en aquest moment hi queden una cinquantena de persones en aquella casa. La resta ja són o bé a Sant Cugat, des d'on venien alguns d'ells, o bé els han reallotjats en altres equipaments de la comarca del Baix Empordà. Han parlat també, el cap de bombers ha parlat també de... ha fet una crida a la tranquil·litat. Ha dit, entenem que aquestes flames, entenem que aquest foc es veu des de molt lluny i té un aspecte que a vegades provoca una falsa sensació de proximitat. Ha fet servir aquesta expressió, falsa sensació de proximitat. I per tant, ha dit, demanem, fem una crida a la calma, ha transmès una mica la sensació, una mica sensació de control, no? Ha parlat de les 12 hores properes com a hores clau. Ha parlat d'aquesta tramuntana que bufa i n'ha parlat en un sentit favorable, en el sentit que lidiar amb el que els hi ha passat aquesta tarda, que és ara canvia de tramuntana a marinada, ara de marinada a tramuntana, això genera molta incertesa i això genera canvis d'orientació del foc, i en canvi ha dit, doncs, és una oportunitat la tramuntana de donar una oportunitat d'estabilitzar-ho com a mínim. Ha parlat també de com la tramuntana es preveia que al llarg de les hores, especialment demà al matí, amainés una mica. En definitiva, han transmès la sensació de, insisteixo, de tenir la situació, no l'incendi, la situació més o menys controlada. Ha parlat també de l'extinció del pirocúmul, aquest pirocúmul que era, amenaçava a ser dramàtic. El pirocúmul s'ha desfet, s'ha desintegrat, i ha dit, i el que tenim ara és, i entre cometes, senzillament un foc empès pel vent. I entenc que quan ha destacat això, doncs entenc que fa referència a que són un tipus d'incendis que passen a un nivell més controlable. En un altre ordre de coses, la consellera ha explicat, ja ha fet una actualització de l'estat d'aquesta persona detinguda per haver causat de manera imprudent i presumptament aquest incendi. N'ha parlat la consellera Núria Parlon, no n'ha donat més detalls, se li ha preguntat quins eren les propers passes i ella ha explicat, doncs, que aquesta persona passarà a disposició judicial. Se li ha preguntat també si aquesta persona treballava per una empresa i si aquesta feina l'havia anat a fer, diguem-ne, obligada per l'empresa, i la consellera ha dit, bé, és evident que algú que treballa en la reparació d'una carretera ho fa per una empresa, però són tasques que s'han d'investigar. Aquesta és una mica la situació, aquest és una mica el resum d'aquesta compareixença que s'ha fet ara des del centre de control de la Bisbal. Per cert, és veritat, me n'estava descuidant. Han explicat tant la consellera com el responsable de bombers, han parlat de la possibilitat de tallar la carretera C31 si és necessari. De fet, han dit, és poc probable que passi. Ha dit, és poc probable que passi, però tenim el dispositiu preparat per si és necessari tallar la carretera C31. La carretera C31, per entendre'ns, és l'anella de les Gavarres, és la que enllaça l'autopista AP7 des de Vidreres fins a la zona vaja, anava a dir de Llofriu al Baix Empordà, no, hi va una mica més amunt, però diguem-ne, és aquesta carretera de doble carril desdoblat que enllaça l'autopista amb la Costa Brava, amb la Costa Brava Central. Doncs bé, com deia, la consellera ha explicat que estan en disposició de tallar la C31 si per temes de mobilitat dels serveis d'emergència fos necessari. Ho ha circumscrit a aquesta situació. Si per temes de mobilitat dels serveis d'emergència fos necessari. I el responsable de bombers ha dit, creiem que no, però ho volem tenir preparat per si de cas. Per tant, de nou, la prevenció i la prudència. S'ha fet referència diverses vegades al vent, i nosaltres al llarg del dia d'avui hem parlat molt de la situació meteorològica, del vent i de les conseqüències d'aquests canvis sobtats de vent. Ho hem fet amb el nostre home del temps particular, l'Isaac Vilà, el que tornem a saludar a aquesta hora de la nit, a les 10 i 10 minuts. Isaac, bona nit de nou.
10: Bona nit, Miquel, bona nit.
0: El responsable de bombers deia, és previst que la tramuntana amaini una mica i ens faciliti una mica la vida a partir de demà al matí. Això és així? I en quin grau, Isaac?
10: Sí, de fet, avui aquest episodi de tramuntana que hem tingut d'aquí en aquests dies ha bufat amb força, força, evidentment, la redundància és així, Però sí, demà és l'últim dia de la tramuntana i durarà pràcticament fins al migdia. Aquesta vespre encara pot bufar amb algun cop fort. Jo ara personalment vinc de Girona i també a l'interior també anava bufant, sobretot a municipis com Verges, també Sant Jordi Desvalls. Anava bufant amb una mica d'insistència aquesta tramuntana, però sí, demà ja tot això ja va a la baixa. Sobretot notarem un gran canvi entre les primeres hores del matí i a partir del migdia. D'acord? A partir del migdia esperem que la tramuntana ja perdi força pistonada, giri una mica a nord-est, d'acord? Sobretot això ho notarem al nord de la comarca, però quasi en la zona de l'incendi, probablement a partir de les 2-3 de la tarda ja tindrem un domini més clar d'una mica de marinada com ha passat avui, d'acord? Per tant, bones notícies en aquest sentit. La tramuntana que pot ajudar ara a acabar d'estabilitzar, o com a mínim com el que dèiem durant aquesta tarda, de que no fes tant el boig amb l'entrada entre aquest joc entre els dos vents, entre la marinada i la tramuntana, pugui ajudar a estabilitzar una mica tot el perímetre de l'incendi, però demà sí que ja entrarà en joc la marinada a partir de la tarda i vespre. Una jornada pràcticament amb un vent molt més fluix que aquestes dues últimes jornades, fins a aquest migdia, fins al migdia de demà. Per tant, aquesta nit matinada i fins demà al migdia encara hi ha aquesta possibilitat de vent de tramuntana, insistim, no tan fort com a la jornada d'ahir i la d'abans d'ahir, d'acord? Però sí que té les hores comptades aquesta situació de nord. Per tant, a partir de demà a la tarda canvia la situació i esperem una tarda amb vent més fluix i, ara sí, de component marítima durant més hores que no pas avui.
0: Doncs, Isaac, moltes gràcies i seguirem amatents al que passi amb la previsió del temps o el que passi amb la variació d'aquests vents que bufen de tramuntana en aquest moment. Isaac, gràcies.
10: Sí, un plaer, com sempre.
0: Molt bé, doncs l'Isaac Vilà, el meteoròleg de Ràdio Capital i de Taronja Ràdio Girona. Arran d'això, dèiem, es preveu que s'imposi la tramuntana. Aquest fet, malgrat que sovint associem la tramuntana al creixement del vent, dèiem, aquest fet podria ajudar a controlar el flanc dret de l'incendi, que és, ara per ara, un objectiu prioritari dels bombers per evitar que el foc arribi a zones urbanitzades i per evitar que creixi també cap a la zona més nord de les Gavarres. Dèiem, l'incendi ha cremat ja 2.300 hectàrees i vaja, segons deia el responsable de bombers, el fet que s'hagi ja, entre cometes, consolidat aquest vent de tramuntana fa que es puguin centrar, diguem-ne, en el que és un incendi, entre cometes de nou, simplement empès pel vent i no un incendi de categoria 6 que implicava aquests pirocúmuls que suposaven un risc tan important. De nou, una vegada més, Protecció Civil demana a la població de l'àrea metropolitana de Barcelona que eviti desplaçar-se a la zona de l'Empordà i a la zona del Gironès. I en aquest sentit, ja ho hem explicat, la consellera i el responsable de bombers han explicat que el dispositiu, si fes falta, el dispositiu per tallar la C31 està preparat. Per tant, si veniu, us podríeu arribar a trobar que les carreteres estiguin tallades. També han dit, esperem que no ho haguem de fer, però estem preparats per si ho hem de fer. De moment això és tot per ara. Nosaltres us seguim informant a través de radiocapital.cat, a través també de les xarxes socials, i sempre que faci falta aixecarem la programació habitual de Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Empordà Premium per explicar-vos l'última hora d'aquest incendi que, insistim, ha cremat ja més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres. Abans d'acabar, hem posat també un ull a l'incendi del Pla de l'Estany, incendi que s'ha declarat a 2:15 del migdia i que ja està controlat. I hi ha hagut també un intent d'incendi a la zona de Sant Ferran, això és a Figueres. Els bombers han dit també que el tenen sota control i que hi han actuat molt ràpid, i sobretot ha dit no ens podem permetre un segon gran incendi. Per tant, allà on apareix qualsevol intent, l'intenten mitigar de seguida. Per tant, tots els esforços centrats en aquest incendi de les Gavarres, del qual ens en seguirem explicant tot el que faci falta a través dels nostres mitjans. Esperem que no haguem d'intervenir masses més vegades. Bona nit.

0: dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Li diuen Low Rider Soul, un estil modern inspirat en les bandes old school dels 50 i 60, en el que en aquella època es deia Chicano Soul. Ara, des de Los Angeles, Califòrnia, la banda que lidera Joey Quiñones, que és cantant, compositor i productor. És com si haguéssim començat el programa d'avui posant un vinil que ens transporta a altres moments també de la ràdio. No sé si tu te recordes quan tothom a totes les cases hi havia un bon reproductor de vinil, un amplificador i un bon equip de so amb qualitat per gaudir de tots els detalls. Ara anem la majoria de vegades amb auriculars o escoltem la música des del cotxe. Noves maneres que aporten la tecnologia i que, en bona part, gràcies que sigui així. Perquè podem arribar fins a on estàs tu. En aquest cas, et saludo si estàs connectat des de Formentera, la Costa Brava i l'Empordà, la Selva i el Maresme o el Garraf Penedès. Soc Carles Gilibets i així comencem un nou episodi musical de l'Hora de les Notes amb The Sincers i Let's Fall in Love Again. I aquesta és la de Baby Rose, una veu profunda i potent i molt aviat treu un nou àlbum. Serà el dia 10 de juliol. Yerlalimps és com es diu i aquest és un avançament que hem triat per a tu. Let me go. Benvinguts a l'Hora de les Notes.

0: L'hora de les notes.
1: No és un estil habitual a l'hora de les notes, però això no vol dir que no apreciem la qualitat d'aquesta melodia que et sona ara mateix amb Yedri, directament des de República Dominicana, i amb aquest, Mala Mia.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Generation amb un 8 en comptes d'una T és el projecte francès creat per al productor musical Sorkin i el famós director de cinema Roman Vagraffs. Acaben de llançar aquest Love and Tears, que sona totalment a banda sonora de pel·lícula amb la veu de Yannis Filippakis.

0: La veritat és que aquesta hora la volem amenitzar amb una mica de tot i que sigui bo. Ara, una d'aquelles que no ens deixen indiferent. Ja s'ha tornat una habitual a l'hora de les notes aquesta DJ i productora anomenada Mònica XIZ, In the Cinematic Blue Love You Forever. Bona cadència musical la que ens arriba des de la nostra selecció especial.
1: L'hora de les notes.

No ve sol en aquesta ocasió. Ell és un dels grans representants del neu soul més aclamat. Es diu Omar, que ve de la mà d'Eric Robertson i Raheem Devang, amb aquesta cançó anomenada Lovely Dovey.

0: Això té pocs dies de vida i pertany als britànics Blossoms, des de Stockport, amb aquest brutal tema que ens agrada moltíssim i que es diu Meet Me in Love. Segur que aquest estiu l'escoltaràs moltíssim.
1: Good evening. Tonight's program concerns one's imagination. There are occasions, rare but entirely possible, when music alters a person completely. What begins as a private moment may quickly become something rather more extravagant. Have you fastened your seatbelts? Then let's begin.

0: Feel It, Hold It, aquesta última que acabes d'escoltar a l'hora de les notes per donar pas a la cantant, actriu, directora i escriptora Haley Iyoko, tot un referent en molts aspectes, que acaba d'estrenar aquest Die For You amb Yon Miko.
1: L'hora de les notes amb Carles Gilibets.

Nascuda a Nova Orleans, El Casona és una de les peces d'aquesta cantant i compositora de Rhythm and Blues, una de les artistes més vanguardistes de la seva generació, amb Baby Can We, i acompanyada també de la veu de Duran Bernard. I seguim amb una altra joia d'aquestes últimes setmanes i que hem reservat per a tu a l'hora de les notes. El tema d'Àlex Amén i el seu Change, per a pujar el volum i apreciar la seva veu.

nostre convidat dels últims minuts arriba des de Brooklyn, des de l'escena independent actual de grups artístics que practiquen Future Soul. Com veus, ja hi ha nomenclatures per a tot. Couch Up és el títol per si ho busques. És clar que el que hauries de buscar i posar en un lloc destacat

Show'em. Ens acostem ja als últims minuts de l'hora de les notes amb altres de les seleccionades importants de la setmana. Aquest Ordinary Feels Borrowed, creat per el productor Drift House, que ens ha transformat aquest tema en una fabulosa atmosfera de Deep House.

0: l'hora de les notes.
1: Just aquests dies està fent els seus concerts de la nova gira al Wembley Stadium, el britànic ex One Direction Harry Styles, amb aquest nou àlbum 100% ballable, on tens temes amb llum pròpia i rítmica com aquest Ready Steady Go.

Alicia acompanya a un dels nostres preferits de sempre, Anderson Park, amb aquesta brillant pista de pel·lícula que es diu Can't Get Annoyed.

Marxem per avui després d'escoltar aquesta que pertany a la banda sonora de K-pop amb un altre rei indiscutible que està totalment de moda, tot i que el més curiós és que ocupa els principals llocs de les llistes amb els seus temes més clàssics. Com no, estic parlant de Michael Jackson amb els seus germans The Jackson 5 amb Enjoy Yourself. Així que seguirem el seu consell. Disfruta i, si pot ser, acompanyat o com tu vulguis. Sigues molt feliç. Ens retrobem a l'hora de les notes en 7 dies.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 5 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més. Felicitats.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.